0: 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem era la del tema principal de la pel·lícula Tim and Faya, del 1972, del director català José Antonio de la Loma, protagonitzada per l'actriu anglesa Patty Shepard, amb una acció situada a les Canàries, el Tim and Faya és l'illa de Lanzarote, i centrada en la relació entre una dona casada insatisfeta en el seu matrimoni i un escultor. La música era de Silvio Cipriani. En parlem perquè, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui la figura convidada serà justament l'italià Stelvio Cipriani, nascut a Roma el 1937 i mort també a Roma el 2018 a l'edat de 81 anys. Cipriani és un dels compositors de bandes sonores més prolífics. En va escriure prop de 200. Va començar quan tenia 29 anys en el film El preu d'un home, un espagueti western en què apareixien Lola Gauss i Antonio Iranzo, i va anar enllaçant una banda sonora amb l'altra. Hi havia vegades que en podia compondre 13 en un sol any. El seu esclat internacional es produeix arran de la banda sonora del film Anònim venecià, d'Enrico Maria Salerno, amb la brasilera Florinda Volcán i el nord-americà Tony Musante. El film va ser un gran èxit, i el disc de la banda sonora de Silvio Cipriani, igual o més. És aquesta la banda sonora.

El tema del film Anònim venecià, d'Estelvio Cipriani, que el va consagrar sobretot com a compositor romàntic, ja que a partir d'aquell moment li van ploure tot d'encàrrecs per a pel·lícules sobre històries d'amor. El que sempre li va faltar a Cipriani va ser convertir-se en compositor de pel·lícules d'alta volada, pel·lícules amb entitat, de més nivell que el merament comercial, ja que el gros de la seva immensa producció va ser per a films menors i de consum. Abans d'endinsar-se en aquest territori cinematogràfic, Cipriani va ser durant un temps el pianista de la cantant Rita Pavone, una cantant també italiana, molt famosa, als anys 60 i 70, fins i tot va cantar en català, i va fer cinema, que es va convertir en un fenomen discogràfic colossal amb 50 milions de discos venuts. De tota manera, Cipriani tenia aspiracions més elevades que fer d'acompanyant d'una estrella, com Rita Pavone. Per exemple, la composició pròpia, i de seguida es va concentrar en el terreny de la música cinematogràfica. Cipriani va treballar en diverses pel·lícules amb directors com els italians Mario Bava i Joe D'Amato, o els catalans José Antonio de la Loma i José Ramón Larraf. Els gèneres i subgèneres en què es movia eren els films de terror, els de policies i els de cinema eròtic. Una de les seves especialitats era introduir en les seves músiques el que podríem definir com el xiu-xiueig femení. És a dir, que a mesura que avança la peça, anem sentint una o més veus femenines que semblen cantar-nos la melodia a cau d'orella. Ara ho podrem sentir en aquest tema del film Femina Ridens, conegut també amb el títol de La dona que riu.

Aquesta música del film, Femina Ridens, del 1969, va ser una de les primeres composicions de Silvio Cipriani per al cinema, concretament la sisena. És una banda sonora que ha guanyat prestigi amb el pas dels anys, al mateix temps que també ho ha fet la pel·lícula, ja que Femina Ridens és avui dia un film de culte molt difícil de trobar. La filmografia de Silvio Cipriani inclou la música d'Un home, un cavall, una pistola, que li va agradar molt a Henry Mancini, Pantaleón i les visitadores, amb José Sacristán i Cathy Jurado, La crida del llop, amb Jack Palance i Joan Collins, Pepita Jiménez, amb Sarah Miles i Sally Baker, basada en la novel·la de Juan Valera, Vertigen a la pista, amb Fabio Testi, Senta Berger i Paco Rabal, o Tentacles, amb John Huston, Shelley Winters i Henry Fonda. En el terreny personal, Silvio Cipriani va tenir una relació amb l'actriu d'origen libanès Antonella Lualdi, que va ser una de les belleses del cinema italià dels anys 50 i 60. Era considerada una de les grans, al costat de Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, per bé que la seva estrella es va apagar molt abans. Antonella Lualdi i Cipriani van coincidir en un parell d'ocasions. Una, l'any 1976, a la sèrie televisiva de la RAI titulada On és l'Anna?, amb una cançó escrita per ell i cantada per ella, i la segona, el 1980, a la pel·lícula La mà de ferro de la màfia, on ella feia d'actriu i ell n'era el compositor. Com deia al començament, Silvio Cipriani ens va deixar una portentosa col·lecció de bandes sonores, prop de 200. I nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui, a les vies de so, escoltarem el tema del film Amor, som tu i jo, una història molt sentimental sobre la relació entre un home i una dona malalta de leucèmia. Un home i una dona que es coneixen en un hospital. Fins la setmana vinent, amics.

0: L'ús habitual exclusiu del català ha retrocedit a pràcticament tots els territoris de Catalunya, segons les dades territorialitzades de l'enquesta d'usos lingüístics de població del 2023, que es van fer públiques a finals de novembre. Al Vallès Occidental, el català només és la llengua habitual del 23% de la població. Per darrere, només hi ha els territoris del Barcelonès Nord, l'Aran, el Baix Llobregat Sud i l'Hospitalet de Llobregat. Per entendre millor aquestes dades i analitzant quin estat de salut es troba el català, ens acompanya la Maronya Tella, és la responsable del Servei Local de Català de Sant Cugat i una coneguda d'aquesta casa que ens ha acompanyat moltes hores aquí a l'Avant Sant Cugat a Fons i ara també al Faves Contades. Mar, benvinguda.
1: Molt bon dia, Alba. Gràcies per convidar-me.
0: Avui m'ho fem en un context diferent, una mica més d'anàlisi, sí. A veure si podem posar un bri d'esperança a aquestes dades que a priori ens fan ser un xic pessimistes. No?
1: A veure, ara ho veurem.
0: Pel que fa l'ús del català. L'enquesta d'usos lingüístics de la població es va publicar, ara ho dèiem, es van fer públiques al novembre, les dades territorialitzades, però l'enquesta ja es va fer publicar al febrer i ja va constatar que el català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada en com a mínim 20 anys. No sé quina lectura en feu des del Servei Local de Català d'aquestes últimes dades territorialitzades. No sé si la rebeu amb preocupació, si amb calma, amb cautela. És un retrocés de 3,5 punts respecte a les últimes dades que teníem, que és el 2018.
1: Val, mira, des del Servei Local de Català, nosaltres la perspectiva que adoptem és la mateixa que adopta el conseller des de la Generalitat. A la Conselleria de Política Lingüística ens expliquen que les dades, òbviament, i a més el conseller és un sociolingüístic, és un gran expert a l'hora d'analitzar dades, nosaltres som més de treball de camp, potser d'ensenyament, dinamització i tal, però analitzar dades no és la nostra especialitat, però tots en podem aprendre. Es poden observar des d'un punt de vista com a dades absolutes o com a dades relatives. Clar, tot el que m'estàs comentant aquesta estona són dades relatives i aquestes són les que ens donen potser una perspectiva més pessimista. Si ens ho mirem des de les dades absolutes, la veritat és que hem guanyat en nombre de parlants. Evidentment, ha arribat molta gent, gent de fora, d'aquí, que encara no ha après la nostra llengua, però som en aquest camí. És a dir, comentava si teníem un bri d'esperança. Sí, nosaltres ho tenim claríssim, estem treballant per això. El nostre objectiu és incrementar doncs, amb unes 100.000 persones el nombre d'habitants perquè aquestes dades relatives comencin a ser doncs, més positives, no? Que tenim un resultat més que és el que nosaltres voldríem sentir. Però no ens hem d'enganyar i hem de ser conscients doncs, que la població ha anat creixent i, de fet, ara és el moment en què més nombre de... O sigui, que el nombre de parlants de català és més alt en tota la història. Vull dir que jo penso que aquest bri d'esperança te'l porto molt decididament.
0: És això de la lectura de les dades, no? Si mirem les absolutes, augmenta la població també el nombre de parlants.
1: Correcte.
0: Però en aquests percentatges.
1: Sí. No volem negar la realitat, Alba? Vull dir que tampoc no ens enganyem i sabem doncs, que aquest percentatge no és el que voldríem, insisteixo, i l'hem de millorar. I estem fent actuacions per millorar-lo.
0: De fet, hi ha una conselleria de política lingüística, l'Ajuntament també hi ha
1: té la seva regidoria,
0: una regidoria, per tant, entenem que políticament no, doncs, hi ha la voluntat de posar-hi les eines.
1: I s'està traduint, ja no és només des de la vessant política que s'està treballant, sinó que s'està portant realment a terme actuacions efectives i reals del dia a dia, que si vols ara, d'aquí una estona en parlem.
0: I tant que sí. En el desglossament territorial que s'ha publicat a finals d'aquest novembre, veiem que les dades mostren dinàmiques lingüístiques diferents segons el territori, com és habitual.
1: Totalment.
0: Malauradament no les tenim municipalitzades, no. Per tant ens fa més complicat una lectura local, però sí que tenim per demarcacions. El Vallès Occidental no ens surt massa ben parat, ho dèiem al principi. Només el 23% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Clar, no sé si parlar de comarca fa desdibuixar una mica la realitat local de Sant Cugat. Les últimes dades que tenim són del 2021 i ens indicaven que el 98% de les persones encastades en aquell moment a Sant Cugat entenia el català.
1: Correcte.
0: Per tant, és lluny d'aquest 23%. No sé quins factors creus que expliquen aquesta xifra del 23% i on cal posar l'accent per revertir-ho.
1: Val, no sé si t'he entès bé, Alba. Aquest 90% que m'has comentat de l'any
0: 2021
1: era de persones que l'entenien. I aquest 23% és de persones que
0: el català és la seva llllengua habitual.
1: Val,
0: sí. No són...
1: Clar, no són comparables aquestes dades, no. D'acord. Ah, però és que m'encanta que hagis aportat aquestes dades, perquè justament aquí és la clau. No és tant l'aprenentatge del català, la gent l'està aprenent, els cursos estan plens, que per cert, les llistes d'espera estan controlades aquí a Sant Cugat, això sí que et puc donar dades fiables aquí de més localment. Mm-hmm. No és una qüestió tant d'aprendre la llengua, que també és més una qüestió de no canviar l'idioma, que tu ja saps parlar i que et penses que l'altre potser no t'entendrà. Sí que t'entendrà, és que més d'un 90%, 95% te l'està entenent. Llavors, per què canvies de llengua? Per què no parles en català? Tu el saps parlar i l'altre, el més probable és que te l'entengui. I si no, ja t'ho dirà. Però tenim aquesta actitud de canvi de llengua que fa que l'ús realment hagi baixat d'una manera que això sí que t'he de dir que ens amoïna. I és aquí on volem fer incidència, no? Que de vegades posem el focus més amb el fet que les persones haurien d'aprendre el català i realment l'objectiu és doncs, que qui no el sap que l'entengui, qui ja en sap una mica doncs, que el practiqui i qui ja en sap molt que no canviï de llengua. Aquest és l'objectiu principal des del meu punt de vista.
0: Justament, clar, et volia preguntar que quina és la responsabilitat de la població catalanoparlant. Ara ens has fet aquesta lectura.
1: Sí.
0: Deixa'm posar una mica de dades que tenim de l'Observatori Sociològic de l'Ajuntament,
1: sí,
0: una mica més recent, del 2024,
1: sí. Sí.
0: On un de cada dos sancuatencs canvia de llengua,
1: sí,
0: quan
1: senyora.
0: En una conversa se li adrecen en castellà.
1: Clar.
0: Què els diem a aquesta gent?
1: Clar, amb aquesta gent no els diem per què. Quin motiu tens, no? Però, clar, és que si ho mires també per fragments d'edat, també t'espantes. O si ho mires també per seccions, no? En el món de l'esport, en el món de les xarxes socials. Aquí a mi sí que és un punt que penso que és un punt molt dèbil, però que també hi veig un punt d'inflexió últimament. Hi ha un canvi ja, cada cop hi ha més influenciadors, no? Que van fent doncs, publicacions i que van emetent vídeos.
0: Es va crear una beca, fins i tot, em sembla, del Departament de Política Lingüística per
1: sí.
0: buscar
1: sí,
0: influenciadors que fessin contingut en català.
1: Tens raó. Jo crec que estan sortint ja espontàniament, fins i tot, a persones que han adoptat el català com a llengua habitual, tot i que no és la seva llengua materna, i la fan servir a la xarxa. Això són petits tresors que hem d'explotar i hem d'experimentar.
0: El conseller de Política Lingüística, el Francesc Xavier Vila, que a més
1: sí.
0: a més és santcuatenc,
1: sí, senyora.
0: Ha insistit en més d'una ocasió en la necessitat de reafirmar el català, diu, com una llengua comuna, tot i que per molts ja no és la llengua pròpia, no? Ell fa aquesta diferència. En un context social i demogràfic com el de Sant Cugat, on hi ha molts expats que hi viuen i treballen a la ciutat, possiblement només durant uns anys, i que troben una comunitat internacional que és molt forta,
1: sí.
0: És un repte crear aquesta llengua comuna com a ciutat? Ja sabem que no serà la pròpia, però
1: clar,
0: la comuna...
1: Sí que és un repte, no és fàcil. Justament aquest perfil que m'acabes de definir potser és el que costa més de convèncer o d'aconseguir que vegin la utilitat o el sentit o el per què. Llavors, ja és una qüestió més de sensibilització, no? D'entendre la nostra cultura, el nostre esperit, no? Tot el procés pel qual hem passat, cap on volem arribar, com ens afecta, no? El fet que hi hagi doncs, unes llengües molt dominants i molt fortes. Llavors, jo crec que en aquests casos es tracta més d'això, no? De treballar-hi doncs, la sensibilització. Que no pas als coneixements, no? Insisteixo.
0: Cal més sensibilitzar o cal més fer normes i lleis?
1: Ah, ui, quina pregunta, Alba. Clar, per exemple, tenim el sector comercial, que justament ara des de la Regidoria de Política Lingüística s'ha enviat doncs, una carta, un correu a tots els establiments de Sant Cugat. Hi ha la col·laboració de Plataforma per la Llengua, justament, que tenen intenció de visitar doncs, els establiments també de Sant Cugat per recordar-los que hi ha una obligatorietat. Però clar, el que reclama molta gent és... Molt bé, molta obligació, però aquí si no es penalitza, aquí ningú no en fa cas. Clar, això ja és una qüestió molt, molt subjectiva, molt opinable. Aquí cadascú la consciència. Jo sóc més del parer d'intentar dialogar, d'intentar explicar...
0: De la
1: seducció, sí.
0: No?
1: Sí, és més el meu estil, però és una qüestió ja molt personal meva, Alba. Sí, crec que... I fins i tot de fer-ho fàcil, de fer-ho amable, de no imposar-ho, perquè al final, i això també ho comentava el conseller fa uns dies, tot el que sigui imposició genera un efecte de rebuig que no ens interessa, que no ens convé, no? I llavors també pensem que hi ha hagut un canvi en la societat, en la percepció del català. Sí que potser fa uns anys era, buah, he de fer català perquè m'hi obliguen, perquè és això, no? Ho he de fer sí o sí. Ara és més com... ostres, doncs fem-ho perquè tots hi sortim guanyant i a tots ens agrada i motiva i veus uns, bé, un valor afegit.
0: Aquesta voluntat de tenir una llengua comuna, no?, també com a, com a país,
1: sí,
0: o com a territori.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El febrer, el conseller de Política Lingüística va anunciar que el govern invertiria 8,8 milions en un pla de xoc per incrementar el nombre de places i els cursos de català. I ens,
1: sí,
0: deies, que aquí Sant Cugat funciona,
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: En aquest sentit, la previsió era crear 30.000 noves places per aprendre el català coordinades pel Consorci per la Normalització Lingüística. Són suficients aquestes mesures? Si bé ens has dit que a nivell de Sant Cugat, al Servei Local de Català, no ens trobem amb aquestes llistes d'espera, no sé si ens pots fer una petita radiografia,
1: sí,
0: de quina és la situació al servei aquí a Sant Cugat. I allò, si aprofitem que s'acosta Nadal, allò a la Carta als Reis, que és en què caldria invertir aquests diners, no? En professorat, en places...
1: Clar, sí que tens raó que s'han ampliat moltíssim les places i llavors sí que surten de tant en tant titulars d'aquests, doncs, així tan impactants, de tanta gent s'ha quedat sense plaça. Clar, però quan mires el detall i veus que les persones que s'han quedat sense plaça, doncs potser és que necessitaven un horari molt específic per fer un nivell molt en concret, que clar, no podem oferir tots els horaris possibles a tots els nivells diversos, això seria inviable totalment, no? I de fet, queden places lliures, no? Si no les ocupem totes les que oferim, doncs perquè la casuística és molt variada, perquè tampoc no es pot fer una previsió al detall de, doncs, quines són les necessitats de la població. Però bé, jo crec que en el cas de Sant Cugat que em demanaves, hem aconseguit aquest equilibri, no?, de fomentar molt els nivells bàsics, que és on tenim més demanda, que és on oferim també més horaris possibles, i tot el que són nivells més... perdona que digui bàsics, és el nivell A2,
0: sí, sí.
1: Després ve el B1, el B2, no? I el C1 i el C2. Són cursos que estem treballant-hi còmodament. Vull dir, els omplim bé amb cursos de 20-25 alumnes i no hi ha gent amb llista d'espera. Vull dir, Sant Cugat sí que ho tenim ben pautat. Clar, hi ha altres ciutats que potser ho tenen més complicat.
0: Quants alumnes i cursos hi ha ara per ara al Servei Local de Català de Sant Cugat?
1: Doncs mira, el nombre d'alumnes no te l'he calculat, però podríem fer-ho així sobre la marxa,
0: sí,
1: si vols. Tenim uns 19 cursos en marxa, no?, que ara tots just acaben, que són, la majoria són trimestrals, i a cada curs, doncs, hi ha el que et deia, uns 20-25 alumnes. T'he de dir que la plantilla de professors ha crescut aquest últim any, i també... Des del Consorci per a Normalització Lingüística s'ha dictaminat que els cursos, que els professors, els tècnics de normalització lingüística, no oblidem això, que no són professors només, són dinamitzadors, són assessors, treballen pel foment de la llengua, no només per ensenyar la llengua. Doncs ara s'estan dedicant pràcticament al 100% a ensenyar llengua. És a dir, hem deixat una mica desatès, una mica només, a tot el que és el sector més de dinamització en l'àmbit comercial. Afortunadament, doncs, contem amb la col·laboració, de Plataforma per la Llengua, Òmnium, l'Ateneu, doncs, que també fan actuacions de sensibilització. L'Ateneu, per exemple, doncs, fa moltes trobades amb els llenguaferits, no? Doncs, aquest equip que treballa per aquesta sensibilització de què parlàvem abans. Tenim les entitats també que estan, les podem homologar, fem un conveni, llavors acreditem que són entitats que poden expedir uns certificats de català que són igualment vàlids, d'acord? Perquè supervisem la metodologia dels cursos, el calendari dels cursos, el perfil dels alumnes que tenen, etc. Doncs ens ajuden a absorbir aquesta demanda, llavors sí que nosaltres ens podem dedicar, doncs, a fer aquestes campanyes que potser ja coneixes, no?, de conversos,
0: sí,
1: aprenents, que anem a fer sessions...
0: Explica'ns quines eines feu, sí, més enllà, perquè a més, a mi,
1: sí,
0: em consta que a vosaltres us agrada molt fer aquesta feina més enllà també de la de professorat de català que ens deies dels tècnics, no? I que potser,
1: sí,
0: ara us heu vist més obligats a concentrar-vos en aquesta,
1: sí,
0: feina de professorat,
1: sí, sí,
0: però no deixeu de fer tampoc l'altre. I una prova
1: no.
0: És que aquí també tenim un podcast que vosaltres,
1: sí,
0: requereix una feina, l'anella al dit,
1: sí,
0: que prepareu amb alumnes de nivell una mica més avançat, normalment, si no m'equivoco, són els de
1: Veu, sí.
0: I també des del Servei Local de Català feu altres iniciatives per potenciar aquest ús del català a la ciutat.
1: Sí.
0: Quines,
1: sí,
0: són?
1: Sí. Doncs, per exemple, amb els comerços, no?, el sector comercial, restauració, sobretot, doncs, els anem a visitar i detectem quins comerços necessiten ajuda. i quin tipus d'ajuda necessiten. És a dir, potser simplement és que necessiten que revisem la seva carta, el menú, la cartelleria que tenen, etc. Potser és que tenen un treballador doncs, que pels horaris que té no pot assistir als cursos de català, que això també és una realitat. Uh-huh. Els cursos tenen els horaris que tenen, comencem a les 9 del matí, acabem a quarts de 9 del vespre, però no en fem en cap de setmana. En cap de setmana sí que en fa l'Ateneu, per exemple. Però també a la restauració ja saps que els treballadors a millor han de fer torns, o ara treballen de matins, ara de tardes, etc.
0: I es fa difícil
1: trobar. I es fa difícil que vinguin als cursos. Llavors què fem? Doncs que el professor va a l'establiment i els fa una sessió de coneixements mínims de llengua. Llavors, aquest és un projecte molt, molt potent.
0: Té bona acollida, Mar, aquest projecte?
1: En general, sí. En general, sí. I té molt bona acollida en els comerços regentats per persones estrangeres, sobretot, sí. Que potser et podria semblar el contrari, però la veritat és que sí, tenen una molt bona acollida. Sempre trobes algú que et diu, ostres, no, aquí no ho necessitem, uh-huh. o no ens interessa, o no estem per això, etc. Però són els menys. D'acord? I sobretot treballem en bars i restaurants. Tot el programa de voluntariat per la llengua. Els alumnes experts són els alumnes que fan conferències com les xerrades talk, les TED Talks, uh-huh. que dèiem. Doncs fan xerrades sobre temes d'especialitat que dominen i ho fan obertes a la població per perdre aquesta por, perquè també la gent vegi que aquestes persones són d'origen estranger i utilitzen el català fins i tot per fer una conferència. Bé, fem moltes actuacions en aquesta línia. Ara la regidoria farà un cicle de cinema en català, per exemple, no? L'últim divendres de cada mes, doncs, als cinemes de Sant Cugat tindrem una pel·lícula catalana, d'acord? L'àmbit dels esports també doncs, està treballant per fer campanyes, i tot això motivat des de l'Ajuntament, tenim, uh-huh. com tu deies, no? La sort de tenir una regidoria aquí a la ciutat.
0: Ho heu notat?
1: Que tenim una regidoria, sí. I tant.
0: Sí, sí, no sé si hi ha hagut un abans i un després, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Tant amb la regidoria com la conselleria. Vull dir, amb la conselleria dius, ostres, que bé que hi ha algú, doncs, des de l'àmbit polític, uh-huh. que sap de què parla, que ens coneix i que pensa unes línies d'actuació adequades, d'acord? Amb uns coneixements lingüístics i sociolingüístics, sobretot, no? I pel que fa a l'Ajuntament, doncs, home, tenir el suport de l'Ajuntament directe, que no hagi d'anar jo com a responsable del Servei Local de Català, ara vaig a parlar amb cultura, ara parlo amb comerç, ara parlo amb el servei informàtic, ara parlo amb, saps, amb les diferents
0: àrees. Que sigui més transversal,
1: àrees.
0: No?
1: Clar, llavors des d'allà jo m'asseguro, clar, pensa que des de la regidoria, per exemple, la iniciativa aquesta de la taula d'entitats, la taula uh-huh. del català, és genial, és un punt de trobada ideal per recollir informació i per també difondre la nostra i poder treballar més en xarxa.
0: També ens feu exàmens als treballadors de...
1: Sí.
0: Una petita prova de tant en tant que ens arriba per correu electrònic. Per...
1: Ah, tu reps també?
0: Sí,
1: ah,
0: sí,
1: aquesta casa
0: també, sí, també el rebem.
1: Ah, que bé. Doncs sí, una mica també perquè els treballadors de l'administració local tinguin aquesta sensibilització, no? Aquest saber que poden jugar amb la llengua, atendre el públic en català directament i no canviar. Bé, és que hi ha molts fronts. I ara al gener, mira, una novetat, Alba... exclusiva de Cugat Mèdia.
0: Mira que bé.
1: Saps que sou els meus favorits. Ai! Que farem una formació a Escoles Bressol, perquè és molt important, i d'això no n'hem parlat. Les enquestes aquestes usos lingüístics treballen amb persones de més de 15 anys. Mm-hmm. Però és que...
0: Deixem fora.
1: A les escoles, al sector infantil... Per nens que a casa seva utilitzen el català amb normalitat, ens trobem que el pati de l'escola no el fan servir. Llavors, sí, una mica treballar amb el sector educatiu, també perquè els educadors sàpiguen que són referents lingüístics, també.
0: Mar, ens hem d'acomiadar,
1: sí,
0: perquè hem arribat al punt
1: de
0: les 11...
1: M'he quedat a pedra.
0: Al punt de les 11 del matí, i ja tenim aquí el Víctor Alexandre.
1: Ai,
0: pel cinema a la xarxa. Escolta, ho reprendré més endavant, perquè ens han quedat moltes preguntes
1: oi,
0: per fer, però com que el català sempre ens ocupa i ens preocupa en aquesta
1: sí,
0: casa, segur
1: sí,
0: que trobarem l'ocasió. Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bon dia.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre Carn Humana. La podeu veure a la Sala Atrium de Barcelona i ens explica com una parella que ha adoptat un fill creu que el nen és especial. Arran d'aquesta idea, l'obra reflexiona sobre moltes qüestions, com ara la pèrdua d'empatia, la competència, la mercantilització de les persones, tot plegat per fer un retrat inquietant, però alhora divertit, amb tota comèdia, de la societat contemporània. Com que sense actrius no hi ha teatre, avui ens acompanya Meritxell Calvo, que és intèrpret de Carn Humana. Meritxell, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies. Pues, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Aviam, situem-nos una mica. Tenim una parella, que són la Màrcia i en Ramon, que fa 5 anys va adoptar un nen bosnià, el Mirko. Fins aquí tot en ordre, però...
2: Sembla normal fins aquí tot.
1: Exacte, però a cop i volta comencen a passar coses estranyes, podríem dir, no?
2: Sí, sí, coses estranyes i fantàstiques. L'obra ens situa en una distopia i és, com tu has dit, és una parella, és el Ramon i la Màrcia, que tenen un nen adoptat de 5 anys i tenen un problema amb el nen. Ells consideren que és un problema perquè, bé, ens planteja una societat una mica violenta o enfrontada, per així dir-ho, no? en la competitivitat, de que la meva criatura és millor que la teva perquè la meva té 2 mesos i ja sap fer la vertical, o és un crac de la pintura, no? I clar, llavors, i la nostra criatura què és? Què fa, no? I això planteja una mica l'obra.
1: Clar, a vegades sembla que quan anem al teatre hi ha situacions que es porten a l'extrem, però si ens fixem en el dia a dia segurament podem veure aquesta competició entre famílies, no?, entre pares i mares, per veure qui té el millor fill o qui és el fill que fa més bé no sé què.
2: Sí, sí, sí, a veure, si tots hem sentit o hem dit la típica frase de jo no és perquè sigui el meu fill, però és que realment això ho fa molt bé, o és que realment és el millor, no? Sí, a veure, l'obra ens planteja també una situació que des de la comèdia i des de la ironia i la sàtira ens planteja una situació que si no fos còmica seria monstruosa, no? Perquè la comparació entre criatures com si fossin objectes, com si arriba un moment que es parla de les criatures també com si tinguéssim un telèfon, no, és que el meu és un, no sé, és un iPhone número 15, doncs el meu és un número 17, no? El meu és millor, i a vegades se'ns oblida que estem parlant de persones, no?
1: De fet, clar, fins a quin punt, com a pares, com a mares, posem massa pressió, potser, als fills? Perquè aquesta competitivitat, al final, acaba sent això per a ells, no?
2: Totalment, totalment. A veure, també a internet corren vídeos d'aquests les competicions de futbol, per exemple. Dic futbol o pot ser un altre esport, eh? Sí. Que els pares estan allà cridant des de la grada, fes això, fes l'altre, tira! Però no! I dius, senyora, que té 7 anys. Vull dir que està jugant, saps? I després, clar, veus aquests nens també que agafen la pilota amb aquesta violència. Però també l'obra dona una petita reflexió que, a part d'això i de la mercantilització de les persones i com ens comparem els uns amb els altres, és posar-se una mica de banda dels dolents. Diguéssim que el Ramon i la Màrcia tenen una manera molt, molt peculiar de pensar, no? I llavors, doncs, tu vas rient amb ells i dius, ah, mira, jo això potser també ho faria, o ah, mira, jo aquí em veig reflexada, però arriba un moment a l'hora que dius, ostres, fins on ha arribat tot això, que no deixa de ser comèdia, eh?
1: Sí.
2: Però la reflexió va una mica més enllà, no se centra només en les criatures, se centra també en nosaltres, i nosaltres com a societat.
1: Que tu creus que les persones que us vinguin a veure potser sortiran una mica remoguts en aquest sentit, perquè s'adonaran de coses de les que potser no eren conscients?
2: Doncs sí, però no remoguts en el mal sentit, sinó perquè la gent riu molt. Nosaltres hem fet 3 funcions a Sabadell, hem estrenat allà, i la veritat és que ha anat molt bé, i després l'últim dia vam tenir l'oportunitat de fer un col·loqui, i la gent el que ens deia era, ostres, hem rigut molt, però molt, i al final, quan hi ha aquesta cosa, igualment no pots parar de riure, però veus el que està passant,
1: no.
2: Saps? Diu, i sí, i també, bueno, sí, després ens deien, sí, després vam anar a prendre alguna cosa, i ostres, sí que vam estar tota l'estona parlant, clar, perquè això, clar, perquè l'altre, però no des de l'amargura de, oh, Déu meu, quina societat que som, sinó, escolta'm, tu t'has adonat que fem això o que fem l'altre?
1: Que suposo que és la màgia, no?, també, Meritxell, del teatre, sí. I vosaltres tenim una mena de vareta per tocar a la gent, per tocar-nos a tots nosaltres i activar-nos alguna cosa, alguna reflexió que potser ens ajuda a ser millors o a intentar millorar alguna cosa.
2: Sí, o com a mínim ser conscient de les nostres mancances, no?, o de com som com a societat, no?, que moltes vegades anem tirant cap endavant, a veure, en el nostre dia a dia no podem estar reflexionant també tot el que fem, no?, però de tant en tant el parar i dir, a veure, vaig a posar en valor les coses que tinc, doncs jo crec que està bé, i el teatre és una eina d'educació i de cultura molt potent que tenim i que hem de conservar, jo crec.
1: També perquè al final ens parleu del dia a dia, de la vida quotidiana, però aconseguiu, no?, amb aquest toc de comèdia, d'ironia, de sàtira tan necessari com deies abans, perquè no sigui una situació monstruosa, aconseguiu que sigui una cosa extraordinària, però que en realitat és molt, molt quotidiana, no?
2: Sí, exacte. Moltes vegades es parla de les grans passions o de les grans històries dramàtiques o les històries, jo què sé, d'amor, no? I moltes vegades... I diem, ja, però i això jo a la meva vida com ho aplico, no? Potser no tinc una gran història d'amor o una gran història dramàtica, però i aquests personatges, no? Doncs aquesta obra és algo universal que ens passa a tots i ens passa cada dia. El que passa que, clar, posada des d'un altre punt de vista, diguéssim.
1: Meritxell, amb l'equip del programa, reflexiona una mica també, tot i no haver vist l'obra encara. Clar, pensàvem, en certa manera, també parleu una mica de com el capitalisme ha alterat els vincles humans. No sé si ens hem tornat menys empàtics, més egoistes, no?, més individualistes.
2: Sí, sí, sí, completament. I sobretot és la comparació, no?, i la mercantilització d'absolutament tot, no?, de l'art, de l'educació, tot el... No sé, ja no es poden fer les coses perquè tu creguis... Per exemple, parlo del meu sector, no?, el sector de la cultura, el sector de l'art. Doncs, ostres, jo tinc una obra de teatre perquè vull expressar això, no?, perquè tinc aquesta necessitat. No estic parlant de la puresa, de l'art, ni no té res a veure amb la puresa, simplement unes persones que tenen un producte que expressa alguna cosa, no? Doncs aquest producte, si no vens entrades o si no aconsegueixes un patrocinador o si tot el que no estigui envoltat de diners, no pots fer res amb allò. Mm. O sigui, ja pots tenir un producte meravellós que si no tens una publicitat que et vengui i que faci creure als altres que el que tu tens és el que necessita, no serveix de res, encara que realment ho tinguis i encara que sigui supervaluós el que tu tens. I amb això ens passa amb les persones també, no? Tenim un problema enorme amb l'habitatge, no?, però sembla que estiguem més preocupats de, ostres, els pantalons que porto són de marca, mira, els del costat, porta aquelles sabates, jo què sé, una cosa molt estúpida, no?, que era com les bambes per córrer o les bambes per fer sala. Són bambes. Relaxem-nos, no?
1: Com a missatge, aquest relaxem-nos, crec que és important i a vegades ens el diem prou. Va, fins al 30 de novembre podeu veure Carn Humana a la Sala Atrium de Barcelona. És una obra autoria i direcció de Josep Julián i està interpretada per Santi Ricart i per Meritxell Calvo, que és amb qui hem pogut compartir uns minuts i unes quantes reflexions. Meritxell, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant del regne animal és la manera en com les abelles comuniquen la ubicació del nèctar mitjançant la famosa dansa de Wagla. Quan una abella exploradora troba una font de nèctar rica i de qualitat, torna al rusc i realitza una sèrie de moviments en forma de buits sobre el panell. L'angle del seu recorregut respecte a la gravetat indica la direcció del menjar respecte al sol, i la durada de la part central de la dansa comunica la distància aproximada fins a la font. Això significa que les abelles són capaces d'utilitzar una mena de llenguatge simbòlic, un dels pocs exemples d'aquest tipus de comunicació en animals no humans. El més sorprenent és que aquest sistema funciona fins i tot quan el sol està amagat, perquè les abelles poden detectar la seva posició a través de la llum polaritzada que travessa els núvols. Aquesta sofisticació comunicativa permet al rusc optimitzar els seus esforços, enviar treballadores exactament on cal i assegurar la supervivència de la colònia. És un exemple espectacular de com la cooperació i la informació compartida poden convertir un grup d'insectes en una comunitat extraordinàriament eficient i intel·ligent.
1: FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures a la canalla és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. Veolia ha agafat avantatge en la licitació per gestionar el servei d'abastament d'aigua de Sant Cugat i 100 municipis metropolitans més durant els pròxims 25 anys. La multinacional ha presentat la proposta més ben valorada en els criteris tècnics del concurs i ha obtingut 49 punts per davant d'altres candidatures. La puntuació, però, no significa que Veolia ja hagi guanyat el contracte. Els 49 punts corresponen únicament als criteris sotmesos a judici de valor, que inclouen, entre d'altres aspectes, el pla d'explotació, l'organització del servei, el manteniment de les instal·lacions i les mesures socials i ambientals. El resultat definitiu dependrà ara de l'obertura del sobre C, que conté els criteris avaluables automàticament i que sumen els 51 punts restants. L'acte públic està previst per aquest dijous 23 de juliol. Sant Cugat i Shenzhou han obert noves vies a cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. I en esports, el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ja coneix el calendari de la Lliga Iberdrola per a la nova temporada. Les santcugatenques iniciaran la sisena temporada consecutiva a la màxima categoria estatal i tindran nou tècnic amb el debut de l'australià Joseph Clays a la banqueta. Clays, consultat per Cugat Media, no ha pogut confirmar ni altes ni baixes perquè s'està treballant en la confecció de la plantilla. Les santcugatenques iniciaran la pretemporada el 25 d'agost i el debut a la Lliga Iberdrola serà l'11 d'octubre al camp del Getxo. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.

0: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui parlarem d'alguns dels grans musicals de la història del cinema, un gènere aquest que té amants incondicionals, però que té també els seus detractors. Vull dir que compta amb grans adeptes i defensors, però que no agrada a aquells que no accepten que algú que està parlant de sobte es posi a cantar i a ballar. Els infants sí que hi entren en aquest joc. Hi entren de seguida perquè no els fa por somiar desperts. Però no tots els adults tenen ànima d'infant. Jo sí que la tinc i us confesso que m'encanten els musicals. No tots, naturalment. De musicals, com en tots els gèneres, n'hi ha de brillants i n'hi ha de fallits. El film amb què hem obert avui és un dels brillants. Les senyoretes de Rochefort, el 1967, que van interpretar Catherine Deneuve i François d'Orléac. Un musical europeu per excel·lència, francès, concretament, dirigit per Jacques Demy, un realitzador que va intentar donar forma als musicals europeus i trencar, en la mesura que fos possible, l'hegemonia nord-americana, que gaudia i gaudeix de més capital econòmic i de més desplegament de mitjans i de grans estrelles. De tota manera, Jacques Demy aquí retia un homenatge als musicals americans i per això va voler que també hi aparegués Gene Kelly. En l'escena en què les germanes Catherine Deneuve i François d'Orléac, germanes de la vida real, canten aquesta cançó que hem sentit, totes dues estan exquisides. És una escena, una seqüència magnífica. François d'Orléac tenia una sensualitat extraordinària i era una grandíssima actriu que malauradament va morir molt jove en un accident de cotxe, just després d'acabar el rodatge de Les senyoretes de Rochefort, quan corria just de temps per arribar a l'aeroport i agafar un vol cap a Londres, on començava a rodar una altra pel·lícula. Tenia només 25 anys. Un altre gran musical, en aquest cas americà, és Hello, Dolly, del 1969, dirigit per Gene Kelly, amb Barbra Streisand i Walter Matthau com a protagonistes. El tema principal de la banda sonora és portentós i el cantava Barbra Streisand, però també el cantava Louis Armstrong.

Hello, Dolly, una pel·lícula que era una adaptació d'un musical de Broadway. La banda sonora era molt bona, tanmateix no es pot dir que fos un musical d'èxit cinematogràfic. Res a veure, per exemple, amb altres musicals nord-americans com West Side Story o Mary Poppins. La prova és que la Fox, que hi va invertir 25 milions de dòlars de l'època, s'hi va agafar els dits i va fer fallida. No és or tot el que lluga a Hollywood. Hello, Dolly va estar nominada a 8 Òscar, inclòs el de millor pel·lícula, però es va quedar només amb 3: millor direcció artística, millor música i millor so. Elizabeth Taylor, per cert, va estar a punt de ser-ne la protagonista, en comptes de Barbra Streisand, malgrat que no sabia cantar. La Taylor no cantava. Mai no sabrem, esclar, si Elizabeth Taylor hagués fet aquest paper, doncs potser la pel·lícula hauria tingut molt més èxit que no pas amb Barbra Streisand. Això no ho sabrem mai. En tot cas, retornant als musicals europeus, aturem-nos ara al Regne Unit. L'any 1968, el director Carol Reed, el director del Tercer Home, va fer una adaptació cinematogràfica de la novel·la de Charles Dickens, Oliver Twist. No era pas la primera, D'aquesta novel·la se n'han fet moltes versions, alguna muda, fins i tot. Una versió molt famosa és la de David Lean amb el gran Alec Guinness i una altra és la de Roman Polanski amb Ben Kingsley. La història se situa a l'Anglaterra victoriana, on un nen pobre fuig d'un orfenat i se'n va a Londres. Però allà cau a les urpes d'un vell avar que té una xarxa d'infants que treballen per ell, robant a la gent. La banda sonora és de Lionel Bart i Johnny Greene i és esplèndida.

0: everyone I know. Titled people with a station who can help me make a real impressive show. I will own a suite at Claridge's and run a fleet of carriages and wave at all the duchesses with friendliness as much as is befitting of my new estate. Good morrow to you!
1: Una de les cançons del film Oliver, de Carol Reed, que va tenir 11 nominacions a l'Oscar i que, per bé que només en va guanyar 5, alguns d'aquests 5 van ser dels bons. Millor pel·lícula, millor director, millor banda sonora. A més, la coreògrafa Una White va rebre un Oscar honorífic. Un altre excel·lent musical europeu és Els nois del cor, molt més modern, del 2004, de Christopher Barratier. Va ser una coproducció franco-suïssa que va tenir un gran èxit, sobretot a França, amb més de 8 milions d'espectadors, i hi va haver molts infants que, seduïts per la pel·lícula, es van apuntar a classes de música coral. És cert que imitava una mica, s'ha de reconèixer, el model nord-americà, però és una pel·lícula encantadora que situa l'acció l'any 1948 en un correccional de menors. Allà hi entra un professor de música que aconsegueix treure el millor de tots aquells infants marginals i que ens mostra el poder pedagògic de la música en un reformatori. Un poder infinitament més eficaç que certes mesures de càstig. Va estar nominada en dos apartats, millor pel·lícula de parla no anglesa i millor cançó original. Els nois del cor és un remake de La gàbia del rossinyol, un film del 1945, també francès, que va protagonitzar l'actriu Noël Noël i que va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula de la història. Serà, doncs, amb Els nois del cor que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i la cançó que ara escoltarem es diu Mira en el teu camí. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: No te molestes. Cuando te he dicho de tomar algo, me refería a alguna cosa ligera.
1: Vamos, no estoy para bromas. Tienes que destruir esa bazofia.
0: ¿Qué, quemé mi novela?
1: Sé que es muy duro para ti, pero es por tu bien.
0: No sé por qué va a ser tan duro. Mi agente tiene un montón de copias en Nueva York. Varias editoriales disponen de un ejemplar. ¿Qué quieres, que queme el original? Bien, lo quemaré, pero no conseguirás nada.
1: Enciende la cerilla, Paul.
0: No lo entiendo.
1: No hay nada que entender. Hazlo. Sé que es el único ejemplar. Escribiste tu primera novela a los 24 años y no hiciste copias porque no creías que te la publicaran. Pero lo hicieron y no haces copias por superstición. Es lo mismo que lo de venir siempre a Silver Creek. Se lo contaste a un periodista hace 11 años.
0: 11 años. Hagamos un trato. No, no dejaré que la publiquen. Nadie podrá leerla excepto tú y yo. Y por lo tanto es como si no existiera.
1: Mientras exista, tendrás contaminada la mente.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Els que heu vist la pel·lícula Misery haureu reconegut de seguida aquesta escena entre Kathy Bates i James Caan. Ell és un escriptor que ha tingut un accident de cotxe i ha quedat inconscient. Quan es desperta, es troba a casa de la dona que l'ha rescatat, és al llit i té les dues cames trencades. Es dona la circumstància que la dona és infermera i, a més, és una lectora enfervorida de les seves novel·les. Ella llegeix el manuscrit de la novel·la que ell duia al cotxe, encara no publicada, no li agrada al final, vol que l'escriptor la destrueixi, ell s'hi nega i a partir d'aquí comencen a passar coses. Misery és una pel·lícula basada en una novel·la de Stephen King que va tenir un èxit immens. Va partir d'un pressupost d'entre 18 i 20 milions de dòlars la pel·lícula i en va recaptar més de 60. A Catalunya també va omplir cinemes. Avui en parlem perquè l'home que la va dirigir va ser Rob Reiner, que el 14 de desembre passat va morir assassinat a casa seva de Los Angeles juntament amb la seva dona, Michelle Singer. Va ser la seva filla Romy qui va trobar els cadàvers. Havien estat apunyalats moltíssimes vegades. La notícia, com us podeu imaginar, va colpir Hollywood i ràpidament es van obrir tota mena d'interrogants. El primer que va fer la policia va ser detenir el fill, Nick Reiner, de 32 anys, com a principal sospitós, perquè se sabia que la nit abans ell i el seu pare havien tingut una discussió molt forta en una festa. El cas s'està investigant i a hores d'ara no se sap res més. Rob Reiner, que tenia 78 anys, havia començat la seva carrera com a actor a la televisió, quan encara era un nen, i tot i que després va passar a la direcció, no va deixar mai de fer d'actor. En total, com a actor, va fer 32 pel·lícules. Fins i tot sortia la darrera que va dirigir el 2025. Però on va destacar més va ser a la direcció. Altres èxits, molt sonats seus, són La princesa promesa, que és un encant de pel·lícula. Si teniu fills o nets, no deixeu que se la perdin, La princesa promesa. O Alguns homes bons, que van protagonitzar Tom Cruise, Jack Nicholson i Demi Moore sobre dos soldats de la base naval de Guantánamo acusats de matar un company. Ells, però, aleguen que la mort va ser accidental i que complien ordres del seu coronel. En el judici, el coronel, interpretat per Jack Nicholson, acaba atrapat a la teranyina dels seus nervis.
3: Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad, porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho?
4: ¿Ordenó el Código Rojo?
3: Hice el trabajo que me encargaste.
4: ¡Ordenó el Código Rojo!
3: ¡Por supuesto que lo hice, joder!
2: Una escena d'alguns homes bons que va dirigir Rob Reiner i que va estar nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula. També Jack Nicholson va estar nominat. Políticament, Rob Reiner era un liberal força actiu, creador de la Fundació Americana per la Igualtat de Drets i en contra de les lleis que prohibeixen el matrimoni entre persones del mateix sexe. També va intentar que s'aprovés a Califòrnia la proposta de finançar les escoles bressol públiques, però no se'n va sortir. Pertanyia al Partit Demòcrata i va estar a punt de ser l'opositor d'Arnold Schwarzenegger com a governador de Califòrnia l'any 2006. Després va fer campanya contra Donald Trump i el va qualificar d'homòfob, sexista i racista. Unes altres pel·lícules més famoses de Rob Reiner són Quan Harry va trobar la Sally. Aquesta és una comèdia molt divertida interpretada per Billy Crystal i Meg Ryan. Són dos estudiants universitaris que es coneixen per atzar. Ella s'ofereix a portar-lo en el seu cotxe i pel camí discuteixen sobre la guerra de sexes. Ell creu que l'amistat entre un home i una dona és impossible sense que hi hagi el factor sexe pel mig. I ella no hi està d'acord.
5: ¿No se puede decir que una mujer es atractiva sin intención de ligársela?
6: Está bien, está bien. Digamos, solo para que el tema quede claro, que sí intentaba ligarte. ¿Qué quieres que haga ahora? Lo retiro, ¿de acuerdo? Lo retiro.
7: No puedes retirarlo.
6: ¿Por qué no?
7: Porque ya lo has dicho.
6: Oh, señor, no he hecho más que un comentario. ¿Qué quieres que haga? ¿Llamamos a la policía?
7: Solo déjalo estar, ¿de acuerdo?
6: Estupendo, déjalo estar. Esa es mi política. Es lo que yo siempre digo, déjalo estar. ¿Quieres que pasemos la noche en un motel? ¿Ves lo que he hecho? No lo he dejado estar.
7: Harry,
6: he dicho que lo dejaría, pero no.
7: Harry,
6: he hecho todo lo contrario.
7: Harry, ¿qué? Vamos a ser solo amigos, ¿de acuerdo?
6: Estupendo, amigos, es lo mejor. Por supuesto, te darás cuenta de que nunca podremos ser amigos.
7: ¿Por qué no?
6: Quiero decir que, y eso no es una artimaña de ninguna clase, forma o manera, que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual.
7: Estás equivocado. Yo tengo muchos amigos varones y para nosotros el sexo no cuenta para nada.
6: No es cierto.
7: Sí, es cierto.
6: No es cierto.
7: Sí, es cierto.
6: ¿Tú crees que es así?
7: ¿Insinúas que me acuesto con todos mis amigos sin ni siquiera saberlo?
6: No, lo que insinúo es que todos ellos quieren acostarse contigo.
7: No es cierto.
6: Sí, es cierto.
7: No es cierto.
6: Sí, es cierto.
7: ¿Y tú cómo lo sabes?
6: Porque ningún hombre puede ser amigo de una mujer a la que encuentra atractiva. Siempre quiere acostarse con ella.
7: O sea que según tú, un hombre solo puede ser amigo de una mujer si no la encuentra atractiva.
6: No, tú también puedes querer acostarte con ellos.
7: ¿Y qué pasa cuando no quieren acostarse contigo?
6: Eso no importa, porque el sexo siempre está presente, por lo que la amistad se ve condenada. Y ese es el fin de la historia.
7: En tal caso, tú y yo no seremos amigos.
6: Supongo que no.
7: Es una lástima. Eres la única persona que conozco en Nueva York.
2: Quan en Harry va trobar la Sally, un film de Rob Reiner que encara va tenir més èxit que Misery. Aquí, partint d'un pressupost de 16 milions de dòlars, en va recaptar 93. I va influir molt la seqüència del restaurant en què Meg Ryan fingeix un orgasme. De fet, el restaurant on es va rodar l'escena existeix realment i té un cartell penjat que assenyala el lloc exacte on Meg Ryan estava asseguda per si algú vol reviure la situació. Altres pel·lícules de Rob Reiner són Compte amb mi, sobre l'amistat a la infantesa, Alguna cosa per recordar, amb Meg Ryan i Tom Hanks, La nostra història, amb Bruce Willis i Michelle Pfeiffer, El president i Miss Wade, amb Michael Douglas i Annette Bening, o Ara o mai, amb Jack Nicholson i Morgan Freeman. En total, entre el 1984 i el 2025, Rob Reiner va dirigir 22 pel·lícules. Va tenir una bona escola, perquè el seu pare, Carl Reiner, actor i director, era un gegant de la comèdia. Ningú no es podia esperar, esclar, que Rob Reiner, que tindria un final tan tràgic, doncs, com el fet de morir a ganivetades. Rob Reiner tenia 78 anys i la seva dona, Michelle Singer, també assassinada, en tenia 68. Duien exactament 36 anys de casats. I, com he dit abans, el fill Nick Reiner, que vivia amb ells, tenia un llarg historial de drogues. Va ser detingut immediatament, quan van trobar els cadàvers dels seus pares, però el van deixar en llibertat pagant una fiança, atenció, de 4 milions de dòlars. 4 milions. La filla, Romy, quan va descobrir els cadàvers, va trucar als bombers i a la policia, i també a Billy Crystal, perquè era íntim amic de Rob Reiner. Les reaccions de condol, com és lògic, van venir d'un munt de gent del cinema, com ara Kathy Bates, Jane Fonda, Michael Douglas, Demi Moore, Barbra Streisand, i també del món polític, com Bill Clinton i Hillary Clinton, o Barack Obama i Michelle Obama. Donald Trump, en canvi, es va burlar de Rob Reiner, dient que patia la síndrome del trastorn de Trump, que és com Donald Trump defineix tots aquells que el critiquen. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, direm adéu a Rob Reiner escoltant una de les cançons que Harry Connick Jr. canta a la banda sonora del film quan en Harry va trobar la Sally. La cançó és It Had to Be You, Havies de ser tu, un estàndard de la música lleugera escrit el 1924 que havien cantat Frank Sinatra i Doris Day. En relació als casos d'assetjament i abusos sexuals a Hollywood, Rob Reiner va dir: "No és només a la nostra comunitat cinematogràfica. Això està passant a tots els llocs de treball d'Amèrica. És repugnant. Hem de crear una atmosfera segura que permeti que les dones puguin explicar les seves històries." Fins la setmana vinent, amics.

0: lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso, y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido. Vestirse, alimentarse, ganar el pan de cada día, discutir de cosas banales, domingarse como cada cual y hacer el amor a una dulce estudiante como cualquier empleado de banca. Y sin embargo, velar.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
5: Hola, sóc Adam Benaví. Vaig a tercer B de primària i a l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'avi el tractor i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre Marena els tractors. L'avi el tractor havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'ase per poder-lo remolcar. L'ase es va clavar de por i no avançava ni un pas. No ve prou l'escriassar, Harry, que no arrencaràs, en rebre xuriacades, brama l'ase, a mi no. Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor.
4: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
7: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
7: La ràdio amb samarreta.

0: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat enregistraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provenents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures a la canalla és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. Veolia ha agafat avantatge en la licitació per gestionar el servei d'abastament d'aigua de Sant Cugat i 100 municipis metropolitans més durant els pròxims 25 anys. La multinacional ha presentat la proposta més ben valorada en els criteris tècnics del concurs i ha obtingut 49 punts per davant d'altres candidatures. La puntuació, però, no significa que Veolia ja hagi guanyat el contracte. Els 49 punts corresponen únicament als criteris sotmesos a judici de valor, que inclouen, entre d'altres aspectes, el pla d'explotació, l'organització del servei, el manteniment de les instal·lacions i les mesures socials i ambientals. El resultat definitiu dependrà ara de l'obertura del sobre C, que conté els criteris avaluables automàticament i que sumen els 51 punts restants. L'acte públic està previst per aquest dijous 23 de juliol. Sant Cugat i Shenzhou han obert noves vies de cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. I en esports, el primer equip femení del rugby Sant Cugat ja coneix el calendari de la Lliga Iberdrola per a la nova temporada. Les santcugatenques iniciaran la sisena temporada consecutiva a la màxima categoria estatal i tindran nou tècnic amb el debut de l'australià Joseph Clays a la banqueta. Clays, consultat per Cugat Media, no ha pogut confirmar ni altes ni baixes perquè s'està treballant en la confecció de la plantilla. Les santcugatenques iniciaran la pretemporada el 25 d'agost i el debut a la Lliga Iberdrola serà l'11 d'octubre al camp del Getxo. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui iniciem el cicle d'estiu que dediquem habitualment als grans compositors cinematogràfics i ho fem amb un compositor català, Xavier Montsalvatge. Xavier Montsalvatge, nascut a la plaça del Vi de Girona, el 1912, no se sentia gaire còmode amb les exigències de la música cinematogràfica i després explicaré per què. Tot i això, va compondre una vintena de bandes sonores. I una va ser precisament la que ara sentíem, la de la pel·lícula Gaudí, del 1960, sobre els darrers anys de la vida d'Antoni Gaudí. És un film molt digne, dirigit per Josep Maria Argemí, que aguanta prou bé els més de 60 anys transcorreguts. Carlos Mendi, un actor uruguaià, feia el paper de Gaudí. Hi apareixien Josefina Güell, Josep Maria Cafarel i Maria Matilde Almendros. Xavier Montsalvatge va ser un músic completíssim que va crear una obra per a orquestra simfònica, per a òpera, piano, cambra, corda, cobla, sardanes, televisió, teatre, cinema. En el cinema va debutar ja de grandet, amb 44 anys. I, com passa sovint entre músics i directors, va establir lligams d'amistat amb dos directors, Juli Coll i Jaime Camino. Amb Juli Coll va treballar a la banda sonora de 5 pel·lícules, Nunca es demasiado tarde, amb Arturo Fernández, La cárcel de cristal, amb Adolfo Marsillac, Distrito Quinto, amb Alberto Closas, Un vaso de whisky, amb Rosana Podestà, i El traje de oro, amb Alberto Closas. Aquestes pel·lícules de Juli Coll eren pel·lícules policíaques, que era un terreny que normalment tenia com a escenari la ciutat de Barcelona. Estaven molt ben fetes i tenien una factura internacional. Distrito Quinto, especialment, és una molt bona pel·lícula catalana d'aquella època. Una època, esclar, en què el cinema tenia prohibit parlar català. Escoltem ara Xavier Montsalvatge parlant-nos d'ell mateix en una entrevista que li va fer Josep Maria Espinàs al programa de TV3 Identitats el 3 d'agost de 1984. Aquí explica els seus començaments.
1: Què dius? Van dir, aquest noi serà músic?
2: Van dir, home, podríem dedicar-lo... Eren molt filarmònics a casa meva. Van dir, aquest el podríem dedicar a provar, dedicar-lo a la música. I em van fer portar pels Reis un violí... I vaig venir aquí, vaig matricular a l'escola municipal, que llavors era el parc, a estudiar el violí. Solfeig, ho vaig estudiar, és clar, com que tinc anys, doncs, d'acord, vaig estudiar amb el mestre Millet, que era una persona agradabilíssima, el mestre Balcells, i el violí amb en Francesc Costa, que quan ell anava a fer concerts, els estudien en Toldrà. Jo vaig començar amb el violí, que vaig deixar... Vaig anar deixant, perquè jo sóc una persona molt nerviosa i vaig donar-me compte que no tenia l'aplom necessari per ser un intèrpret. Ho vaig deixar als anys 30, ho vaig anar deixant. Perquè llavors sí que ja em vaig sentir, això sí que va ser un instint meu, atret per la composició. Sí, sí, és veritat això. En aquesta, a l'edat dels 12 anys, 14 anys, aquestes coses fan molt efecte. Jo anava... L'escola Blanquerna, que llavors no era encara l'escola Blanquerna, era l'escola Montessori, i després va ser el Montoreal i després el Blanquerna. I és clar, jo no portava la mateixa vida que portava els altres. Em venien a buscar abans i deien, aquest nen on va ara a estudiar música? O un dia no hi anava, i per què no has vingut? Em deien els companys, ah, estudio música. Això em creava un neguit que encara el recordo, sí. Bé, això ha passat una mica, això no. El que passa que jo els hi dic sempre com donen un concepte. Primerament, si l'obra no s'estrena, crec que el compositor no té de sortir. O sigui, inclús m'hi nego, perquè crec que no té de ser. A l'estrena ho comprèn. I llavors els he dit als organitzadors, a mi no m'agrada, ja no sortiria. Però encara trobo que fa més lleig allò de fer-se pregar. A propòsit d'això, recordaré una anècdota del mestre Manent, Joan Manent, que era compositor, i va estrenar una obra que li va dirigir el mestre Toldrà. I li va dir, abans de començar, diu, mira, com acabi l'obra... Vostè, jo faré veure que no vull sortir, i vostè estiri'm. I això no ho faria mai, jo. I els dic, mira, si cal sortir, sortiré, però per favor, no ho precipitem, que saludin els intèrprets, després sortiré jo, perquè encara fa més lleig fer-se pregar.
0: Paraules de Xavier Montsalvatge, el programa Identitats, de Josep Maria Espinàs, a TV3, l'any 1984, programa molt bo, per cert. En aquell moment, Montsalvatge tenia 72 anys, 72, i havia musicat una bona col·lecció de pel·lícules. Per exemple, El frente infinito, de Pedro Lazaga, sobre la guerra. El amor de los amores, de Juan de Orduña, sobre un anarquista perseguit a Barcelona. Vida de família, de Josep Lluís Font, un conflicte familiar d'un matrimoni català per raons d'herència. Cristina, de Josep Maria Argemí, el mateix director de Gaudí, en una història similar a la de Pigmalió. I, entre d'altres, dues pel·lícules dirigides per Antoni Sassis Asmendi. Rapsòdia de Sangre, sobre un pianista en els dies de la Revolució Hongaresa, i Diego Corriente, sobre un bandoler andalús. Famós bandoler andalús. Com deia abans, Montsalvatge tenia una relació d'amor-odi amb la música cinematogràfica perquè la veia massa subordinada a un munt de contingències i improvisacions que l'angoixaven com a compositor. I és que els canvis a l'hora del muntatge de les imatges l'obligaven a refer contínuament la música i a córrer cuita, a vegades en qüestió d'hores o de minuts. Ell deia, la música de cinema forma part del ventall de possibilitats que té un compositor. A mi no em sembla gens menyspreable quan es tenen coses a dir. Té un vessant més difícil que l'altra música, perquè el músic s'ha de cenyir a una durada determinada dels blocs, a un estil específic, d'acord amb l'esperit de la pel·lícula, i, a més, s'ha d'adaptar als desitjos del director. Escoltem-lo ara en una entrevista que li va fer Catalunya Ràdio el 2002, l'any de la seva mort. Veureu que li falla una mica la memòria quan diu que va escriure una trentena de bandes sonores. En realitat no en van ser tantes, en va fer una vintena.
3: Mira, jo, a pesar de que vaig arribar fent, sembla, al voltant de 30 pel·lícules, doncs no hi vaig posar gaire afany, perquè està la música pel cine exceptuant les pel·lícules musicals, que llavors és una altra cosa, que jo no em vaig fer cap d'aquestes. Però els films, les pel·lícules normals, la música és ambientadora i està tan sotmesa a la situació i tan lligada al treball del director, que de vegades que exigia almenys en el meu temps, i em sembla que deu passar igual, exigir la composició de la música amb una rapidesa tremenda, perquè havies d'adaptar-la a l'acció. I l'acció sembla que quan estava filmada ja estava feta, no, però l'escurçaven o l'allargaven i en la música es trobava que t'hi havies d'adaptar. O sigui que musicalment ho vaig fer perquè era una manera de sortir-se, perquè era ben pagada la música de cine, llavors suposo que també ara ho és. Però des del punt de vista artístic no hi vaig donar cap importància, la prova és que no he guardat cap partitura de les moltes que vaig escriure. Miri, amb l'estat que estic ara, com ja l'he dit, que estic convalescent, i una de les coses que he perdut molt i que estic perdent, a més per l'edat, perquè pocs dies compleixo 90 anys, que són molts anys. O sigui, em falla molt la memòria. I ara vostè, la seva pregunta em sorprèn, però el que sí que em surt de seguida, que em va fer una impressió tremenda, és com es va representar el Porc i Més de Gershwin, que em va fer una impressió tremenda. Jo més o menys el coneixia fragmentàriament, però a més va ser unes representacions fenomenals d'una companyia de negres, que tots els actors totalment eren negres, menys els dos policies que sortien, que eren blancs.
0: Xavier Montsalvatge parlant-nos d'ell mateix. Abans he dit que ell va establir un vincle d'amistat amb els directors Juli Coll i Jaime Camino, i això es va traduir en diverses bandes sonores. Si per Juli Coll va compondre la música de 5 pel·lícules, per Jaime Camino en va compondre 6. Espanya otra vez, sobre un exbrigadista que va lluitar a la Guerra Civil Espanyola. Mi professora particular, sobre un jove, Joan Manuel Serrat, que manté relacions amb la seva professora de piano, en l'IEGD. Les llargues vacances del 36, també sobre la mateixa guerra. El documental La vieja memòria, novament sobre la guerra, amb l'aparició de Josep Tarradellas i Frederica Montseny. Dragón Rapide, amb Juan Diego, un altre cop sobre la guerra, i Llums i ombres, sobre un director que vol rodar una pel·lícula a partir del quadre Les menines, de Velázquez. Montsalvatge hauria d'haver fet també la banda sonora del Llarg hivern, de Jaime Camino, però el film demanava una música molt complexa amb orquestra i Montsalvatge va dir que no. Pel que fa als premis, els Goya li van fer un lleig molt gran quan tenia 76 anys i estava nominat per la música de Dragón Rapide. El van telefonar demanant-li que assistís a la cerimònia perquè estava cantat que el Goya era per ell. Ell s'ho va creure i hi va anar. El van fer seure a primera fila, perquè estigués a prop de l'escenari, i quan ja mig s'aixecava de la butaca, doncs van dir que el Goya era per al grup gallec Milladoiro, per la meitat del cielo. Per ell va ser molt violent. Xavier Montsalvatge va morir l'any 2002 a l'edat de 90 anys i el 2012 la Generalitat li va dedicar una exposició retrospectiva a motiu del centenari del seu naixement. A la seva filmografia hi ha un film del 1968 titulat originalment Siega Verde i basat en la novel·la Verd Madur de l'escriptor pallarès Josep Virós i Mollers, que explica les vivències de dues famílies catalanes d'un poble pirinenc embolicades en una història amorosa. La particularitat d'aquest film és que el règim franquista va permetre que fos doblat al català. Era un fet insòlid perquè es va aconseguir gràcies a l'argument que, tractant-se d'una història rural, l'acció resultava molt més versemblant en català. Va ser així com va recuperar el títol original de la novel·la, que no era Siega Verde, sinó Verd Madur. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Xavier Montsalvatge, escoltarem la música que ell va compondre per a la sèrie televisiva Goya, una sèrie de 6 episodis protagonitzada per Enric Major en el paper de Goya. Fins la setmana vinent, amics.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta el partítol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne, ens acompanyen Alfa Vascontades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia. Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia. Gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que... que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període, encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau. No? També vam mirar una mica més cap a fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans. I, en canvi, ara tornem a un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies, no?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84,
2: de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Bueno, ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia, o sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan XXIII per la pau, que ara hem assumit Unipau ja fa molts anys, no? I que l'havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres i xerrant, se'ls va córrer la idea de... I per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que, com sabeu, tu coneixes bé l'Àlvaro, no? La família Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se en la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde llavors, l'Àngel Casas.
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel passava per aquí i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per
2: lligar-ho tot. Sí, es feia els tres toms. I estàvem, bueno, van portar l'Adolfo a veure els tres toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí i dit i fet, van començar a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens a aquesta trobada? Jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No, tenim Pérez Esquivel allà també, amb el Rosa, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no a un Premi Nobel? No? Un Premi Nobel per un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt. No? Però al principi va néixer com una cosa molt gran. No? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat, no és una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
0: com més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a lo que és l'Escola de Cultura de Pau ara. Que pretenia en realitat formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any la Unipau es centra al curs d'estiu amb una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, no? Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia... El nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser no dèiem, sí, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs bel·licista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem una mica com està.
0: L'ordre global,
2: sí. Sí, és com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està als Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid, i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'Uso, no? Vull dir, que ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra. I també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de com el documental que es va fer a TV3 de Troben un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure. I hem de tornar a recordar això, perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats. I després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. Uh-huh. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 a l'11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem, que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur, no? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic, no? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, no?
2: Com Blade Runner.
1: Com Blade Runner, exacte. Sí. I la Marc Griera, la idea és que vingui a parlar sobre un imaginari d'esperança.
3: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
1: Exacte.
3: Deia Ricardo Oliveras.
2: I ara que l'hem de recordar...
3: No? Més que mai.
1: Més que mai, sí.
2: Ara, justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
1: Total.
3: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans 4 blocs, no? Mm-hmm. Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. Mm-hmm. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista, que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
1: Sí, jo crec que...
2: Tu ho has dit.
1: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora...
3: Bellorat massa.
1: No. Portem gent de fora, tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant Hiladán, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Sheik, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades. Uh-huh. Que és important també portar persones racialitzades o no blanques, perquè porten un context situat i com els atreveixa directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
3: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
1: Total.
3: i necessitem que algú que avui ens ho expliqui, no?
1: Sí, sí. Per dues qüestions, no? Vull dir, la Ainhoa i el Xic que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen, tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
3: Que hi hagi referents.
1: Exacte.
3: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, has parlat d'ella dues vegades, la Susie Snyder, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i en aquest context nuclear està cada vegada més present.
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots, la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no? Després de la Segona Guerra Mundial, el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on... Com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no? on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no? Per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça
1: de... És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és... Jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. Uh-huh. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem admirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens hem ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins perquè li arribaria a ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent de, no, del poder.
1: Mm-hmm. I que escala, perquè el que nosaltres, no? Vull dir, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més acceptat armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot lo que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
3: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí. Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla... Sentim a les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no, que tots els estats signin aquests tractats, perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
3: I es compleixin, no? Clar, signar-los i complir-los i que algú velli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui... Perdó.
1: Sí, sí, la importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, exacte, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no, s'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
3: Aquest canvi de paradigma.
2: I això no pot ser.
1: Sí, sí.
3: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí hi ha el curs d'estiu de la UNIPAU.
1: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... Clar, s'ha de fer.
2: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva, també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb, no, amb que la gent... tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, no? amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva i de forma pacífica. Ah, vull dir, que crec que això també cal aterrar.
3: Començar per la base, pel que tenim més a proper, no?
2: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
1: A l'hivern, sí.
3: Doncs escolta, us tornarem a comentar perquè ens expliqueu.
1: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són intrínsecs a la societat i a conviure amb, altres persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
2: Uh-huh. Sí, per exemple... Perdó.
1: No, ja està.
2: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
3: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues, Neus.
2: Podria fer inicis. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre, bueno, sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
1: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical de resum.
3: Sí.
1: Crec que ja és el quart any que repeteix. No, el quart? El primer. Bueno,
2: sí.
1: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
3: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany, amb unes molt bones descripcions de tots els ponents i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts i serà molt interessant escoltar-los. Ares, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.

0: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixes sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

0: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures a la canalla és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. Veolia ha agafat avantatge en la licitació per gestionar el servei d'abastament d'aigua de Sant Cugat i 100 municipis metropolitans més durant els pròxims 25 anys. La multinacional ha presentat la proposta més ben valorada en els criteris tècnics del concurs i ha obtingut 49 punts per davant d'altres candidatures. La puntuació, però, no significa que Veolia ja hagi guanyat el contracte. Els 49 punts corresponen únicament als criteris sotmesos a judici de valor, que inclouen, entre d'altres aspectes, el pla d'explotació, l'organització del servei, el manteniment de les instal·lacions i les mesures socials i ambientals. El resultat definitiu dependrà ara de l'obertura del sobre C, que conté els criteris avaluables automàticament i que sumen els 51 punts restants. L'acte públic està previst per aquest dijous 23 de juliol. Sant Cugat i Shenzhou han obert noves vies a cooperació econòmica, empresarial, universitària i tecnològica arran de la missió institucional i empresarial que una delegació santcugatenca ha fet a aquesta ciutat xinesa. Un dels principals resultats del viatge ha estat la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre les dues ciutats per fomentar la promoció econòmica i la innovació. I en esports, el primer equip femení del rugby Sant Cugat ja coneix el calendari de la Lliga Iberdrola per a la nova temporada. Les santcugatenques iniciaran la sisena temporada consecutiva a la màxima categoria estatal i tindran nou tècnic amb el debut de l'australià Joseph Clays a la banqueta. Clays, consultat per Cugat Media, no ha pogut confirmar ni altes ni baixes perquè s'està treballant en la confecció de la plantilla. Les santcugatenques iniciaran la pretemporada el 25 d'agost i el debut a la Lliga Iberdrola serà l'11 d'octubre al camp del Getxo. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que ens pot salvar la vida. Com hem d'actuar si hi ha un incendi a casa? Sovint pensem que mai ens passarà, però saber què fer en cas d'emergència pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia. Per parlar-ne ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre com hem de reaccionar davant diferents situacions d'incendi i quines mesures podem prendre per prevenir-los. Roger, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Comencem per una qüestió, diríem, de contextualitzar els fets. Quins són els principals riscos d'incendi a la llar que vosaltres teniu identificats?
1: Aviam, el risc fonamental, la font més important d'incendis, és, per una banda, tot el que és els processos de cocció, la cuina, el cuinar. Això ens dona bastants disgustos, especialment quan la gent desatén el procés de cocció i s'encén la paella perquè ens ha sonat el telèfon i ens anem a agafar el telèfon o ens despistem o el que sigui, llavors s'encén la paella i de la paella passa la campana, de la campana els mobles i en 2 minuts tens la cuina cremant sencera. Això és un fet bastant habitual. De fet, ja moltes vegades no parlem de foc de vivenda, parlem de foc de cuina, perquè és molt habitual. I després també tenim una altra gran font d'incendis, que seria tot el tema dels aparells elèctrics. Els aparells elèctrics va molt associat també a la precarietat de la vivenda. Contra més precària és una vivenda, més probabilitats hi ha de que la instal·lació elèctrica no estigui prou ben feta o prou revisada o prou adaptada al consum, i llavors doncs tinguem inicis d'incendi doncs per d'origen elèctric. Són una miqueta les dos grans fonts d'incendi.
0: Els dos principals. Suposem que es declara un incendi al nostre pis o a casa nostra i tenim la sort que podem sortir de casa. Quins serien els passos que hem de seguir immediatament?
1: Bé, el primer que hem de tenir en compte és això. O sigui, hem de veure diferents situacions. La primera situació seria la que tu em descrius ara, em demanes, que és casa meva la que crema. Jo estic a dins de casa meva. Evidentment, el primer que hem de fer és valorar sortir ràpidament. Si veiem que podem actuar i tenim el coneixement i la capacitat per actuar, sabem fer servir un extintor, hi ha un extintor al replà de l'escala, i veiem que podem fer una acció segura, evidentment podem intentar-ho, però hem de sentir-nos capacitats per fer-ho i, a ser possible, hem d'haver-ho provat abans. Si realment utilitzar la primera vegada que utilitzes un extintor en ta vida és quan està cremant casa teva, no anem bé. Es pot fer formació, hi ha moltes empreses, de fet, que fan als seus treballadors formació per tenir un mínim de coneixement de com utilitzar un extintor. Si veiem que no tenim capacitat o no tenim un extintor a mà, sempre hi haurà una acció que serà extraordinàriament efectiva, que és confinar l'incendi, tancar-lo. Si posem el cas, això que dèiem dels aparells elèctrics, doncs se'ns ha encès un ordinador, doncs perquè les bateries dels ordinadors també ens donen problemes. Dintre de l'origen elèctric que parlàvem abans, podríem parlar molt de bateries, i de bateries de monopatins, i de bateries de moltes coses. Doncs bueno, imaginem aquest supòsit, doncs, que tenim un ordinador que s'encén en una habitació, doncs el sol fet de sortir d'aquella habitació per abandonar la vivenda i salvar la vida i salvar la vida dels nostres, el sol fet de tancar la porta i deixar aquell incendi confinat pot fer fins i tot que aquell incendi s'acabi apagant per si sol. És a dir, l'incendi provocarà fum, el fum hi consumirà oxigen. Si aquella habitació està absolutament tancada, arribarà un moment en què el foc entrarà en fase latent per manca d'oxigen. Qualsevol reacció de combustió necessita de l'oxigen per cremar. Per tant, el menys adient en un incendi és ventilar-lo, obrir finestres, perquè llavors...
0: Per no escampar-lo.
1: No, perquè el que estàs donant-li és oxigen, que és el que necessita. Uh-huh. Qualsevol reacció de combustió necessita un combustible i un comburent, i aquest comburent és l'oxigen de l'aire. D'acord? Doncs llavors, si nosaltres obrim per ventilar, per facilitar les coses, al contrari, les estem complicant. Llavors, què hem de fer? Doncs aquell incendi, confinar-lo al màxim, i llavors, doncs, tancar portes. Tancar portes, totes les portes que pugui, entre jo i la sortida. Tot tancat. I llavors, el que ja és de 10, a mi amb 40 anys que porto bombers m'ha passat molt poques vegades, esperar els bombers a la porta i donar-los la clau. I dir, si té la clau, el tercer primera. Perquè hem de tancar també la porta del replà, per evitar, doncs, que el fum pugui sortir al forat d'escala i córrer per escala amunt i afectar els veïns de plantes superiors. Això seria el més important que podem fer a nivell de casa nostra. Confinar l'incendi, tancar-lo i sortir cap a fora, tancar la porta també del replà, i en dones les claus, esperar els bombers i dir-los aquest és el pis que crema i aquestes són les claus de la porta del pis.
0: Però hi ha algunes situacions concretes en què és recomanable aquest confinament que ara ens estaves descrivint en comptes d'evacuar?
1: Confinar-me a casa meva, amb foc a casa meva, mai de la vida, això no. Ara passem a un altre supòsit. Ja no és casa meva la que crema, sinó és la casa d'un dels veïns de l'immoble, no? Llavors aquí tenim dues situacions radicalment diferents. El primer que hem de veure és si l'incendi és per damunt de la nostra planta o per sota de la nostra planta. L'incendi per convecció, és a dir, per ascens, per tendència que tenen les masses d'aire calent a ascendir, sempre tindrà tendència a pujar. Llavors, nosaltres sempre diem, quan tens un incendi per sota de casa teva, tu vius al cinquè i tens un incendi al primer, tens un seriós problema. Tens un seriós problema que si actues de manera instintiva intentant fugir pel forat d'escala, pots patir un greu accident. De fet, nosaltres ja quan arribem a un incendi ens dividim normalment ja en dos equips. El primer equip és un equip d'extinció i després fem un equip de rastreig d'escala, perquè ja sabem on tindrem les víctimes atrapades, és a l'escala. La gent intenta fugir per l'escala plena de fum i tenim moltes víctimes les tenim en el forat d'escala, les rescatem del forat d'escala. I són víctimes que no són del pis afectat, són víctimes de les plantes superiors. Per tant, la norma general seria, si jo tinc un incendi per sota de casa meva i veig que puja fum pel pati de llums i per la façana i pel forat d'escala, no surto de casa meva. Em quedo a casa meva i intento posar contra més barreres possibles també entre les possibles entrades d'incendi. Si jo veig que el fum doncs, està ocupant el forat d'escala, ja no seria interessant ni sortir a l'escala. Perquè penseu que nosaltres hem tingut incendis en un primer i en el quart, cinquè pis, els timbres s'han fos en el forat d'escala. És a dir, ja no només puja el fum, és que el fum puja molt calent. Podem tenir temperatures extremes al forat d'escala. Llavors, quan la gent intenta fugir per l'escala, ja només obrir la porta respira aire, no només que està molt contaminat, sinó que està molt calent. I llavors pot perdre la vida en qüestió d'instants. Per tant, ja no només és qüestió de dir no fujo per l'escala, sinó és que ni obro la porta. Si jo sento pudor, fum i sento que la gent crida foc, foc, foc, m'he d'assabentar d'on està aquest incendi. I si està per sota de la meva planta, estaré molt més segur tancat a casa que no pas si surto i intento fugir pel forat d'escala. Això és important. Ara bé, el supòsit més favorable. Tinc l'incendi per damunt de la meva planta. Està cremant el cinquè i jo visc el tercer. Uh-huh. Normalment no hi ha problema en evacuar. Tampoc seria massa problemàtic quedar-se a casa. Val? Afortunadament aquí construïm prou bé. Són cases de, com deia, allò del porquet llest.
0: Els tres porquets, sí.
1: Els tres porquets, doncs el llest construïa en pedra i aquí construïm en pedra. Si fossin cases de fusta estaríem parlant d'una altra història. Però construïm en pedra i, per tant, és molt difícil que una persona que està a un tercer pis o a un primer pis, un foc de plantes superiors l'arribi a afectar. Podria haver-hi casos extrems, va haver-hi aquell incendi de València, on per combustibilitat de la façana el foc regalimava, perquè hi havia... Bueno, allò és increïble que es construís d'aquella manera, però bueno, són casos molt concrets, molt concrets. I que, de fet, ens han fet molt mal, perquè ens han fet totes les ensenyances que expliquem. Deien, pues allà a València va baixar el foc en lloc de pujar. Bueno, va baixar perquè la façana, diguéssim, va liquar i va caure tot encès a baix. Però això són casos molt, molt raros.
0: I precisament per la construcció, no? Per un tipus de material concret que es va fer servir.
1: En aquell cas concret que no és el que s'utilitza en la construcció de blocs de pisos. Sí. Val? Llavors, per tant, aquesta màxima és important. Estaré molt millor, molt més segur si el foc és per sobre meu. I llavors també aquí hi ha una qüestió de dir, home, si tinc molta por i vull marxar, marxo. Però al tanto també perquè hi ha certs riscos. Al marxar, primera, que et pots trobar els bombers pujant per l'escala i pots molestar les tasques d'extinció o el que sigui. I segona, que al sortir al carrer, si el foc està sortint per façana en algun pis, pot haver-hi precipitació d'objectes, de coses que caiguin per façana, i llavors, doncs, mira, he fugit de casa meva per sentir-me més segur, i resulta que surto al carrer i em cau alguna cosa des del pis que està cremant. Per tant, en principi, no hi ha problema en quedar-se a casa si estic per sota de la planta que crema, i si estic per damunt de la planta que crema, tinc un seriosíssim problema. Llavors, en aquest cas, sí que és obligatori quedar-me a casa. No fugir, no intentar fugir.
0: I amb el tema del fum, en aquest supòsit, que estiguem per sobre del foc, no?
1: Sí.
0: Com ens hem de protegir d'aquest fum mentre esperem la vostra arribada?
1: Val, el tema és el següent. Si el foc està fora, sobretot evitar que entri a casa meva. Si el forat ja està enveint el forat d'escala, si el foc està enveint el forat d'escala, no obrir la porta per res. Perquè, a més, el que us deia, no només és fum molt tòxic, sinó que és fum molt calent. Molt calent vol dir centenars de graus. Mm. Si el respirem, patirem cremades respiratòries de seguida. Per tant, evitar que entri el fum a casa meva. Per això serveix allò tan popular de les tovalloletes...
0: Mollades.
1: Sí. De fet, tenir unes bones juntes d'aquestes, els tesses aquests, no vull fer propaganda de cap marca, però tenir la porta ben segellada no només ens serveix perquè no se'ns escapi la calefacció, com anuncien els fabricants, sinó que també serveix doncs, per evitar l'entrada de fum en cas d'incendi. Per tant, val la pena tenir la porta ben aïllada. Si no, el tema de les tovalloletes mullades funciona. I llavors, un cop hem posat les tovalloletes mullades, allunyem-nos al màxim. Pensem que les portes són la principal eina que tenim per lluitar contra un incendi. Una porta és una barrera física que el foc ha de cremar per arribar a mi i que el fum ha de superar per arribar a mi. Per tant, contra més portes posi entre l'incendi i jo, millor. I, a més, el que us deia abans, en el cas que el foc sigui a casa meva, tancant-lo en una habitació puc provocar que s'ofegui per manca d'oxigen. És a dir, les portes sempre ens ajudarà a tancar portes.
0: Són bons aliats. Som a casa, en aquesta situació que ara estaves explicant. En quins casos podem sortir al balcó, si el tenim, demanar ajuda, i quins riscos s'han de tenir en compte?
1: Podem sortir al balcó. De fet, sortir al balcó és una molt bona idea si el foc no està propagant per façana. Val? És a dir, el foc propaga, el foc busca els seus camins per ventilar i el foc propaga per allà on pot, segons com nosaltres hàgim distribuït les obertures i els tancaments. Això és un joc, nosaltres ho fem amb unes maquetes a l'escola de bombers i és claríssim. Si jo tinc una finestra oberta a dalt i una porta oberta a baix, el circuit que farà el fum serà un. Si tinc una altra finestra, serà una altra, i si no tinc cap finestra, serà una altra. No? Llavors, doncs, segons per on propagui l'incendi, nosaltres podem tenir un incendi que surt a l'exterior per façana, i si jo estic, per exemple, en un cinquè pis i estan sortint les flames per la finestra del tercer, òbviament sortir al balcó és una molt mala idea. És molt millor quedar-me a casa. Però si el foc està propagant, per exemple, per pati de llums, perquè la ventilació el porta pel pati de llums i la façana està neta, no hi ha fum per façana, sortir a la façana és molt interessant, perquè em veuran des de fora i puc demanar auxili. Pensem que avui dia amb el tema dels mòbils i tota aquesta història va molt bé, perquè nosaltres estem en un incendi i des de la nostra central se'ns avisa, en el tercera, estan trucant al 112, que hi ha quatre persones que estan molt espantades, que tal i que qual. I podem arribar a parlar amb aquestes persones i dir-los, quedeu-vos aquí, no sortiu, tal i qual, i llavors enviem un equip de rescat. També han de pensar que moltes vegades els bombers els direm, esteu bé? Ai, tenim molta por. Clar, normal que tingueu por. Podeu respirar, esteu... Sí, però entra una mica de fum. Val, espereu-vos. Espereu-vos a què? A que tinguem l'incendi apagat i a que evacuem el fum de l'escala, perquè si no, no podran fugir. Llavors, es pot parlar amb la gent i tranquil·litzar-la. Això avui dia ens passa moltíssim. Estem en un incendi important i rebem trucades i a vegades fins i tot des del control ens passen l'alertant i ens diu la seva situació i llavors el calmem allà, li diem, espera, tranquil, queda't a casa teva, no surtis. Oh, és que hi ha molt de fum. Hi ha alguna altra habitació que puguis buscar? Sí, busca-la. I busques una altra habitació i et fiques en el lloc que estigui més lliure de fum i llavors tenim la gent localitzada. Això és molt important. Sobretot no intentar fugir si tens un foc per sota de la teva planta. Això et pot portar molts problemes.
0: Abans parlaves de l'extintor, que, clar, en una situació, en el moment, si és la primera vegada que l'hem de fer servir, doncs és un mala peça al taler, no?, podríem dir. Explica'ns una mica com s'hauria de fer servir aquest extintor i quines precaucions hauríem de tenir.
1: Bueno, els extintors que diguéssim, d'ús més habitual, que són els de pols polivalent, que ja posa pols ABC o pols polivalent, i també els de CO2, que és un gas asfixiant, per entendre'ns, perquè el que fa és desplaçar l'oxigen, doncs tenen poques contraindicacions a l'ús. És a dir, en principi és difícil fer-se mal utilitzant un extintor. El que no és tan fàcil és ser efectiu. Llavors, què passa? Que moltes vegades la gent està cremant una cuina i tiren l'extintor des de la porta del pis. això és absolutament inútil, no serveix per res. Has de tirar directe a la base de les flames. Si tu no pots entrar perquè està ple de fum, no ho facis, no entris. Però hem de pensar també que aquests agents extintors no són de franc, és a dir, a part de que costa diners reposar-los, però això és el de menys, és que es generen danys d'extinció. L'extintor de pols, sobretot, són sals, bicarbonat sòdic, sobretot bicarbonat sòdic i altres productes, que quan els llancem, llançar-los no ens sortirà barat. Yeah. Perquè es fiquen per l'interior dels electrodomèstics i amb el temps i amb la humitat ambiental es torna corrosiu i fan malbé les coses. O sigui, no és, va, tiro això i després ho recullo i ja està. No. Porten efectes secundaris a mig plaç. Llavors, clar, si realment jo tiro un extintor, sóc eficaç i apago l'incendi, qualsevol dany afegit, diguéssim, seria justificable i cap problema. Però si tiro un extintor des d'una porta, que jo ni veig el foc, veig que surt el fum de la cuina, i tiro des d'una porta, aquell extintor farà més mal que servei.
0: Roger, quins són els errors més comuns que provoquen incendis a la llar?
1: En tenim, mira, abans m'he deixat un d'important, que és el tema de les llars de foc. El tema de les llars de foc és recurrent.
0: Encara n'hi han.
1: Sí, no n'hi han, i n'hi han moltes en vivenda de nova construcció, perquè queda molt maco el tema de la llar de foc. Jo ho entenc perfectament, que queda molt maco i molt relaxant, però no són les llars de foc de les masies de fa 150 anys. Val? Les masies de fa 150 anys tenien unes parets d'un metro. Val? I llavors, si s'encenia la llar de foc, doncs el que passava és que s'espagava, la sutja que s'encenia, doncs el pagès esperava que s'apagués, i quan s'apagava s'havia apagat i ja havia fet neta la xemeneia, no? Perquè eren unes estructures fetes realment a consciència. Avui dia estem parlant de llars de foc, que són tubs metàl·lics que passen entre estructures, que hi ha cables, que hi ha aïllants tèrmics, que diuen que teòricament no cremen, però que cremen. Llavors, si no les mantenim molt netes, les llars de foc acaben encenent-se. La sutja que s'acumula a l'interior s'acaba encenent. I llavors tenim molts incendis de llar de foc. És a dir, que se'ns encén el tiratge de la llar de foc perquè no el mantenim prou net. És a dir, té un pH encendre la llar de foc, que és que has de mantenir neta la instal·lació de la llar de foc, si no pots tenir un problema. Llavors, en tenim forces d'aquests incendis, forces. Mm-hmm. I després el tema dels processos de cocció, aquí tenim, ja us ho deia abans, això és realment important. I a més, no només el procés de cocció que se't desmandi, sinó que quan hi hagi que se t'encengui una paella d'oli, que la teva reacció doncs sigui correcta, que això no és fàcil tampoc. Moltes vegades la gent se l'incendi va fregir patates amb una paella amb dos dits d'oli, es despista, se l'incent la paella i la primera reacció és tirar-hi un got d'aigua. Ja estàs fregit, ja. Llavors propagaràs l'incendi, se t'encendrà tota la cuina i probablement prendràs mal. Val? Perquè una miqueta nosaltres sempre diem que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència donen lloc a errors probablement garrafals. No? Tirar aigua a una paella encesa és un error gravíssim. L'aigua pesa més que l'oli, l'aigua se'n va sota de l'oli, la temperatura d'ebullició de l'oli és de 200 i pico graus, la de l'aigua 100, quan tinc aigua a sota de l'oli a una temperatura de 200 graus, bull de manera explosiva, és com una explosió. Llavors tot l'oli salta cap a dalt i em crema a mi i a la casa. I en canvi és la reacció més instintiva, ai, se m'encés això, li tiro. No, és molt millor agafar una tapa i tapar-ho, apagar el foc i tapar-ho amb una tapa o amb un drap mullat. Val, això seria el correcte, però la gent agafa i des de lluny tira un got d'aigua. I llavors ja
0: parlant d'aquestes reaccions i de mesures de prevenció, quines són les que podem aplicar a casa per evitar aquests incendis?
1: Mesures de precaució, el primer. Anem a pels problemes que hem identificat. Problemes d'incendis de tipus elèctric. Hem de tenir la instal·lació elèctrica en bones condicions. Què vol dir això? Això vol dir que si de manera recurrent, no de manera puntual, però de manera recurrent, a casa meva, quan poso més d'un electrodomèstic en marxa, em salten les proteccions, aquesta instal·lació m'està avisant. M'està avisant que tinc un consum que és superior a les capacitats. Posem el cas, nosaltres que tenim una certa edat, jo com a mínim tinc una certa edat ja, pensem en què hi havia a casa nostra que funcionés amb corrent quan teníem 5 o 6 o 10 anys. Val? Hi havia una tele, si tenia sort, hi havia la tele, hi havia
0: la rentadora?
1: La rentadora, hi havia quatre llums a casa i
0: i poca cosa més.
1: I poca cosa més. Val? Perquè la cuina era de gas, el forn era de gas, i aparells, i moltíssims aparells de consum que han aparegut ara, ordinadors, forns elèctrics que consumeixen una barbaritat, microones, l'air fryer i tot el... Bueno, tot el que tu vulguis. Llavors, quin és el problema que tenim? Home, doncs que les cases duren. I llavors, si jo tinc una casa que té 50 anys, que va ser construïda pensant en uns consums, ara he quadriplicat els consums i no he adequat la instal·lació elèctrica, doncs resulta que a casa meva, cada vegada que poso el forn en marxa i poso la rentadora en marxa, em salta la protecció. Què m'està dient aquesta protecció? M'està dient, jo vaig saltant, però un dia no saltaré, i un dia m'encendré, un dia s'encendrà la instal·lació elèctrica. Per tant, el primer és mantenir les instal·lacions elèctriques adients al consum que tenim a casa. Amb això estalviarem molts problemes. Processos de cocció vigilats, sempre. Quan estem cuinant, estem cuinant, no estem fent res més. No estem cuinant, planxant, parlant per telèfon i fent una videoconferència de la feina, perquè se'ns encendrà la paella i tindrem un problema. Això seria el més important, perquè, de fet, els problemes ens venen per aquí. I el tema de la llar de foc, ja ho hem dit. Si la utilitzem, jo no diré ara que la gent no la utilitzi, però si utilitzem la llar de foc, fem-ho amb seny, no apilem la llenya al costat de la llar de foc, perquè estem...
0: Li estem donant alimentació. Sí. Doncs avui molt interessant també el tema, sobretot per tenir en compte en possibles situacions que ens trobem a la llar. Ho hem parlat amb el Roger Llinàs, que és el cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat. Roger, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema que ha obert el programa d'avui va ser immensament famós l'any 1962. El va compondre el músic italià Riz Ortolani per a la pel·lícula Mondo Cane, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Este Perro Mundo. La pel·lícula era un documental fet de seqüències reals i d'altres escenificades que mostrava rituals i costums que, en alguns casos, resultaven força esfereïdors. Era un film amb una vocació obertament sensacionalista, cosa que, amanit amb alguns elements sexuals, va despertar el morbo de molta gent. Va córrer la brama i va començar allò que se'n diu l'embolica que fa fort. Em sembla que en aquell moment només la feia una sala a Barcelona que s'omplia cada dia. I el disc de la banda sonora, especialment el single, va ser un èxit de vendes. A casa meva també el teníem. Parlem de Mondo Cane i sobretot de Riz Ortolani perquè ell és el nostre convidat d'avui i també el darrer del cicle d'estiu que hem dedicat a grans compositors del cinema. En aquest cicle hem parlat de John Addison, de Richard Adinsel, d'Antonio Carlos Jobim, de Giovanni Fusco, d'Angelo Francesco Lavagnino, de Mark Knopfler i avui, a la cloenda, de Riz Ortolani. Riz Ortolani va néixer a Pesaro el 1926 i va morir a Roma el 2014 a l'edat de 87 anys. S'ha de dir que Mondo Cane va ser la seva primera... No, s'ha dit. En realitat, hi ha hagut gent, absurdament, perquè ara veurem que van dir que Mondo Cane era la primera pel·lícula, la primera banda sonora de cinematogràfica de Riz Ortolani, però això no és cert. Quan Riz Ortolani fa Mondo Cane, té 36 anys i ja porta fetes 8 bandes sonores. 8, no és la primera, per tant. Mondo Cane és un film del 1962 i Ortolani va començar de més jove, el 1955, amb 29 anys. El que sí que és cert és que Mondo Cane el dona a conèixer a l'exterior. La gent el descobreix i tot plegat li obre les portes del mercat internacional. Aquesta és la banda sonora que va fer per als Pecats de la senyora Blossom, una comèdia britànica protagonitzada per Shirley MacLaine. Qui canta és la mateixa Shirley MacLaine.

La música dels pecats de la senyora Blossom, composta per Riz Ortolani i la veu de Shirley MacLaine. Aquí ella encarnava la dona d'un fabricant de sostenidors que té un amant, que és un treballador de l'empresa del marit i que l'amaga vivint al pis de dalt. No va ser l'única pel·lícula interpretada per Shirley MacLaine amb banda sonora d'Ortolani. Una altra va ser Set vegades dona, de Vittorio De Sica, amb guió de Cesare Sabatini, que era en realitat un conjunt de 7 capítols amb l'acció situada a París i amb molts actors coneguts com Michael Caine, Victoria Gassman, Peter Sellers, Philippe Noiret, Anita Ekberg i també Elsa Martinelli. De tota manera, una molt bona pel·lícula musicada per Ortolani, de les millors de la seva carrera, és Il Sorpasso, del 1962, el mateix any que Mondocane. Il Sorpasso la va dirigir Dino Risi, a l'estat espanyol es va dir L'Escapada, i anys després, en ser doblada al català, va tenir el títol de L'Avançament, en al·lusió a la boja manera de conduir del personatge que interpreta Vittorio Gassman. Pel seu treball aquí, Gassman va guanyar el premi David de Donatello al millor actor, que és l'equivalent a Itàlia del Gaudí a Catalunya. La veritat és que estava formidable. L'any 1968, quan té 42 anys, Riz Ortolani escriu la banda sonora d'una comèdia molt divertida i molt d'època, molt de l'època aquella. Dic molt de l'època perquè als americans els encantava rodar pel·lícules a Itàlia i barrejar les dues cultures. La pel·lícula en qüestió és Buonasera, senyora Campbell, amb Gina Lollobrigida. Aquesta és la seva cançó.

Buenas tardes, señora Campbell. Una película en què Gina Lollobrigida encarnava una dona d'un poblet que durant la Segona Guerra Mundial havia tingut relació amb tres oficials nord-americans i que, un cop marxen, els comunica que ha tingut una filla seva, però ho fa per tal que li passin una pensió. Passa el temps i ella viu de les tres pensions, però un dia els tres homes es presenten al poble. I, és clar, a partir d'aquell moment tots són corredisses. Altres pel·lícules musicades per Riz Ortolani són Gloriosos Camarades, amb Tom Tryon, un actor molt famós en els anys 60 i avui completament oblidat. Això va ser arran d'una pel·lícula que va fer que es deia El Cardenal, però després aquest actor o les seves estrelles van apagant. Més músiques d'Ortolani, El Jove i la Quarantina, amb Jean Simmons, una dona casada que manté relacions amb un xicot jove, que és Leonard Whiting. Leonard Whiting, si no el recordeu, és l'actor que va fer de Romeo i Julieta, va fer el personatge de Romeo, el Romeo i Julieta de Cefirelli. També El darrer adéu a Londres, amb Florinda Volkan, Catherine Spack i Maria Schneider, és una altra banda sonora d'Ortolani. Fantasma d'amor, amb Romy Schneider i Marcello Mastroianni. I així, fins a 206 bandes sonores. 206. L'última, Una joventut sense límits, Ortolani la fa el 2010, quan ja té 84 anys. Però hi ha una pel·lícula dels seus primers temps, del 1964, que va ser un gran èxit, tant la pel·lícula com la banda sonora. La pel·lícula era una producció britànica amb tot d'actors i actrius coneguts: Ingrid Bergman, Rex Harrison, Shirley MacLaine, Jean Moreau, Omar Sharif, George C. Scott i Alain Delon. M'estic referint al Rolls-Royce Grog, basada en una obra de Terence Rattigan i amb una cançó cantada per Katina Ranieri, la dona d'Ortolani, de tota la vida, fins a la mort d'ell. Nosaltres, per tant, acomiadarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat al compositor italià Riz Ortolani, escoltant Katina Ranieri interpretant la cançó del Rolls-Royce Grog, Forget Domani, Oblidem el demà. Fins la setmana vinent, amics. Domani.

0: Hola, som al Fogons i Davantals amb la Joana Molins, la nostra cuinera de capçalera. Quin plat ens portes avui?
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Doncs mira, Toni, com que és dijous llarder, no podem deixar de parlar d'aquest dia.
0: Clar.
1: Que a tots ens agrada tant, els nanos van a fer la berenada, menjar la botifarra, i doncs, bueno, per exemple, és el dia de menjar un entrepà de botifarra d'ou, o una truita de botifarra d'ou, o una truita de botifarra negra, o el que sigui. I llavors, de postres, aquesta coca de llardons. Perquè els llardons també en aquest dia, vull dir, és molt tradicional de fer-la. Bueno, doncs jo us he portat la botifarra, no cal que us digui, perquè la botifarra la comprarem feta.
0: Clar.
1: Segur, no la farem a casa. Llavors us he proposat unes truites, però per fer una mica diferent, perquè una truita quasi bé la sabem de botifarra negra, de botifarra d'ou, la sabem fer tots, doncs us he portat un pastís de truita amb beixamel i gratinat. Llavors es tracta d'agafar dos ous per persona, sempre diem quatre, són vuit ous, i fer unes truites de diferents gustos. Jo una la vaig fer de patata i ceba, amb dos ous. L'altra la vaig fer amb carxofa i all tendre. I una altra amb botifarra negra. Llavors agafem una plata rodona, una mica grossa, i fem les capes aquestes de truita. Si són per quatre persones, doncs l'altra la fem al nostre gust de carbassó, o d'escarola i all tendre, també està molt bona. I els posem una sobre l'altra. Sempre jo hi vaig posar la de la botifarra negra al mig, i a sobre la primera capa de truita, de patata, i la de sobre de carxofa, i a la botifarra negra al mig per variar una mica. Una vegada la tenim feta, fem una mica de beixamel, que la beixamel podem fer, com sempre, dues cullerades de soperes de farina. Vull dir, aquesta farina sempre l'hem de coure, perquè si no la farina té gust de cru. Llavors hem de posar oli en un pot i passem aquesta farina. Quan veiem que la farina està una mica rossa i tirem la llet, no us he portat quantitats perquè és sobre. Depèn del que es passegi aquesta farina, n'hi posarem una mica més o una mica menys. Llavors agafarem les varilles aquelles manuals, ho ben batarem i posarem una mica de nou noscada, i quan tinguem aquesta beixamel i el nostre gust més espessa o més clareta, la posarem a sobre d'aquestes truites i posarem formatge ratllat, que pugui anar al forn cremós, i ho enfornarem. Ho deixarem duradet, i quan estigui duradet, doncs llavors la servirem i la tallarem a quadros. Les tallarem pel mig, després un altre tros, i cada tros amb dos trossos. És un sopar o un dinar excel·lent, Queda molt bona, aquesta truita. I variem una mica de la truita que fem sempre.
0: Tradicional.
1: Tradicional, Doncs aquesta és la recepta que us portava avui, de les truites, que és una truita amb beixamel i gratinada llavors al forn. La truita nosaltres la podem fer cada un del nostre gust, el gust que ens agradi, la verdura que més ens agradi, i la botifarra, que si ens agrada la botifarra negra, si ens agrada la blanca, el que vulguem. I llavors combinem aquestes quatre truites, depèn de lo que hem fet, i fem aquesta beixamel que us he dit. La beixamel la rectificarem una mica de sal, i una mica de nou noscada, al nostre gust, li tirarem per sobre, la gratinarem i posarem formatge ratllat. I ja ho tenim. I llavors us portava, doncs, el que farà falta després d'aquest bon dinar, o si l'hora de dinar anem de pressa, si no podem dinar gaire a l'hora de sopar, doncs és aquesta coca de llardons. Llavors la coca jo que us porto és la coca de full, no és la de brioix.
0: Molt bé.
1: Llavors aquesta coca de full, jo sempre crec que el full no el fem a casa perquè és molt complicat. Fer un full a casa és molt complicat, és molt laboriós, vol molta estona. Doncs llavors què fem? Anem al supermercat i comprem una base de pasta de full crua, crua. I llavors què farem? Una base de pasta de full, 150 grams de llardons, que els triturarem, amb l'1, 2, 3 ben trituradets, un ou per pintar aquesta base, sucre, el sucre no us dic la quantitat perquè sucre n'hi ha d'anar bastant, i 50, uns 30 grams de pinyons. Llavors, si sou quatre persones, amb una base en teniu prou. Per aquesta base, què farem? L'omplirem només la meitat, O sigui, una base quadrada, no rodona, eh? Perquè rodona hauríem de tallar les puntes i ens quedaria molt petit. Com que n'hi ha de rodones, una base quadrada. Doncs si som quatre persones, amb una base en tindrem prou, perquè aquesta base la dividirem en dos trossos. A la part de baix agafarem, l'estendrem una mica, en els cantos d'aquesta base hi posarem una mica d'aigua, amb el dit, perquè la puguem treballar, perquè llavors se'ns enganxi l'altra, i posarem els llardons, sucre primer de tot, i els llardons esmicolats. Quan tinguem això així, la taparem amb l'altre tros de base que hem dit que guardàvem, i passarem la mà per sobre un bon ratet perquè ens quedi tot com si diguéssim ben premsat, però no en el tanto perquè aquestes bases són molt primes i a vegades si hi ha algun greixó que és una mica que punxa, a vegades se'ns pot foradar. Amb la mà ho sellem tot ben sellat i llavors una vegada ho tinguem així, les pintarem amb ou. Amb ou perquè ens donarà més color. Uh-huh. Llavors agafarem sucre i posarem sucre ben ensucrat i a sobre hi posarem aquests llardons ben esmicolats i també hi posarem una mica de sucre. Agafarem els pinyons que ja els hem posat en remull. Per què els posem en remull? Els posem en remull perquè aquests pinyons no se'ns cremin. Uh-huh. Perquè com que el pinyó es crema més de pressa que la base, llavors marga. Clar. Llavors aquests pinyons els atraiem, que els hem posat en remull, 5 o 6 minuts, eh? Els escorrem una mica amb la mà i els hi tirem al nostre gust. Uh-huh. I posem una mica més de sucre a sobre, a tot el voltant amb una forquilla ho sellem, perquè les dues bases queden sellades, i ho posem al forn, depèn del fabricant, però quasi bé tots és el mateix, a 200 graus, dalt i baix, sense ventilador. Uns 20 o 25 minuts. Ja veurem nosaltres que si ens queda rosseta, la retirem. Uh-huh. Si veiem que ens falta una mica, entre 20 o 25 minuts ha d'estar. La traiem i ja tenim aquesta coca de llardons.
0: Coca de llardons.
1: Si som més colla, agafarem dues bases. I aquestes dues bases farem el mateix. Amb la primera també li posarem en el mateix paper que porta la base, la pasta de full, va bé, el mateix paper, no cal canviar-lo. Doncs amb aquest mateix paper que porta hi posarem el mateix, hi posarem el sucre, hi posarem els llardons, ho taparem amb l'altra base i també a tots els cantons hi posarem una mica d'aigua perquè a l'hora de sellar-lo s'enganxa millor i una vegada ho tinguem així la pintarem. La pintarem amb aquest ou perquè ens doni una mica més de color. Llavors hi posarem aquests pinyons que hi hem posat en remull, el sucre, i a sobre si posem posar uns quants, un grapadet més de llardons, doncs llavors al forn, com l'altre. La posarem al forn i la sellarem del cantó i ja ho tenim.
0: I és al mateix temps?
1: Al mateix temps, sí, sí, uh-huh. Sí, quasi bé al mateix temps, eh? Uh-huh. Bueno, poder...
0: Una mica ser... més, potser ser més gran, no?
1: No, perquè representa que aquella base, com que l'has dividit en dos, al ser una mica més gran,
0: val, d'acord.
1: La petita, poder 5 minuts menys, eh? Però vull dir, al forn sempre... dalt i baix, sense ventilador, eh? Uh-huh. I a 200 graus, que normalment el fabricant és el que posa, mireu, que no fos a 180, però normalment tot aquesta pasta de full és a 200, eh? I llavors la traiem i ja podem tenir, gaudim d'aquestes postres.
0: D'acord. Doncs, alguna cosa més?
1: No, doncs avui no. Avui hem parlat de tot això, de les botifarres, de les truites, dels llardons, que passeu un bon dijous llarder i que feu la berenada, o la sopada, o la dinada, o el que sigui. Tu de què la fas, la truita?
0: Jo no, a mi me la fa la meva mare.
1: Bueno, però de què?
0: És com... Jo de...
1: De botifarra d'ou, la fas?
0: De botifarra d'ou, sí.
1: De botifarra d'ou. Molt bé, sí, perquè hi ha gent que la fan de botifarra negra, o de botifarra d'ou, o de verdura i després mengen la botifarra tallada, o depèn.
0: Però els llardons és un vici, eh?
1: Els llardons t'agraden?
0: M'encanten els llardons.
1: Sí? A mi m'acosta, eh? Perquè m'agraden aquells tan magres, saps? A mi, aquests que són de color negre, que sí, diuen, els llardons ens diuen de la mocada.
0: De la mocada.
1: Perquè aquests hi ha ventre, hi ha tot això. I ara no se'n troba, i els altres els trobo que m'empaleguen molt. Per la coca no, per la coca van bé, perquè com que la tritures i ja queden bé. Però per menjar, jo sempre, com anava a la botiga, comprava d'aquests... de la mocada. Si, i a vegades, si vaig amb alguna firiniant, de la mocada en compro. perquè són els que més m'agraden, perquè els altres m'empaleguen una mica, eh? Tan grassos m'empaleguen.
0: D'acord, doncs Joan, bueno, doncs Molins, vinga, va. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
1: Igualment a tothom. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
1: Salut activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament, depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podríem millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta.
5: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
6: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de missa que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
5: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: El recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del Pla Estratègic de la Gent Gran i una modificació per dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Media a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
1: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
2: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest, com aquest intercanvi, no?
1: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
3: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
0: Això sí, recorda que aquest plànic ha de ser flexible i adaptar-se

0: dels imprevistos de les vacances. Corchero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils, ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corchero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge, embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
10: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
6: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
13: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
6: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
12: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
14: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
12: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
15: Infopodcast Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per Alba Ayuso i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge, embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a la CNN fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNN també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
3: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
4: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
3: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
2: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxeró, recomana fer una planificació.
5: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia, sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
2: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxeró també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils, ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxeró reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment la xarxa www.cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Vallussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc el Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge, embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
4: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ACN, fons del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situen primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
13: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
14: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
13: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
12: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxeró, recomana fer una planificació.
15: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
12: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxeró també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxeró reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
16: Infopodcast Sant Cugat.
12: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada

0: La ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ACN, fons del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per l'ACN també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera, Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
1: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
2: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants. I bueno, en general aquest intercanvi, no?
1: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
3: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
0: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corchero reivindica l'avorriment com una eina positiva

0: perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Vallussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
5: Ah, no tens mans?
6: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
7: Red flag.
5: Oi que sí?
7: Sí. Sí.
8: Ja disponible a cugat.cat.
5: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ESN fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més àmpliament conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
7: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
11: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
7: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
10: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corchero, recomana fer una planificació.
12: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
10: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corchero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corchero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora. El butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Infopodcast Sant Cugat.
7: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

deixar a compás. 10 minutos más tarde, Marta, Inés, Julián.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ACN fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més àmpliament conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
3: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
4: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
3: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
2: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corcheró, recomana fer una planificació.
5: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia, sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
2: Això sí, recorda que aquest plànic ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corcheró també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils, ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corcheró reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora. El butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballustó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc el Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
10: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
11: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
12: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ACN fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
4: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
15: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
4: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
14: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxeró, recomana fer una planificació.
16: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
14: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxeró també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxeró reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
13: Infopodcast Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballustó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació

0: tingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per l'ACN també la situen primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
1: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
2: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants. I bueno, en general aquest intercanvi, no?
1: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
3: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
0: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes.

0: del conjunt blau i negre. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per al Ballussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 1:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 1:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
8: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Media a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena, fons del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
9: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
10: Ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
9: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
8: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
11: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
8: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils, ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: Infopodcast Sant Cugat.
8: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. El barri de Sol i Aire celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana, 25 i 26 de juliol. El tret de sortida el donarà el pregó, que es farà a les 7 del vespre de dissabte i anirà a càrrec de Josep Manel Escudero, sotinspector en cap de la Unitat Territorial de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Entre les activitats destacades hi haurà un concurs de fotografia i l'exposició Fire Prime, programa europeu per a comunitats preparades davant dels incendis forestals. També es durà a terme un sopar de germanor i un ball a la fresca amb Living in Sol i Aire. A les activitats de dissabte previstes per la Festa Major de Sol i Aire s'hi afegiran les pràctiques del grup d'autoprotecció que es faran el diumenge. El cartell de la Festa Major d'enguany ha estat dissenyat per Alba Iussó i podeu recuperar el programa sencer de la festa a l'agenda de Cugat Mèdia. D'altra banda, si parlem d'aliments, aquest cap de setmana també té lloc al Mercat de Pagès a la plaça de Sant Pere, dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, amb venda de producte ecològic i de proximitat. I aquest no és l'únic mercat que hi ha, perquè també tindrem el Mercat de Pagès de Mirasol, també de 9 a 2, davant del Casalet, com és habitual cada dissabte, amb parades de fruita, verdura, olives, oli, pa, formatge, embotit, sal dels Pirineus i molt més. També dissabte, a 2:15 del migdia, concert vermut al Siglo del Mercantic de Neck Organ Trio, una formació de jazz. El concert té entrada gratuïta. I si parlem de música, també hem de mencionar el concert de dissabte a les 6 de la tarda al Centre Social i Sanitari de la Floresta amb la Coral Tardor. De cara a diumenge, destaca el concert al Siglo de Samba a 2:15 del migdia del grup Collective Samba i Estefan Santos. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ara escoltàvem es diu Berlín i la interpretaven a duet Leonor Watling i Coque Malla. Avui ens centrarem en Leonor Watling perquè, com sabeu, és una dona que alterna dues facetes artístiques de la seva personalitat, que són la interpretació dramàtica i la música. És actriu i cantant, i molt bona, a més, tant en el terreny cinematogràfic com en el musical. Nascuda a Madrid l'any 1975, té ara 49 anys, i és filla d'un matrimoni mixt, pare espanyol i mare britànica. Es diu Leonor Ceballos Watling, però artísticament utilitza el cognom de la mare. Va començar com a... bé, com comencen tots els actors, fent teatre amateur, televisió i apareixent en sèries, que en el seu cas eren Farmàcia de Guàrdia o Hermanos de Leche. I a poc va arribar al cinema, primer amb petits papers i després amb més nivell. La seva primera pel·lícula va ser Jardines Colgantes, al costat d'Isier Bollaín, quan tenia 18 anys. Però Leonor Watling és tan bona actriu que en els darrers 30 anys no ha deixat de rodar. Musicalment, ella comença més tard, comença a publicar discos l'any 2004, quan té 29 anys. El tema Berlín, per exemple, que hem sentit, no és d'ella, és de Coque Malla, concretament del seu àlbum Mujeres. De tota manera, el vessant musical de Leonor Watling està associat al grup Marlango des del 1998 i una de les seves cançons és aquesta Si preguntas por ahí.

Si preguntes por ahí, una cançó amb lletra de Ray Loriga, interpretada per Leonard Watling, l'any 2023 en un dels discos de Marlango. El grup que tenen ella, Leonor Watling i Alejandro Pelayo, que es diu així, Marlango. El cert és que van tenir èxit de seguida, fins al punt que un any després de treure el primer disc van rebre un disc d'or de mans de Pedro Almodóvar per les 50.000 còpies venudes. Però no és el seu únic disc d'or. L'any 2005 en van guanyar un altre per l'àlbum Automatic Imperfection, que també déu-n'hi-do, no? Tenir un parell de discos d'or. Leonard Watling, mentre canta i fa discos, també fa cinema i roda pel·lícules de temàtica diversa, perquè és una actriu molt dúctil que tant pot fer drama com comèdia. Algunes pel·lícules seves són, per exemple, La primera noche de mi vida, amb Emilio Gutiérrez Cava i Anna Lizaran, Son de mar, de Vigues Luna, amb Jordi Mollà i Eduard Fernández, A mi madre le gusta las mujeres, amb Rosa María Sardá i María Pujalte, La hora de los valientes, d'Antonio Mercero, amb Gabino Diego, o dues pel·lícules de Pedro Almodóvar, Hable con ella, amb Javier Cámara i Geraldine Chaplin, i La mala educación, amb Gael García Bernal, i Lluís Omar. En aquesta última, però, Leonor Watling té un paper testimonial i, és clar, no apareix en els crèdits. Leonor Watling és bilingüe, parla perfectament espanyol i anglès, per raons familiars, i una de les cançons que té en anglès és aquesta Hold Me Tight, Abraça'm Fort.

Hold Me Tight, abraça'm fort, un tema que parla del procés de l'orgasme en la veu de Leonor Watling. És una cançó del 2007 que va ser inclosa en el disc de Marlango, The Electrical Morning. En el terreny cinematogràfic, Leonor Watling és una de les actrius preferides d'Isabel Coixet. Juntes han treballat a Mi vida sin mi, al costat de Sarah Polley, Mark Ruffalo, Deborah Harry, Maria de Medeiros i Alfred Molina, i a La vida secreta de les palabres amb Tim Robbins. Però a la filmografia de Leonor Watling hi ha altres directors que també han repetit amb ella, com ara Cesc Gai, amb qui ha rodat a La ciutat, una pel·lícula coral sobre les relacions de parella, amb Mònica López, Eduard Fernández, Àlex Brandemil, Vicenta Ndongo i Pere Arquilloé, i també Una pistola a cada mà, un altre film coral amb Ricardo Darín, Luis Tosar, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Candela Peña, Eduard Fernández i Clara Segura. També trobem Leonor Watling a Males temporades, de Manuel Martín Cuenca, a París Je t'aime, un film de 3 episodis dirigits per 3 directors, a Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga, amb Daniel Brühl, i Chinas, d'Arantxa Echevarria, que de moment és la darrera. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i amb el qual hem fet una aproximació a la faceta musical de l'actriu Leonor Watling, escoltarem una cançó escrita per ella i pel seu company de Marlango, Alejandro Pelayo. Un dels grans al·licients d'escoltar les cançons que canta Leonor Watling és la seva lletra. Totes les cançons et sedueixen de tal manera que quan acaben tens ganes de tornar-les a escoltar. Aquesta es diu Si jo fuera otra. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest diumenge 23 de novembre Sant Cugat acull la primera edició de la plaça del Cor, una experiència de cant comunitari pensada per implicar la ciutadania en una vivència artística col·lectiva. Per conèixer tots els detalls d'aquest projecte tenim amb nosaltres el David Suárez Llorenç, director artístic, i el Carles Engaril Pellicer, coordinador. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bon dia.
0: Preparats per aquest 23 de novembre?
2: Amb moltes ganes, i tant.
0: I tant, eh? Escolta, comencem pel principi, perquè aquest és un projecte pioner a la ciutat, per tant, l'audiència encara potser no sap exactament de què va ni té experiència prèvia. Com va sorgir això de la idea de fer la plaça del Cor?
2: Molt bona pregunta. De fet, diré, faig una falca, crec que no és la primera vegada,
0: no?
2: Perquè alguna cosa m'havien dit que havia hagut alguna proposta similar a... però ja fa molts anys, que de fet també es va fer al Teatre de la Unió. Però ja fa, suposo que fa molts anys, perquè era quan encara estava obert.
0: Doncs sí.
2: Ha plogut. Doncs la plaça del Cor neix, jo crec, de David, si no em corregeixes, de la complicitat que ha anat sorgint entre Gospel Beat, que és la coral de gospel que tenim a la Universitat Cugatenca, i de la Unió, no? Una mica d'aquesta complicitat que s'ha anat teixint amb els anys, doncs va sortir la idea de fer, ei, fem un pas més, no? I aquesta coral de gospel anem a convertir-la en un espai comunitari. I ens ha posat-li tot a vestir-la com cal.
0: I què us va impulsar a crear aquest projecte aquí a Sant Cugat? Que no sabem ben bé si és la primera vegada o no, però vaja, almenys com a mínim en els darrers anys sí que ho és. Què us va inspirar a crear aquesta nova edició?
3: Doncs, per una banda, com deia el Carles, aquesta relació bonica que hi ha entre la Unió i Gospel Beat, aquesta família que s'ha creat, i molt conscients del que genera el cant comunitari, conscients també dels valors que acompanyen el gospel, i intentant posar tot això en valor, doncs crear un espai on gent que no té l'oportunitat d'estar participant constantment en una coral, amb assajos setmanals, o pugui gaudir l'experiència de la comunitat, l'experiència de la música, i amb alguns afegits que després explicarem, d'una forma puntual. És un projecte que en principi neix ara. Jo, de fet, Carles, quan has dit que potser no ho era, jo anava a dir que pensava que anaves a dir que no és que fos pioner a Sant Cugat, és que era pioner a Espanya. Perquè, perquè realment és quelcom relativament poc habitual pel que passarà en si en aquesta jornada.
0: Després ho anirem desgranant. Entenc que el nom tampoc és a l'atzar.
2: No, suposo que no. Ve des del cor, això sí que ho podem dir.
0: No, amb aquest doble joc, suposo, entre el cor de gospel i
2: exacte. Aprofito una mica, doncs, per explicar en el projecte, en realitat, la inspiració concreta ve d'un format que es fa a Estats Units, que es diu The Choir Room, i és un projecte que es fa a Nashville, bueno, ha nascut allà, però s'ha anat amplificant, no? I és una proposta artística, podríem dir, molt concreta. Doncs això, no? Doncs 4 hores de festa, amb una banda en directe, tots els participants, no? És a dir, és una activitat comunitària, per què? Perquè la fem des del territori amb el territori, no?
0: És a dir, la gent que definim què hi haurà a la plaça, vinga, així, per tenir el context?
2: Sí. Bueno, David, tu tens més clar, això.
3: Bueno, hi haurà, en principi, una banda de 5 músics, hi haurà un director...
0: Que ets tu?
3: Que seré jo. hi haurà un parell de solistes, perquè farem, en aquesta ocasió, treballarem com dues peces unides, o sigui, serà una peça llarga, però ben bé 9 minuts, vull dir, com si fossin 3. Hi haurà una col·laboració especial de Vocal Groove, que és una coral que jo també dirigeixo, és una coral professional, diguéssim, de gospel, i el més important, hi haurà unes 180 persones participants que formaran la comunitat, la massa coral, que és el que pretenem després ensenyar a tothom.
0: Sí, per la gent explicarem que... com ho ensenyareu, això.
2: Exacte. Clar, per la gent que no s'imagini, no?, i que potser ens escolta, doncs ho podem definir tant com una coral efímera, no?, és a dir, durant una tarda es munta una coral de 180 persones, que algunes es coneixeran, però moltes no, perquè tenim molta gent que s'ha apuntat que no coneixem. I també es pot plantejar com un concert participatiu, no?, perquè tens una banda en directe, llavors hi haurà aquest punt d'estar en un concert, i el punt afegit, en aquest cas, a part de la proposta i de l'energia que hi haurà segur, és que hi ha una productora, l'Equala Films, que ve a gravar un videoclip. O sigui que la gràcia final és una gravació d'un videoclip i ja veurem què passa amb aquest videoclip després, no?
3: Sí.
0: Anirà en funció de... És com una mica una performance, no?
3: Exacte.
0: Dependrà tot del que passi durant aquestes 5 hores. Explicaves que s'inspira una mica en el format de The Quiet Room, deies, de Nashville. Clar, tot això s'ha hagut d'adaptar de la cultura americana a la cultura catalana, que hi ha certa diferència. Com s'han fet aquestes adaptacions?
3: Doncs, o sigui, per una banda, a nivell estilístic, no hem fet adaptació, en el sentit que el que farem, almenys en aquesta primera ocasió, és música gospel, que és el que, amb el que jo personalment em sento fort, és la música que he treballat tota la meva vida, i sí que a nivell del plantejament del que farem en el propi dia, del tractament... clar, desconeixem molt del que passa allà, però tenim algunes idees de com promocionar que aquesta comunitat es faci forta aquí i poder compartir, doncs, molt més que música en aquest espai.
0: Clar, quina és la filosofia que hi ha al darrere del projecte? Quins són aquests valors que es vol transmetre amb la plaça del Cor? Al principi, quan us donava la benvinguda, parlàvem també d'aquesta cultura comunitària.
3: Sí.
0: No? Entenc que és el motor de tot plegat.
2: Sí, crec que Gospel Beat, ja la coral de gospel, no? ja ho és, el món coral ja és un espai molt comunitari, com a de valors. La Unió crec que també està últimament, doncs, treballant molt en aquesta línia, i la plaça del Cor, una mica el nom aquest vam intentar com traduir, no?, una mica el The Quiet Room, i ens va aterrar el cap plaça del Cor. La plaça com a espai públic, on sobretot la gent mediterrània hi passem grans estones, i que últimament tant es reivindica, no?, més. I aleshores, crec que aquí el que... Tenim ganes de fer una primera prova pilot d'aquesta plaça del Cor, però les expectatives, doncs, s'han d'anar intentant fent créixer aquest aspecte comunitari. Comencem fent una gran festa el dia 23 de novembre, aquesta primera plaça del Cor, i llavors ja veurem què passa, també, no? I aquests valors d'intentar que, bueno, doncs, gent de diferents orígens, de diferents pensaments, es troben per fer una activitat que serà divertida, bàsicament, i és entreteniment, però que, per exemple, una cosa que ja hem fet és fer una carta de compromís on s'explica què és la plaça del Cor, quins són els valors, doncs, que ens interessa promoure, i que tothom s'hi sumi, no?
0: De fet, és indispensable, no?, quan fas la inscripció per participar a la plaça del Cor, haver llegit i acceptat aquest compromís, oi?
2: Correcte, que bàsicament és, no?, un espai de respecte comú i de dir, bueno, aquí vinc a passar-m'ho bé i intento que tothom se senti segur, que tothom se senti benvingut. Això és el més important.
3: Jo crec que, perdó, per afegir només, hi ha un dels valors que a mi més em motiva de cara a aquesta jornada, i en general quan estic davant d'un cor, és com quan estem junts fent música, hi ha moltes coses de nosaltres mateixos que deixem una mica al costat, i tots tenim el mateix valor, tots ens podem mirar de la mateixa manera els uns als altres, i tots sumem per fer el que fem. Si un canta més fort, necessita corregir per estar al mateix nivell de tots, a nivell de veu, a nivell de moviment, per exemple, si algú es mou molt en una coral, doncs de cop tot el públic mira. I aleshores intentem buscar aquesta, dins de la diversitat, no?, doncs aquesta uniformitat, aquest sentit de pertenença, i crec que ja anant una miqueta més enllà, això crec que és molt guai, que ens aporta moltes coses pel dia a dia. I aquest efecte una mica transformador, no? Si aconseguim que aquesta idea vagi una miqueta més enllà, doncs nosaltres estarem superfeliços.
2: I tant.
0: Has parlat, David, que trobaríem música gospel, que de fet és amb la que tu et sents còmode, amb la que tu treballes, però jo fent preparar-me l'entrevista també he vist que hi hauria worship. Jo no sé si ho estic dient bé o no.
3: Sí.
0: Ens podeu dir exactament què és això del worship? Perquè vaig fer un sondeig a la redacció, perquè vaig pensar... jo soc, potser jo que no ho tinc clar, però hi havia dubtes, dic, doncs preguntarem sí. Què és i com ho decidiu integrar amb el gospel.
3: En realitat, el worship seria, o sigui, si entenem que el gospel contemporani d'avui en dia és la música que surt de les esglésies afroamericanes, principalment dels Estats Units, el worship podríem dir que és la música que surt de les esglésies blanques, és a nivell estilístic és més semblant al pop, uh-huh. Però és música arrelada amb la vida. I crec que la potència del gospel és una de les coses que valorem, és que, tot i que la música gospel neix d'una comunitat cristiana, d'una comunitat creient, hi ha molts dels valors de la que aquesta música parla, amor, la comunitat, com parlava abans, que són extrapolables a qualsevol tipus de creença, de fe, de forma de vida, vull dir, i aquestes coses són les que intentem posar en comú. Aleshores, aquest worship, doncs és això. A nivell estilístic és portar aquesta música no tan soul o relacionada amb el jazz, amb la música negra, sinó un punt una mica més popero, si se'm permet l'expressió, però és música arrelada d'alguna manera amb emocions i amb fe, també.
0: Mm-hmm. Has dit que hi hauria dues cançons. Com ho has fet per fer la tria? De què sonarà en aquesta primera experiència?
3: Doncs la veritat és que no hem arriscat excessivament per aquesta primera edició i hem agafat temes que ja han enregistrat The Quiet Room. O sigui, sabem, ja s'intuïa que són temes que són relativament senzills per poder treballar en una jornada, perquè no podem arriscar-nos excessivament. Mm-hmm. Vull dir, volem que sigui... O sigui, serà un dia que haurem de treballar, perquè tampoc són trivials, però que són assequibles per poder fer en una tarda. Aleshores, vam posar una llista de diferents temes que ens agradaven de The Quiet Room, i finalment vam triar un que tenia molt clar, que es diu Let's Have Church, i n'hi havia un segon triat, però finalment el vaig proposar canviar-lo per... no és una cançó ben bé, és una mena de festa. Hi ha tota la segona part del tema és una festa d'aquestes típiques gospel. Si algú s'imagina o ha estat o ha vist en alguna pel·lícula un moment d'església negra, hi ha un punt on la bateria comença a tocar, així com molt ràpid, molt frenètic, tothom, hi ha gent corrent per la... Una mica és aquest estil de cançó, la segona part, molt festiva, molt festiva, i crec que serà la bomba. Jo quan només que hi penso, em friso.
0: I qui pot participar a la plaça del Cor? És obert a tothom o només hi pot participar aquella gent que més o menys té certa habilitat amb el cant?
2: Tu mateix, David.
3: No, jo, o sigui, clar, a nivell musical... Jo diria que el 99,9% dels humans poden participar. no, en realitat tothom pot participar. Sí que és veritat que musicalment hi ha algunes persones que per dificultats d'oïda o tenen alguns problemes per donar una nota, per afinar. No per afinar que estiguis a prop, sinó per realment sentir una nota i donar una altra. Però això estem parlant de casos superconcrets, i en la majoria dels casos és una disfunció que es pot treballar, de fet. Llavors, la resposta senzilla és tothom pot participar.
0: I si no, potser hi ha algú ja, sí, no? Que cadascú sap les seves limitacions, i si veiem que...
3: Bueno, podria donar-se el cas que
0: igual
3: algú
0: malament,
3: de nosaltres ens hem d'apropar a algú i fer-li una abraçada i dir-li, mira, t'estimem molt, però et convidem a un cafè. No m'he trobat mai, porto molts anys dirigint, i no m'he trobat mai en una situació on no es pugui treballar.
0: Per participar-hi, el preu de l'entrada són de 20 euros, us pot fer a través del web. Encara teniu espai per a noves inscripcions? Podem fer crida encara per qui vulgui sumar-se?
1: Sí, o sigui, ens sumem que aquesta setmana s'acabaran les places.
3: Sí.
1: Estem ja...
0: 180 persones?
1: Sí, 180. De fet, no hem volgut anar a més, primer per una limitació logística de l'espai, però també perquè al final és la primera experiència i bueno, ja tindrem temps per...
0: Cal prendre el pols, no?
3: Exacte.
1: Per prendre el pols i esperem que en un futur doncs, puguem fer-ho més massiu, si pot ser, i que passi molta gent. Encara queda... Estem en 80% de ticketing, podríem dir, d'inscripcions, i per tant, sí, que encara hi ha temps per apuntar-se, però no va 10.
3: No, això.
0: Cal preparar-se a la sessió una mica. Quan fas les inscripcions, em sembla que hi ha un material allà.
3: Sí.
0: Quins serien els passos que cal seguir?
3: La meva recomanació és que quan més preparat arribis, més bé t'ho passaràs. Perquè el que hem fet ha sigut preparar tant una partitura com uns àudios amb les veus, amb les diferents veus, sopra, contralt, tenor i baix, perquè tothom pugui aprendre's la cançó a casa, i el que farem quan estiguem junts és posar-ho en comú. Si tothom ve més o menys treballat, avançarem molt més ràpid i podrem centrar-nos en tota la part interpretativa, que al final és on podem treure més suc. Però aquesta és una de les incògnites, no? Que quan fas un event d'aquest tipus, doncs, depèn del que ens trobem, doncs haurem de treballar d'una manera o d'una altra. Però estem preparats per qualsevol de les opcions.
0: Per totes les casuístiques possibles.
3: Exacte.
0: És com una... Té un punt de jam session.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Organitzada i, i amb els temes escollits, però...
3: Totalment. L'única cosa que matitzaria és que generalment en el gospel és un estil de música on no fem servir lletres en els concerts, però en aquest cas concret estem intentant que la logística de l'espai ens permeti que hi hagi algunes lletres projectades en alguns punts perquè la gent no hagi de memoritzar. Ara, insisteixo, si quan més preparat vinguis, més ho gaudiràs. Si t'has d'estar ballant i has d'estar pendent de la lletra, o si pots estar ballant i cantant el teu aire, doncs...
1: Sí, per experiència pròpia, com a cantant novell, no? Que sí. No fa... Jo també canto a gospel beat, però no fa gaire, i recomano que la gent vingui una mica a presa de casa, perquè aleshores pots connectar realment amb la sessió i amb l'espai, que no explicarem molt, però també la idea és convertir la sala clavé en una plaça, i doncs m'expliquem més.
3: Sí, sí.
1: Però coses que passaran.
0: Només es poden inscriure per cantar, entenc. Els instruments van a part,
3: De moment, aquesta vegada, tota la part d'instruments, de solistes i tal, és quelcom que l'organització hem proposat. Però no ho havíem ni pensat, però és quelcom que valorarem pel futur. No?
0: De cara,
1: bona pregunta.
0: A properes, tot serveix, per repensar. Al final de tot això en sortirà un videoclip.
3: Correcte.
0: Què ens hem d'imaginar com a resultat i quan i com es podrà veure?
1: David, toca tu.
3: No, el videoclip serà com una mena de gravació d'un concert directe, sense format concert, en el sentit de que no hi ha un escenari i tots estem allà, sinó que és com una plaça, no? Com deia, no vull anar més enllà. Però és la performance. El que volem mostrar a través d'aquest videoclip és la part musical que haurem treballat i què farem, i després tota la part de l'experiència, que la gent pugui veure a posteriori el que ha passat, o un resum del que ha passat en aquestes hores que passarem junts.
0: És la primera edició de la plaça del Cor a Sant Cugat. Pel que m'heu anat dient, jo crec que sí que teniu pensat com a mínim o bé una gira o pròximes edicions. No sé si ens en podeu avançar alguna cosa.
1: No podem avançar dates, però la intenció és fer-ho créixer. I
3: sí.
1: Tenim les expectatives i l'ambició alta.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè realment hi creiem, no? Vull dir, jo crec que és una cosa que la fem, com he dit abans, des del cor, i sabem de moment que està funcionant prou bé, no? I la gent està interessada.
3: Sí.
1: Creiem que el format funcionarà. I jo diria que també, bueno, una mica amb aquest bon rotllo que hem anat generant amb el David, que abans no m'ho he explicat, no? però hem tingut molt de debat amb la plaça del Cor, el David i jo, li hem donat moltes voltes a quin és el format. Perquè
0: molta feina de fons, eh?
1: Molta feina de fons, bueno, tenim orígens diferents, no? Venim de dos llocs molt diferents, i jo crec que posar-nos d'acord amb doncs, els valors que volem promoure a tot això ha sigut una feina.
0: Et feia curtet, perquè ens queden 40 segons per acomiadar-nos, i voldria repassar la data, que encara queden aquest 20% de places disponibles i que tenen menys d'una setmana per inscriure's aquells que vulguin. Serà aquest diumenge, dia 23 de novembre, a la Unió, una sessió d'unes 5 hores, si no m'equivoco, a partir de les 4 de la tarda. 99,9% de la població convidada a participar-hi. I els altres a sumar-s'hi, ni que siguin esperits. Es pot fer playback o no? Si ho fem molt malament.
3: Es pot fer bé. Doncs
1: i tant.
0: David Carles, moltíssimes gràcies,
3: gràcies
0: que vagi molt i molt bé aquesta primera edició.
3: Gràcies.

0: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Riudecanyes a conèixer els gegants amb la seva cap de colla, la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, amor, perdó, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
3: Sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè...
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilam. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
7: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema.

0: I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
2: Oh, thank you. We've had a lovely evening.

Una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física.

No, cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre, a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes, i va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar...

0: les condicions laborals i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans. Poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt. I tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge. I normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible. Es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través, es crema passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi. I res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema, producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder, dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabria dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, amb velles condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com a roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries avui, la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però, Berta, perquè aquí a casa nostra Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho diguem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any.
0: Sí.
1: Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades, i 13 capítols ja ens semblava molt. Clar,
1: sí. Allò que diuen, el bo breu, 2 vegades bo, no? Mm.
0: Sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fa les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, amb tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època d'aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i remès en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh? I fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure.
0: Ai, que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: gràcies
1: és una sèrie...
0: Gràcies al teu podcast, és el que
1: dius
0: sí.
1: Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquest
1: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va!
1: Vegem.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant sí. Jetlag, per exemple, que ahir no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble. Si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jetlag, doncs avui tindrem... ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem d'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions, no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal, als micròfons de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Seït Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens fem el cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior. Vull dir que, bueno, que tot plegat, lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat...
3: Vosaltres estàveu al cas del que ha passat a Barcelona o...?
2: No.
4: Ja ens ho explicaràs.
2: Ja, exacte. Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho aportem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Seït Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes de cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres de Lleidatanes, o a Lleida. Quim Gassó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta, i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
7: Adeu.
0: Bon cap de setmana.
7: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga, va.
8: Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound, cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la vau poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mar, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar a l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año, y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino, y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum.
1: Siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas, o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no?, a esas compositoras que admiras.
1: A cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia, que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
0: Vaya.
1: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso a las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo de la...?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada, y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
1: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
1: Sí.
0: Bueno, sí. El punt punqui de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona, per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, també és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també hi deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa, aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu?
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i acua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, però posa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens... Estàs preparada per competir? Tu no!
4: Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de nedar...
0: Passa igual que a mi, sí.
4: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que potser, clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
6: Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que n'hi ha des demà, eh?
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu?
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil anar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu?
6: Bueno.
4: Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Primer les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició.
6: Sí.
4: A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació Mena fa anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica I arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
4: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: Cinquena edició, sí, la cinquena edició... No com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
4: No està quiet, no pare, baixa i puja i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
5: 4. Sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
4: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
5: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de doncs, la inscripció i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
4: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
5: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta dels clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí doncs això és una cosa que els que estem al club com jo doncs ho portem de la mà, no ens costa res organitzar un trofeu perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta, i és més doncs la publicitat i donar peu a que la gent doncs vingui cap aquí i participi, i sigui és un trofeu, sí que hi ha participació i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar i està pensat perquè com a mínim els que participin i no guanyen el trofeu no pisen al pòdium, se'n porta una medalla commemorativa i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per la qual cosa hi ha velocitat, és molt més bonic de veure, més espectacle, perquè a part hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Natació Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle.
4: Que també és a dir, com una sirena, una monoaleta.
5: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
4: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
6: Sí.
4: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3 i mitja de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
6: Sí.
4: I després què?
6: Venir a casa.
4: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
6: Sí.
4: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
6: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que no tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
4: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
6: no,
4: ho fas tu?
6: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
4: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
6: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
4: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
6: De tot, sí.
4: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
6: Sí.
4: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí, precisament que pateixin cardiopaties, sí, congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no?, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu no?, aquest tret característic del cos d'algú, no?
5: Sí, és un tret que té això, doncs, que és nou, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
4: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem.
5: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit: jo, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. El que sí que s'han inscrit és un club, el Club d'Atenció Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, pues, que se n'arribi a 75, 80 participants.
4: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda i sí, allarguem fins a què?
5: No, és una prova, sí? Ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
4: Per tant, hi haurà públic allà veient,
5: Hi haurà gent, perquè s'ha fet publicitat i sempre hi ha les familiars,
4: etcètera. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No, sí, ens queda una altra.
5: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs, gaudeixi d'aquest moment.
4: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, però allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? Ostres. O hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat és que no t'ho sabria dir, però segur que en un moment o altre ho posen.
0: A plataformes es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veurà, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no.
3: Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica. Sí. Què te ha muerto, eh?
0: Sí, spoiler, sí,
1: per que no l'hagin vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien, estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records, per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i diu, té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui, no pots tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí.
0: És genial. I tant. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. És uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això ho podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Sí, no. Tanquem programa, fins demà. 40 segons, som-hi. Amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Ah, semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és...

0: Crida la llevadora fa moltíssims anys que
1: Sí.
0: la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Voramar, m'encanten. Soc
1: Ah.
0: addicta a les sèries de la BBC i a
1: Molt
0: les
1: bé.
0: sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys, també les daneses.
2: Molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do
1: Has
2: si han
1: vist, eh?
2: sortit
1: Els oients
2: sèries
1: avui
2: especials.
1: s'han... Sí, s'han mobilitzat.
2: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes
1: Sí.
2: clàssiques, clàssiques. Recordo el doctor Martin, que ho va petar tant. Fa
1: Ostres.
2: un parell d'estius, em sembla, o
1: Sí, i tant,
2: tres.
1: va funcionar
2: Déu-n'hi-do.
1: molt i molt bé. Sí. Són
2: Sí.
1: d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és
2: Sí.
1: senzill, és entretingut, està bé, i tu devores, sí.
2: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim,
1: És
2: no?
1: com mirar el Tour de França als paisatges, doncs
2: Molt bé.
1: mira sèries.
2: Sí, tal qual. Sí.
1: I
2: Ai,
1: tant.
2: sèries d'estiu.
1: No està malament, eh? Jo me les apunto.
2: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més
1: Oh, i tant
2: opinions,
1: que sí.
2: veritat?
1: Oh, i tant que
2: Vinga, i
1: sí.
2: anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims,
2: Fins
1: adéu.
2: ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icart.
3: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts,

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

Que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, els fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernal, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Òscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de Frank. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent, que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria es dic canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, eh? La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, eh? Els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del dematí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes. I aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines, dalt a l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també els agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és, sens dubte, una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem a un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no? Perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així... I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. Jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada, i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estança dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-la endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll perquè no hi havia camins, i després quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altra, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh,
8: sí, sí.
1: Ara t'he imaginat
8: durant
1: medieval.
8: Segles...
1: Sí, sí.
8: Jo no, jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Soc al castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no sí. He pogut anar-hi mai, Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit, Joan Anton. Molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments diversos dies entre setmana, també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes històries.
8: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
9: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
8: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
9: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència d'Iring, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
8: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
9: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
8: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
9: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els hi deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
8: els contrabandistes,
9: o,
8: també.
9: Que eren els contrabandistes. Vull dir que en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
8: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
9: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i i m'he perdut.
8: Et preguntava per l'església.
9: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles del voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
8: Curiós. Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on la Teresa, on pot reservar entrada?
9: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
8: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
1: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
8: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
10: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, aquí estem.
10: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
11: Sí.
10: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
11: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
10: Comencem per viatges.
11: Sí, si trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gama de jocs que ha tret ara recentment l'Udilo. Són tres paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara, l'explicació, a veure el repte que tens, i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio pots tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai, potser, per anar posant les targetes, el cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso, tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
10: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
11: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano al gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7 amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella, per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola, en un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica. Mm.
10: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
11: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5, Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents, que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
10: I encara en tenim un altre per
11: sí,
10: família.
11: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes, i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit, perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compta i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale? Vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si sí, al final les queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
11: Sí, tenim un partit, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, aquesta, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima la, abans de sortir de festa, posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut, i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes, i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó, i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
11: A vosaltres, bon estiu.
1: Uau, quin munt de propostes. És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una... podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
12: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de...
1: Clar.
12: De la calor,
1: sí, sí.
12: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
1: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
12: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
1: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert, amb Carles Benavent i Roger Mas.
12: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
1: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
12: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la paraula d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del teatre del Serrallo.
13: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones, tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'havanera de la Catalunya Sud.
12: Doncs bé,
1: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadi de Girona.
12: No, vull dir, cadascú sabem el nostre lloc.
1: Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
12: Pues aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, us recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 10 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
1: Doncs vinga, Havaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
12: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard!
15: I visca el Banya!
1: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li en tot cas a l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
1: Quina sèrie és?
14: Això és la Renaixença, el videopodcast d'en Peyu. És allò que em deies, eh?
1: Perdona, sí, sí, que no estic al cas, no estic al cas.
14: No, home, no. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
1: Molt bé, eh?
14: Sí, sí, sí.
1: I la
14: sí.
1: gent et mira raro o no? No.
14: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que mi amb persones grans sempre és bonic, saps?
1: Sempre, sí, sí, sí, fa una reverència, sí, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
14: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
15: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
14: Escolta, com ha d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar-te i esperes el proper capítol, eh?
1: I tant. I la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via WhatsApp, o quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, sí, parlar-ne de les sèries.
14: Escolta, Núria, tu te'n recordes que ho havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
1: Oh, sí, t'imagines.
14: Perquè això ja no passa.
1: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir. Sí.
14: O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
1: doncs
14: sí, sí.
1: No fa pas tant, d'això.
14: No fa pas tant.
1: No fa pas tant. Però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? Hi ha aquella impaciència, no?
14: Oi que sí? Va, sempre ens queda aquest bon regust de boca.
1: Sí, sí.
14: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia el dilluns?
1: Sisplau, sí, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
14: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
1: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatjaries, sinó que prefereixes viatjar així, al loco.
14: Correcte.
1: O tot planificat, tot muntadet.
14: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
1: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan la matem, el reel? Quan fem la videooficial?
14: Doncs normalment la matem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè, bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
1: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
14: Molt bon cap de setmana. Salut.
1: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Continguts en xarxa.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la sessió temporal de bicicleta de Càrrega Longtail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies Fons del Sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Veniu amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ens ha fet d'obertura es diu Segle XXII. Era Nina Simone qui la cantava i us explicaré per què l'he escollida. Som al llindar d'un nou any i aquestes són dates en què tots mirem el futur amb esperança o esperances. Esperances que al capdavall, més enllà d'alguns matisos, són les de sempre del gènere humà. Esperança de pau al món, esperança d'una millor salut, d'una millor economia, d'un habitatge digne, d'una estabilitat emocional. Per això avui escoltarem cançons que són per si mateixes averanys sobre el futur de la humanitat i que trobem en diverses bandes sonores cinematogràfiques. En el cas de Nina Simone hi trobem que l'any 1970, decebuda pels conflictes racials als Estats Units i sense cap esperança que la cosa pogués fer un tomb, va abandonar el país i se'n va anar a Barbados, a les petites Antilles, on va escriure la cançó que hem escoltat, Segle XXII, i que podem trobar a la banda sonora del film One More Time, del 2015, que va protagonitzar Christopher Walken.

Segle XXII és una cançó que prediu que al segle vinent, el XXII, l'ésser humà esdevindrà el seu propi déu i l'encarnació del mal. Nina Simone veia el nostre futur molt magre. Tot i així va tornar als Estats Units, però em va quedar tan decebuda que finalment va viure a França, on va morir el 2003 amb 70 anys. Una altra cançó que ens parla del futur és Rocketman, d'Elton John. Parla de la solitud d'un astronauta que ha quedat aïllada en el decurs d'una missió espacial. L'home, perdut a l'espai, tot sol, enyora la Terra, enyora la seva dona i creu que passarà molt de temps abans ningú no vingui a rescatar-lo.

Rocketman, un tema que van escriure Elton John i Bernie Taupin, inspirant-se en el precedent de David Bowie amb la cançó Odissea Espacial, sobre un home perdut a l'espai que ja no tornaria mai més. I també basat en el conte del mateix títol de Ray Bradbury, inclòs en el seu llibre L'home il·lustrat, que està traduït al català. La cançó Rocketman apareix en una bona colla de bandes sonores. Us en diré algunes. Sense límits, amb Donald Sutherland, La Roca, amb Sean Connery i Nicolas Cage, La batalla dels sexes, amb Emma Stone i Elizabeth Shue, Kay Pax, Un univers a part, amb Kevin Spacey i Jeff Bridges, o també Kingsman, El cercle daurat, amb Colin Firth i Julianne Moore. Els éssers humans sempre hem sentit fascinació pel futur, per allò que ens espera no només l'any vinent, sinó a molts anys vista. I també sentim una gran curiositat per com serà el món de molts segles enllà, un món que per raons biològiques mai no veurem. L'astrologia, el tarot, la quiromància són camins als quals els humans recorrem per intentar saber el desenllaç de les coses que ens amoïnen. I és que ben mirat, això que en diem futur és un mirall de les pors que sentim i dels somnis que tenim. A Leonard Cohen també li inquietava el futur. I fruit d'això, el 1992 va escriure la cançó The Future, El Futur, una cançó que parla de l'esfondrament d'uns ideals i de l'utopia revolucionària dels anys 60 del segle XX. I una cançó que també reflexiona sobre el futur del nostre món, un món atrapat com està en un pou de violència militar i de corrupció política. En un dels versos, Leonard Cohen diu això: "He vist el futur i és un crim."

The Future, el futur, un presagi de Leonard Cohen sobre el futur de la humanitat que apareix a la banda sonora de tres pel·lícules. Kiss the Sky, en Besar el cel, amb Terence Stamp, Nascuts per matar, d'Oliver Stone, amb Woody Harrelson i Tommy Lee Jones, i La vida de David Gale, d'Alan Parker, amb Kevin Spacey i Kate Winslet. Una altra cançó recollida pel cinema, però composta un quart de segle abans, és In the Year 2525, l'any 2525, de Danny Zeiger i Rick Evans, uns músics que només van tenir un únic èxit a la seva vida, que va ser aquest. Es tracta d'una cançó que ofereix una visió distòpica del futur, viatjant a través del temps durant 10.000 anys, passant pel 2525, el 3535, el 4545, el 5555 i així fins a arribar al 9595, on trobem que l'egoisme i el manfotisme i també la ceguesa portaran l'ésser humà a la seva extinció o, si més no, a posar el comptador a zero un altre cop. Hi ha quatre films que han incorporat aquesta cançó a la banda sonora. Són Small Faces, una producció britànica molt bona, que és una mirada a la classe treballadora, Rates de Túnel, una producció americana sobre la guerra del Vietnam, Gentlemen Broncos, una pel·lícula també americana sobre un escriptor novell de ciència-ficció que es presenta un premi i descobreix que el seu text està signat per un altre autor, i, finalment, The Moving Man, un documental del 2024 sobre el cas verídic del propietari d'un cinema d'un petit poble canadenc que lluita perquè la sala sobrevisqui. En tots aquests films podem sentir la cançó In the Year 2525 de Zeiger i Evans, i serà, doncs, amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqué a les vies de so i que, a l'albada del 2026, hem dedicat a cançons que parlen del futur de la nostra civilització. Cançons, en definitiva, que, a més de complaure'ns musicalment, també ens haurien de fer reflexionar. Perquè no es tracta de renunciar a l'evolució. No es tracta pas de deixar d'avançar. Cal avançar. És clar que sí. Però estaria bé que ens preguntéssim si ho fem en la direcció correcta. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Thank you very much. I'm very excited, very happy, very moved, very everything tonight to be up here, to be singled out from among all these very talented people. I sometimes come to the Academy Awards and watch them year after year, and I get caught up in the spectacle of it, in the event, in the very complex type of entertainment. And I guess, I know I forget that what we're really here for is to single out who we think is the best for that given year. And if that's what I'm to be this year, then I appreciate it with, I accept it with an honor, and I'm very moved because of that. I think we set out to make a film, a very truthful film, a very good film. I think Bruce Beresford, Horton Foote, the Hobels, EMI should all be commended for a very wonderful job that they did in putting this film together. I think it's a valid film, valid enough that we have gotten very much applause of a certain kind from certain members of the country Western community, such as my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand, I would feel that this on the other hand was not complete. But the combination of both tonight makes this a very complete and exciting evening for me tonight. And I want to thank the Academy very much for this award. I'm very happy. Thank you.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu era la de l'actor Robert Duvall, que ens ha deixat fa molt poc. Concretament, va morir el 15 de febrer passat, a l'edat de 95 anys. És un plaer parlar d'ell perquè era un dels grans. Quan dic grans, ho dic en sentit qualitatiu, perquè no era una estrella. Era un actor, un gran actor. I la prova és que va guanyar el reconeixement del públic sense ser pròpiament el protagonista de les pel·lícules que interpretava. En va fer algunes com a protagonista, sí, però sobretot feia personatges secundaris. Però quins grans secundaris. Secundaris que ell, amb el seu talent, elevava a la categoria d'inoblidables. I ho va fer des del començament. El seu primer paper va ser a la meravellosa pel·lícula Matar un rossinyol, de Robert Mulligan, basada en la novel·la de Harper Lee. Allà Robert Duvall interpretava el veí solitari de Gregory Peck, que els nens del poble creuen que és un home dolent. Després, Duvall va tornar a treballar amb Gregory Peck a Capità Newman i tot seguit a La caça de l'home, al costat de Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford i Angie Dickinson, on feia de marit de la dona promíscua que interpreta Janis Rule. Ara sentíem Robert Duvall en el moment de recollir l'Oscar al millor actor el 9 d'abril de 1984 pel seu paper a Ten de Mercies, i ara el sentirem en una escena del Padrí, primera part, de Francis Ford Coppola. Duvall feia el paper de l'assessor jurídic de la família Corleone.
2: I found out about this Captain McCluskey who broke Mike's jaw.
3: What about him?
2: Now, he's definitely on Salazzo's payroll and for big money. See? McCluskey has agreed to be the Turk's bodyguard. What you have to understand, Sonny, is that while Salazzo is being guarded like this, he is invulnerable. Now, nobody has ever gunned down a New York police captain, never. It would be disastrous. All the five families would come after you, Sonny. The Corleone family would be outcast. Even the old man's political protection would run for cover. So do me a favor. Take this into consideration.
1: Una escena de Robert Duvall de la primera part del Padrí. També apareix a la segona part. Pel seu paper a la primera, va estar nominat a l'Oscar el millor actor secundari. I també ho estaven els seus companys de repartiment, James Caan i Al Pacino. Però l'Oscar va ser per Joel Grey, el mestre de cerimònies de cabaret. La filmografia de Robert Duvall és llarguíssima, perquè va treballar fins als 91 anys. Us diré algunes de les pel·lícules memorables que va fer. Bullet, amb Steve McQueen i Jacqueline Bisset. Valor de llei, amb John Wayne. Gent de pluja i La conversa, totes dues molt bones i totes dues dirigides per Francis Ford Coppola. MASH, de Robert Altman. Joe Kidd, al costat de Clint Eastwood. Confessions sinceres, amb Robert De Niro. O Network, amb Faye Dunaway, William Holden i Peter Finch. Robert Duvall, en els seus començaments, quan feia teatre a Nova York i anava curt d'armilla, tenia com a companys d'estudis a Dustin Hoffman, James Caan i Gene Hackman. Amb Gene Hackman compartia pis i sempre em va parlar molt bé d'ell. Deia, un amic és algú que fa molts anys em va oferir els seus últims $300 quan em vaig trencar la pelvis. Un amic és Gene Hackman. Una gran interpretació de Robert Duvall va ser la del coronel Kilgore a Apocalypse Now, un altre cop dirigit per Francis Ford Coppola, que li va donar un gran prestigi com a actor, en el sentit que va poder demostrar la seva versatilitat a l'hora d'interpretar personatges completament diferents. Quan tenia 72 anys, exactament, va intervenir a Open Range, un western que podríem dir-ne de tardor, dirigit per Kevin Costner. Aquí els protagonistes eren tots dos, Kevin Costner i Robert Duvall. L'escena que sentirem transcorre en un saloon i Robert Duvall parla amb un xèrif.
3: No hay por qué montar un alboroto en el café.
4: Tengo una orden judicial para detenerles por agredir a los hombres de Baxter.
3: Y nosotros tenemos una por intento de asesinato de un muchacho que yace en casa del médico luchando por su vida. Y otra para los tipos que mataron al hombre que tuvo en su celda. Pero no están escritas por un sheriff corrupto con estrella de latón, sino por nosotros. Y las vamos a cumplir.
4: No me diga.
3: No tenemos nada contra ustedes. Los hombres de Baxter mataron a nuestro amigo. Dispararon a un chico de 16 años y le pegaron tan fuerte que quizá no viva. Intentaron robar nuestro ganado. Y su sheriff no piensa hacer nada. Aquí no les gustan los forasteros. Ni a nosotros estar aquí. Pero un hombre debe proteger sus bienes y su vida. Y no permitiremos que ni un ranchero ni su sheriff nos los quiten. No queremos hacer daño a nadie del pueblo.
4: Todo aquel que preste ayuda a estos malditos vaqueros infractores de nuestra ley tendrá que vérselas conmigo.
1: Open Range, un western que manté un dels codis clàssics del gènere, que és el de l'amistat masculina, en aquest cas la de Robert Duvall i Kevin Costner. En el terreny personal, Robert Duvall es va casar 4 vegades. La primera amb Barbara Benjamin, una locutora, que va conèixer durant el rodatge de Matar un rossinyol. La segona va ser l'actriu Gail Youngs, 23 anys més jove que ell. La tercera, la ballarina Sharon Brophy. I la quarta, Luciana Pedraza, neta de la pionera de l'aviació argentina, Susana Ferrari. Es van conèixer en una fleca, comprant el pa, i va donar la casualitat que tots dos havien nascut el mateix dia, el 5 de gener. Només hi havia una petita diferència, i és que Robert Duvall era 41 anys més gran que ella. Ell li va donar el paper protagonista a Assassination Tango, una pel·lícula dirigida i interpretada per ell mateix i produïda per Francis Ford Coppola, amb una acció que transcorre a l'Argentina. Duvall i Luciana Pedraza van crear la Fundació Robert Duvall per ajudar els infants de les famílies en risc d'exclusió social al nord d'Argentina i van estar junts 20 anys, fins a la mort d'ell. Ella té ara 54 anys. Tenint en compte que Duvall no tenia fills, es calcula que Luciana Pedraza podria heretar entre 50 i 70 milions de dòlars. En total, Robert Duvall va estar nominat a l'Oscar 7 vegades, 4 com a secundari i 3 com a principal. I, com he dit abans, el va guanyar per Ten de Mercis, de Bruce Beresford, en què era el protagonista absolut i feia un paperàs. Encarnava una antiga estrella de la música country que havia arruïnat la seva vida i la de la dona i del fill per culpa de l'alcoholisme. Si al començament us heu fixat en el que deia Robert Duvall, quan va recollir l'Oscar, haureu vist que va esmentar els cantants que el van inspirar per aquesta pel·lícula, i que van ser Johnny Cash, Willie Nelson i Waylon Jennings. Fins i tot, d'aquell mateix any, hi ha un vídeo titulat Waylon Jennings, Amèrica, en què, a més de Jennings, hi apareixen la seva dona, la cantant Jesse Coulter, Johnny Cash i Robert Duvall. Robert Duvall no era cantant, però va voler ser ell mateix qui cantés les cançons de la pel·lícula Ten de Mercis. Serà, per tant, escoltant la cançó És dolorós afrontar la realitat d'aquesta pel·lícula que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Trique a les vies de so. Robert Duvall va dir: "Sempre m'he considerat un actor de personatges. Sempre he intentat ser versàtil per mostrar les moltes cares de l'experiència humana." Fins la setmana vinent, amics.

la ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, com estàs? Que bé que estiguis aquí avui una vegada més.
2: Doncs molt bé, Pili, ja saps, i t'ho dic sempre, que estan aquí, jo estic feliç.
1: I jo també, i des de fa tants anys.
2: Sí, 13,
1: eh? Que no ens avorrim, eh, l'una de l'altra,
2: no.
1: I nostre de la nostra gent tampoc. A veure, perquè avui ens posem a modo decret, modo llei. Mm. Per què?
2: Doncs perquè fa un any es va aprovar el Real Decret per a, doncs, a millorar, no? I regular els menjadors escolars. En vam parlar al seu moment, però ara entra en vigor. Aquest mes d'abril entra en vigor aquest Real Decret.
1: I de què? Quina és la lletra petita o la lletra en general? Perquè jo no me'n recordo ja d'aquest Real Decret de fa un any.
2: Doncs ara en parlem, però tot això que pot semblar molt tècnic, Pili, en realitat és un impacte directe al que menjaran molts nens i nenes, doncs, perquè això afectarà a tot l'estat. No estem parlant només de Catalunya, sinó a tot l'estat. I que, doncs, això té aquest impacte directe a milers d'infants d'escoles bressol, d'escoles de primària i d'instituts. I al final, doncs, encara que ens sembli que és una normativa, doncs jo com a dietista nutricionista, com a professional de la salut, doncs ho celebro perquè és una forma d'educar en salut, d'assegurar una alimentació saludable per a tots els nens i nenes de l'Estat, no? Uh-huh. I per tant, doncs, és un avenç molt gran.
1: Per què? Quins són, diguéssim, què marca aquest decret? Com han de menjar, com s'ha de menjar els menjadors escolars? I l'altra pregunta és, actualment es fa prou bé?
2: Doncs no s'està fent prou bé, d'aquí que hagi sorgit aquest Real Decret. La situació que teníem és que hi havia molta variabilitat entre centres i entre comunitats autònomes. Jo recordo que aquí a Catalunya hem set molt
1: pioners
2: sí? En això. Sí, ja fa 20 anys que treballem gràcies al programa Premel, és un programa de revisió de menús escolars de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Fa 20 anys que treballa en recomanacions per millorar els menús de Catalunya, però fins ara eren recomanacions. I, per tant, aquestes recomanacions eren molt diferents de les de l'Aragó, les de Madrid, no? O les de Galícia. Amb aquest Real Decret el que fem és unificar, no? I doncs, donar unes directrius per dissenyar menús que estiguin ben estructurats, amb freqüències de consums, ben equilibrats, i amb algo que també, encara que ens sembli mentida que ho hagin hagut d'aprovar ara, doncs aquests menús han d'estar elaborats i supervisats per dietistes nutricionistes.
1: O sigui que no es feia així?
2: No, en molts llocs no. O no era una normativa, uh-huh. Era una recomanació. Què canvia a partir d'ara amb aquests menús? Doncs, bàsicament, més presència diària de fruita i verdura, sí? Que aquí, com ja diem, Piri, porto molts anys aquí, ja sabem, i ho he dit moltes vegades, que els menús escolars han d'incloure verdures, però en molts llocs doncs, no hi havia aquestes verdures, ni fruita diari. I, a més, amb aquest nou Real Decret es promou també la sostenibilitat, és a dir, verdures, hortalisses, fruites de temporada, no? I també doncs, amb cultius més sostenibles. Per tant, a partir d'ara, el que hauríem de veure cada dia als menús és verdura i fruita, a excepció de que el menú permet que un dia a la setmana hi pugui haver un postre làctic no ensucrat.
1: No ensucrat.
2: És a dir, un iogurt, mató, formatge fresc. Què més implica això? Implica més llegums, també. Doncs que en els primers àpats hi hagi una freqüència d'entre un i dos cops llegums a la setmana i també de segon, entre un i dos cops llegums. Per tant, la freqüència de consum o la freqüència de llegums en aquests menús escolars augmenta. I per què augmentem el consum de llegums? Doncs precisament doncs, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que ens aporten igualment proteïna completa, encara que ens sembli que els legums és un primer plat i encara que ens sembli que els legums sempre han d'anar acompanyades de tall, les legums són prou completes nutricionalment doncs, per poder anar acompanyades de verdures, hortalisses i ja està. I després que dins d'aquesta promoció d'una alimentació més sostenible, doncs cultivar llegums és més sostenible que el consum de carn o de peix. Això no vol dir que s'elimini, però sí que es redueix el consum de carn per doncs, augmentar aquest consum de llegums. Una altra cosa innovadora és la incorporació de cereals integrals. El Real Decret obliga a que almenys un cop a la setmana o bé hi hagi pasta, o bé hi hagi arròs o algun altre cereal integral i que almenys dos cops a la setmana hi hagi pa integral. Per tant, ja que portem aquí molts anys, Pili, i hem après molt, veiem que són canvis que possiblement ja haurien d'estar incorporats des de fa molt temps, però que gràcies a aquest Reial Decret doncs, ho estem aconseguint ara. També hi ha algunes limitacions amb els aliments processats, ultraprocessats i fregits, i això potser ens sorprèn, però amb alguns oients, igual, si miren els menús de mesos enrere, igual no, la beguda que s'ha d'oferir únicament és l'aigua. Sí? Jo encara he vist, Pili, menús amb
1: coses que no són aigua?
2: Begudes ensucrades.
1: Ah, sí?
2: Sí. Després, una altra cosa important i que és un dret, és que fins ara hi havia un punt i era que els menús adaptats... era una cosa que era si es pot, no? Si es pot, hem d'adaptar el menú basal a les al·lèrgies alimentàries, a preferències per motius ètics o religiosos o a patologies. Ara no, ara és una obligació. És a dir, hi ha d'haver el menú basal i hi ha d'haver un menú adaptat a les al·lèrgies alimentàries. No pot ser, no, tal dia, si hi ha peix i tenim un nen o una nena amb al·lèrgia a peix, ja li donarem una altra cosa. No, no, ha d'estar elaborat i equilibrat per aquesta al·lèrgia al peix, no? El mateix faríem amb menús sense carn o sense porc o menús vegetarians o vegans. Doncs existeix el dret i l'obligació d'oferir aquest tipus de menús en famílies que ho desitgen.
1: Déu-n'hi-do, doncs sí que són molts canvis, o com a mínim moltes obligacions, no? Que fins ara, com deies, eren recomanacions, i ara sí, finalment, no, i no en tenia ni idea de la majoria, i això que tinc fills en edat escolar, sí, que van al menjador. Aquesta és l'altra, no? Anem una mica...
2: Sí, clar, què hem d'entendre les famílies, no? Ens posem a la part de famílies. Què hem d'entendre les famílies? Que hi hauran canvis que... són les directrius d'aquest Reial Decret, no? Que és una normativa, i que són canvis que al final són per la millora de l'alimentació i de la salut dels nens i nenes. I per tant, doncs, les famílies el que hem de fer és assegurar-nos, no? Que s'estan fent aquests canvis i entendre que hi ha aquesta adaptació, que moltes vegades ens pot semblar doncs, que un menú potser hi ha el primer i el segon, no? Són dos primers, perquè clar, si les legums s'han d'oferir de segon, no? Almenys un cop a la setmana, potser ens trobem de primer unes verdures i de, no? Una mongeta amb patata i de segon unes llenties amb verdures i ens semblarà com que són dos primers, però hem d'entendre que per poder quadrar aquests menús i que segueixin aquestes recomanacions, doncs ha de ser així. Però el fet de que hi hagi una dietista nutricionista darrere d'aquests menús doncs farà que aquest àpat sigui totalment complet, igual que l'àpat que hi ha doncs, un arròs de primer i una carn amb verdures de segon, per exemple.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ara fer aquests canvis que s'han de fer ja al mes d'abril o es farà el curs vinent?
2: No, s'han hagut de fer durant aquest any, no? Perquè això es va aprovar a l'abril del 2025
1: i ara
2: entra en vigor aquest mes d'abril i per tant doncs s'ha de dur a terme.
1: Ha de ser universal.
2: Exacte. Val? Llavors, els responsables al final de que hi hagi aquesta aplicació és si hi ha cuina pròpia, doncs cuina pròpia i si és un càtering, doncs l'escola amb l'empresa de càtering. Val? Mm-hmm. Per tant, doncs això és algo que hem de demanar que es compleixi.
1: Clar, moltes escoles a vegades es fa a través dels consells comarcals, no? També.
2: Sí, però al final però són les empreses
1: sí,
2: de càtering...
1: Sí, no és el consell comarcal que
2: exacte,
1: cuina.
2: Exacte.
1: D'acord.
2: Sí, sí.
1: Doncs haurem de controlar millor aquests menús i veure si s'apliquen.
2: Volia dir una cosa més, i és que l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a través d'aquest programa PREME, el programa de revisió de menús, ha tret un aplicatiu perquè els propis centres puguin avaluar els seus menús i doncs amb aquesta avaluació vegin si estan seguint els criteris o no del Reial Decret.
1: Fantàstic. Doncs, Naila, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Ens tens sempre al dia, també per la part legislativa. O sigui que gràcies. T'esperem la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la sessió temporal de bicicleta de Carraga, Longtail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies Fons del Sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

La música. L'idioma més universal de tots. L'idioma que no coneix fronteres ni països. L'idioma que ens uneix a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Visca les ungles de colors.
3: En Joan li encanta pintar-se les ungles, sobretot amb colors alegres, alegres com ell. Quan se les pinta, li agrada molt veure que les seves mans queden divertides i plenes de colors. Per què es pinta les ungles, en Joan? És ben senzill, no té cap misteri, perquè li agrada. Moltes tardes, quan acaba els deures, en Joan li demana els pintaungles a la mare. Ella en té molts, tota una capsa. Són molt bonics. A la mare li diverteix. Sempre somriu, li fa un petó i els hi dona. La seva amiga Margarida té uns colors increïbles. Sempre que poden, es pinten les ungles junts.
4: Verd amb marró, massa trist.
5: Groc i rosa, no.
4: Pistatxo i taronja, aquests sí que combinen bé.

0: Un dia, en Joan duia les ungles pintades d'un preciós vermell carmí. Però, tan bon punt va arribar a l'escola, un nen se'n va burlar.
1: En Joan és una nena.
0: En Joan es va sentir fatal. No en tenia res. Estava més trist que el dia en què va perdre la seva pilota i li va caure un gelat de 3 boles a terra. 2 dies més tard, va explicar a la mare i al pare. El pare va mirar en Joan i molt seriós li va dir:
2: Joan, jo també sóc un noi. I saps què? Pintem-nos les ungles. Jo vull el taronja.
0: Però a l'escola, al cap d'uns dies, ja eren 3 nens alts que se'n reien i se'n burlaven.
3: Això només ho fan les nenes.
1: En Joan és una nena.
0: Aleshores, en Joan es va posar molt trist, tant com el dia en el que el seu peix Manolo se'n va anar al cel dels peixos.
4: Escolta, tu, deixa'm pau en Joan,
0: cridava la Margarida. Des d'aquell dia, en Joan va començar a pintar-se les ungles només als caps de setmana. El diumenge a la tarda li demanava a la mare que li tragués el pintar ungles, fins i tot quan duia el seu preferit. Les seves ungles ja no es veien tan alegres, ni tampoc ell, però no volia que els nens es burlessin més d'ell a l'escola. Tanmateix, a partir d'aquell dia, el pare l'anava a buscar a l'escola amb les ungles pintades i un gran somriure al rostre, tot i que el somriure el duia sempre. La setmana següent va ser l'aniversari d'en Joan. Aquell any va caure en dilluns, i com tots els dilluns, en Joan va anar a l'escola amb les ungles sense pintar. Li hauria agradat dur-les d'un color blau brillant. Com li agradava el blau brillant? En arribar, la porta de la seva classe estava tancada. Quan en Joan la va obrir, la va trobar amb una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Tots els nens i les nenes de la seva classe duien les ungles pintades de colors. Fins i tot la mestra, amb les mans en alt, van cridar:
5: Felicitats, Joan!
0: Aquell aniversari, a Margarida li va regalar un flascó d'esmalt de color blau cel, ben brillant. Tota la classe, a l'hora del pati, va jugar a pintar-se les ungles, amb 1000 colors alegres. Alegres com el Joan. Sense cap mena de dubte, aquell va ser l'aniversari del seu somni. Què més podia demanar?

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Sopa de pedra.
3: És de nit, ple hivern. Un llop vell s'acosta al poble dels animals. La primera casa és la casa de la gallina. El llop truca a la porta. Qui hi ha? Pregunta la gallina. El llop respon.
4: Sóc el llop.
3: La gallina s'esvera.
5: El llop!
4: No tinguis por, gallina. Sóc vell, ja no em queda cap dent. Deixa que m'escalfi a la vora de la llar del foc i em prepari una sopa de pedra.
3: La gallina dubta. No les té totes, no cal dir-ho, però és molt tafanera. No ha vist mai el llop de debò. Només el coneix per les històries que conten d'ell. I li agradaria molt tastar una sopa de pedra. Així que obre la porta. El llop entra, sospira i demana.
4: Si us plau, gallina, porta'm una olla.
5: Una olla!
3: S'esvera la gallina.
4: Escolta, gallina, per preparar una sopa de pedra fa falta una olla.
5: No ho sé,
3: confessa la gallina.
5: No n'he tastada mai.
3: Aleshores, el llop recita la recepta.
4: En una olla fiqueu-hi una pedra grossa. Afegiu-hi aigua i espereu que bulli.
5: I res més?
4: Res més.
5: Jo a les meves sopes hi afegeixo sempre una mica d'api.
4: Se n'hi pot ficar, dona gust.
3: I treu una pedra grossa del seu sac. El porc, però, ha vist com el llop entrava a casa de la gallina. Està neguitós i truca a la porta.
6: Va tot bé?
5: Entre porc, el llop i jo estem preparant una sopa de pedra.
3: El porc no se'n sap avenir.
6: Una sopa de pedra? Només de pedra?
5: I tant!
3: Diu la gallina.
5: Però si pots ficar api, dona gust.
3: El porc pregunta si s'hi poden ficar carbassons.
4: Se n'hi poden ficar,
3: diu el llop. Aleshores, el porc corre cap a casa seva i torna amb uns quants carbassons. L'ànec i el cavall, però, també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. Estan neguitosos i truquen a la porta.
5: Entreu,
3: diu la gallina.
5: El llop, el porc i jo estem preparant una sopa de pedra.
6: Amb una mica d'api i carbassons,
3: precisa el porc. L'ànec, que ha viatjat molt, pretén que una vegada a Egipte va tastar una sopa de pedra i que hi havia ficat porros. Diu que se'n recorda perfectament perquè és el que li agrada més de la sopa, els porros. La gallina pregunta al llop.
5: Es pot fer una sopa de pedra amb porros?
4: Es pot fer.
3: Aleshores, l'ànec i el cavall corren cap a casa seva i tornen amb uns quants porros. El moltó, la cabra i el gos, però, estan neguitosos perquè també han vist com el llop entrava a casa de la gallina. No els fa falta trucar. La porta és oberta de bat a bat.
6: Què feu?
3: Pregunta el moltó.
5: El llop, el porc, l'ànec, el cavall i jo estem preparant una sopa de pedra.
3: Respon la gallina. Ja us podeu imaginar què passa llavors. Un hi vol naps, l'altre proposa ficar-hi col. Després, cadascú corre cap a casa seva i torna amb hortalitzes. Hortalitzes per a tots els gustos. Ara seuen tots en cercle al voltant de la llar de foc. S'expliquen acudits, discuteixen.
5: Que agradable que és estar tots junts. Hauríem de fer sopars com aquests més sovint.
6: Al principi em pensava que menjaríem sopa de gallina,
3: diu el porc. I l'ànec li demana al llop que conti algunes de les seves terribles històries per conèixer el seu punt de vista. Però l'aigua de l'olla ja bull i el llop hi enfonsa el cullerot.
4: Em sembla que la sopa ja està llesta.
3: El llop serveix tots els animals. Tothom repeteix tres vegades i el sopar s'allarga fins molt tard. Després, el llop treu un ganivet punxegut del seu sac i punxa la pedra.
4: Ah, encara no està del tot cuita. Si m'ho permeteu, me l'emporto pel sopar de demà.
3: La gallina li pregunta.
5: Ja se'n va?
4: Sí, però us agraeixo aquesta vetllada tan agradable.
6: Que tornarà aviat, ho trobarem a faltar,
3: pregunta el moltó. El llop no respon, però no crec que torni. Dies més tard, el llop vell s'acosta a un altre poble d'animals. La primera casa és la casa del gall dindi. El llop truca a la porta.
0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Mossèn Cinto Verdaguer és un poeta del que ja hem parlat moltes vegades, anomenat com a pare de la poesia catalana. Escoltarem la cançó del Reier. L'analitzarem una mica. El poema és una declaració d'amor a l'ofici i a la natura salvatge. Diu un fragment: som fill del Noguera dins d'un rai nesquí. El Reier no només treballa el riu, sinó que n'és part d'ell, se sent identificat amb el riu, amb la natura, i el rai és el seu bressol o la seva llar. És un ofici com a vida. Tal com diu també, m'esposa és reiera, reier vull morir. Expressa una vocació total en l'ofici que ens transmet en aquest poema, on es viu tota la família. Escoltarem un fragment d'aquest poema musicat per Jordi Verdella. Cançó del Reier. Sóc fill del Noguera, dins un rai nesquí. M'esposa és sa reiera, reier vull morir. Lo bon temps del fadrinatge lo passa fent de cuer. Més quan tinc seny i coratge, prompte em farem davanter. Deix cavall de la riera, prenc la brida barruera i els torrents i a la ribera vaig dient: pas al reier. Des del marge del rai cordejo, si li costa de passar, pels congostos barranquejo com serpent pel pedregar. Quan per una ensopegada s'esdevé una embarassada, dono al rai una girada que el fustam torna aviar. De cinc trams lo ratge viu, de la Pobla Balaguer lo empengui los a rio, com s'arru el traginer. Tot sovint lo rai s'apunta, i quin treball si es desconjunta, trabucant aquell que el munta, com cavall al cavaller.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de Carraga Longtail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi al licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Tot un plaer tornar a estar amb vosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Un dia més estan al vostre costat portant-vos aquelles velles gravacions de ràdio que tenim als nostres arxius i també al nostre cap. Però en el moment que les tornem a escoltar, les neurones es tornen a posar en marxa i els sentiments tornen a aflorar a la nostra pell. I saludem, com sempre, el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Hola, Esteve. Doncs molt bé i molt content d'estar aquí de nou amb tu i amb tota l'audiència. Com sempre, disposat a passar, com deies, bona estona, repassant aquells talls que tant ens agrada tornar a posar i comentar tot el que en puguem dir. I avui, doncs, tu diràs amb què comencem.
2: Bé, avui tenim una convidada molt, molt especial, però la deixarem patir una miqueta, com sempre fem amb els nostres convidats, perquè escolti aquestes gravacions i vagi recordant cosetes que, com diem, sempre estan en un raconet del cap, però que

0: el 1997. I ara anem amb una altra gravació d'aquella època, precisament també de 1997, amb un senyor amb el qual ja hem parlat i que està en un lloc de molta responsabilitat. És el sotsdirector de RAC1. A veure si reconeixeu la seva veu.
1: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
2: A les 9:20, Sons i Estels, balades, clàssica, jazz, presentat per Pere Païssa.
1: De les 11 a les 12 de la nit, cada dia un programa diferent.
2: Els dilluns, aquest any sí, una tertúlia culer per a comentar la neurastènia esportiva del cap de setmana, amb Salva Ballbé i la col·laboració de la penya Blaugrana Sant Cugat.
1: Els dimarts l'estrena, el programa de cinema de Ràdio Sant Cugat, la cartellera de cinema Sant Cugat i tota la informació de les estrenes.
2: Els dimecres, hora extra, aficionats, aprenents, professionals, un programa d'entrevistes amb Eduard Garcia i Rosa Maria Gené.
1: Els dijous, Cafè Blu, la nit temàtica de Ràdio Sant Cugat, amb Oriol Costa.
2: Els divendres, Vallès sense fronteres, una finestra oberta a la interculturalitat, un programa del grup de suport als immigrants.
1: Aleshores, en punt, informació amb els butlletins horaris.
2: I cada dia, de les 12 de la nit a les 7 del matí, la música t'acompanya tota la nit. Música al teu costat.
1: Així són les nits a Ràdio Sant Cugat.
0: Doncs ell és Jofre Llombart, actual sotsdirector de RAC1, que va estar uns quants anys a Ràdio Sant Cugat. Seguim amb una altra promoció, en aquest cas la del programa La Sarsuela, amb els estimats Joan Fàbregas i Pere Païssa.
3: Els diumenges, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat, La Sarsuela, amb les millors veus.
4: No puede ser, esta mujer no es mala.
3: Amb les millors veus.
4: Fiel espada triunfadora, que ahora brilla sempre.
3: He dit, amb les millors veus.

0: ara... La Sarsuela, un programa de Ràdio Sant Cugat amb música, participació dels oients i bon humor, presentat per Joan Fàbregas i Pere Païssa, diumenges a partir de les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. Com una luz
1: singular he visto que... Els trobem molt a faltar, tant la seva música com la seva veu. En aquesta falca també escoltàvem la veu de la que llavors era la directora de la ràdio, Maribel Cayuelas. I anem a escoltar, què us sembla, Jordi, la veu de Pere Païssa. Tu no sé si vas coincidir amb ell en el seu moment.
2: Crec que no. Ara estava escoltant la falca i deia, crec que és una de les millors falques que hem posat aquí.
1: Fantàstic.
2: És que, a més a més, és una falca és que està feta en directe, en viu. Per tant, sensacional.
1: Doncs escoltem la veu de Pere Païssa aquí a Ràdio Sant Cugat.
3: Molt bon dia, sardanistes. Un dimecres més amb tots vosaltres. El que passa que avui serà un dimecres una mica diferent. Avui dependrà del nostre tècnic, i com és l'Adrià Tirado, que us farà també una selecció esplèndida de sardanes. Un servidor, per motius professionals, avui no puc estar amb vosaltres, però sí que espero ser-ho la setmana que ve. Per tant, us deixo amb la companyia de l'Adrià Tirado, l'Àlex Vázquez, i una molt bona selecció de sardanes. Que sigueu feliços!
1: I ja que parlem de programes enregistrats amb presentacions, diguem, fetes des de vés a saber on, anem a escoltar un altre programa especial del qual ens en parlarà d'aquí uns instants la nostra convidada.
4: Comença el Roda d'Amics Nostra Dansa, un programa que va començar el 1984 apropant la sardana i la sarsuela als oients de Ràdio Sant Cugat de la mà del Joan Fàbregas i el Pere Païssa. Quan el Fabri ens va deixar el 9 de febrer del 2017, el Pere va continuar fent ballar els seus oients amb el Roda d'Amics fins que ens va deixar el 25 de gener del 2021. Ells dos són insubstituïbles, però ens van deixar la música que van anar compilant durant més de 20 anys el seu estimat Roda d'Amics. I això és el que farem. Escoltarem els CDs de sardanes en el mateix ordre que el Pere va deixar preparat. Pere, Fabri, en honor vostre, us estimem.
5: La Maroteca de la Ràdio.
1: Jessica Soto de Sos, què tal? Benvinguda al programa.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. I una mica emocionada, perquè aquest inici

0: Ha estat molt especial.
1: Això ja ho provoca als nostres convidats, eh?
0: Sí.
2: Són molts moments viscuts a la ràdio i amb tu també. Mira, ara faré un símil. Vam parlar en un parell de programes amb Lídia Juste, la que va ser la directora de Ràdio Rubí durant molts anys, i li vaig dir una cosa que va ser molt curiós perquè va coincidir amb mi, de que molta gent li deia. Li vaig venir a dir que era una mica la mama de la ràdio, no? Perquè era aquella persona que sempre hi era, que et donava consells, que t'escoltava, i, clar, hi ha una diferència d'edat molt gran amb tu, però la sensació una mica és la mateixa, perquè fa, doncs, més de 20 anys que ens coneixem, i jo vaig deixar la ràdio quan tu ja vas començar a treure el nas per allà. I hem seguit aquest contacte, afortunadament, tots aquests anys. De manera que és aquella persona que sempre hi és, no? Que sempre és accessible i que en qualsevol moment hi pots parlar, no? I és la sensació que sempre he tingut amb tu.
0: Ah, doncs moltes gràcies. Això em fa molta il·lusió. I més plan de la ràdio, que és com... És que no, és molt més que una feina, és molt més que un hobby, és una part ja de les nostres vides. Abans ho dèiem off the record, no? que el cuquet de la ràdio, quan el proves, ja mai et pots deslligar. I en la meva vida, la part positiva és que sempre ha estat. La ràdio forma part de la meva vida des de que jo era una nena. La ràdio sempre sonava a la meva habitació. Sempre havia somiat treballar a la ràdio, a la ràdio Fórmula, a les ràdios musicals. Ho vaig aconseguir. Després vaig descobrir moltes parts de la ràdio, una manera de comunicar a les persones, a la gent, d'arribar a la gent, que em va seduir. Tinc la sort de poder viure-la cada dia. I que em diguis això, doncs imagina't el que significa per mi, no?
2: Explica'ns els teus inicis. Com va començar, doncs, aquest idili teu amb la ràdio?
0: Doncs jo sempre he tingut la ràdio a casa meva, com us deia, i crec que això és una cosa que ho podeu entendre perfectament vosaltres dos. Amb la ràdio musical, la música sempre m'ha apassionat i m'ha agradat molt com m'arribava en aquella època la música, que era a través de la ràdio. Jo gravava amb el caset les cançons que m'agradaven i crec que ho hem fet tots allà amb el pausa, rec.
2: Mira, això és una cosa que està bé que comentis, perquè jo crec que les noves generacions no saben de què va aquest tema, perquè estem a la generació del Shazam, que tu escoltes una cançó per la ràdio que no coneixes, agafes el mòbil i automàticament veus quina cançó és, de qui és, i ja la pots escoltar a Spotify directament, no? Per exemple, entre altres històries tècniques que, evidentment, fa anys ni podíem imaginar que existissin en un futur tan proper, no? Però, clar, a la nostra època era, escolto una cançó, no sé què és, tinc la cinta de caseta a punt i poso a gravar perquè, mira, almenys ja ho tindré, no?
1: Exacte, i espera que el locutor t'ho digui.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Però el fet que... Això que comentaves, Esteve, de les noves generacions, ha perdut que l'artista, el músic, el creador de la música, passi totalment desapercebut. Que la música tingui el protagonisme com si el creador no existís. En la nostra època, teníem un locutor que ens explicava qui era David Bowie, l'últim disc, per què havia escrit aquella cançó, Michael Jackson... La informació musical que s'ha anat perdent al llarg dels anys amb aquesta manera d'escoltar música i d'escoltar la ràdio, per mi és una pèrdua molt important, sobretot pels creadors, pels músics. A mi m'agradava molt saber, jo tenia molta, segurament com vosaltres, em comprava revistes per saber una mica més d'aquelles persones que em feien gaudir tant a través de la seva música. I això era el que sempre m'havia seduït de la ràdio. Gaudir de la música i a la vegada conèixer molt més de la persona que havia creat aquella música. I jo volia això. Jo quan vaig començar a presentar música... Jo sempre m'imaginava el poder regalar música a la gent. O sigui, mira, et poso Michael Jackson, aquesta última de Michael Jackson, i gaudeix-la. I et dono quatre detalls, intento fusionar-me amb la seva música, quadrar amb el cantant, no? Que això ho hem fet tots els locutors de Ràdio Fórmula, i fer com aquesta fusió, com el fem els discjòqueis, no? Fusionar cançons, fusionar música... Això era el que a mi em va apassionar. Llavors, jo vaig acabar fent ràdio per casualitat, finalment, perquè no sabia de quina manera... Jo no tinc cap tipus d'anexa amb la ràdio, no sabia de quina manera, no, arribar a fer ràdio. Llavors em vaig assabentar que a Ràdio Cornellà feien feien com càsting per locutors i vaig anar així, perquè sí, vaig anar, no sé d'on vaig treure aquesta valentia, i el noi, el Castillo, que encara hi és, a Ràdio Cornellà, em va dir, bé, et sé sincer, falta moltíssim per aprendre, però no tens mala veu. Va, donaré un parell d'hores de ràdio. Vaig estar 2 setmanes practicant allà amb l'estudi per saber, perquè no sabia com funcionava, i a les 2 setmanes ja tenia 2 hores de ràdio en directe els diumenges. I mica en mica, el coquet que dèiem, va anar ampliant, d'aquí ja vaig estudiar realització audiovisual, vaig estar col·laborant a Com Ràdio, i després vaig anar enllaçant diferents ràdios fins que vaig acabar a Ràdio Sant Cugat per l'Aiva Caro. No sé si ha passat per aquí, que també ha estat històrica de Ràdio Sant Cugat, sobretot a l'esports. I ja m'hi vaig quedar. Vaig començar a les tardes, fent radiofórmula a les tardes, fent de tècnic de diferents programes d'esports i de diferents programes. I quan va marxar el Salva Vallvé, em van oferir, doncs, això, portar la part musical de la ràdio, i fins avui. I he anat fent... vaig passar una època M80, he anat fent altres veus a Ràdio Sabadell, veus a diferents emissores, però gairebé sempre els últims 20 anys la tònica ha estat a Ràdio Sant Cugat, i allà a tope, fent moltes coses, la veritat. En una ràdio petita, al final, a les empreses petites acabes fent de tot, doncs a les ràdios petites acabes fent de tot, publicitat, notícies, he anat a rodes de premsa, he presentat coses, o sigui, al final faig de tot perquè la ràdio funcioni.
2: Bueno, és la gràcia, no, també? Al final vas adaptant a les circumstàncies, i som persones polivalents en aquest món, i t'acabes curtint, no? Perquè acabes agafant diferents disciplines i les fas sense cap problema, a diferència d'una emissora professional més gran, que tot és una mica més especialitzat, no?
0: Sí, en una emissora més gran, va arribar un moment a la meva vida que vaig haver d'escollir si anava a treballar a Ràdio Sant Cugat o a una emissora gran, musical. Tenia 2 ofertes. El problema era que en una emissora gran a mi em deien la música que jo havia de posar. A mi em passaven el llistat de la música i no es podia canviar. Encara que tu pensessis, ostres, és que ara vindria millor una altra cançó, no? Per l'hora, per la música que ha vingut després. És aquest toc personal que li pot donar un locutor de radiofórmula, que és un toc que t'agrada o no t'agrada, no? A una ràdio local sí que pots fer això, i pots fer un especial d'un artista perquè et ve de gust, perquè creus que encaixa, i pots escollir la música que sona i que poses. I finalment vaig escollir, no sé si bé o malament, però aquí estic, vaig escollir poder ser lliure, fer ràdio lliurement, encara que tingués molt menys oients, era evident. Jo recordo una ràdio de més, molta més difusió, recordo que tot tenia molta més repercussió, tot el que deies, no? I això impressiona molt al principi, i, bueno, sempre impressiona molt, i en una ràdio local, doncs, tot costa molt més. Però bé, ho gaudia molt més, i mira que estic.
1: És curiós, doncs, com que tots els que heu anat passant per aquí al final aneu dient coses molt similars, no? I sobretot a les ràdios locals, no? El fet de que allà es fa de tot, i si s'ha de fer de tot, doncs es fa de tot. El fet de que, doncs, no tens tanta audiència, òbviament, però també és molt més pròxim, també és molt més pròxim. És la ràdio de la teva ciutat. I segurament, doncs, això, t'escoltarà menys gent, òbviament, però aquella gent és molt, molt, molt, molt pròxima. I tot això ho aneu destacant. Jo t'escoltava ara, Jessica, i dic, sí, és que al final la ràdio local és això, aquesta proximitat, això, el fer de tot, una família... Són expressions i frases, doncs, que
0: ho... Jo sóc una ferma defensora de la informació local, perquè, no sé si recordeu, un de les frases, uns lemes de Ràdio Sant Cugat era Ràdio Sant Cugat, la vida és local. Perquè és que, en realitat, la vida és local. Al final, i ara amb la pandèmia ho hem vist, al final el que t'interessava la informació genèrica, general, de com anava la pandèmia, però al final la informació que necessitaves era com gestionava el teu municipi, el teu espai més proper, la informació. I al final, la informació que cadascú ens interessa i que necessitem tenir és la informació que tenim més a prop i és la informació que et pot apropar al teu mitjà local, ja sigui premsa escrita, ràdio o tele. Jo, a Ràdio Sant Cugat hem entrevistat a gent en el meu àmbit musical. Per exemple, hem entrevistat a gent que en el seu moment formaven part de grups locals i després han estat grans estrelles. Ara, per exemple, qui recordo, l'Álvaro Soler, per exemple. L'Álvaro Soler formava part de Urban Lights, un grupet que ho feien molt bé, i han passat en diverses ocasions per Ràdio Sant Cugat a fer acústics i tal. I recordo perfectament l'últim acústic que va fer l'Álvaro al plató, que va ser 3 mesos abans que la seva primera cançó patés a l'estiu, que sonés moltíssim, i ja després és impossible entrevistar-lo perquè clar, té molts managers, és difícil accedir a ell. Però l'Álvaro Soler, o la Isa, o vosaltres dos en coneixeu locutors que han passat per la ràdio, que després la Susana Griso, per exemple, que va passar per Ràdio Sant Cugat, el Jofre, el mateix Jofre, l'Ivan Medina, el Lluís Marquina, per exemple, que ara està a TV3. Són molta gent que han passat per ràdio, igual que actors que han passat, que tenen la seva vessant més local, més propera, i després hi ha molts que després tenen una repercussió internacional o nacional o com sigui, i que després ja sí que interessen a mitjans grans. Per això jo sempre sóc una gran defensora de la informació de proximitat, de la música de proximitat. Hi ha grups de música que són desconeguts però són meravellosos, que no són a les ràdios grans, però que han de tenir el seu espai, i per això estem les ràdios petites, les ràdios locals, per tenir aquest espai. Nosaltres a Ràdio Sant Cugat, a la ràdio local, a la música local li donem molta importància, i jo he fet grans descobriments musicals de grups amateurs que són meravellosos i que porto jo, i que jo els escolto personalment, perquè m'han meravellat, i que possiblement no tenen disc publicat, però he tingut el privilegi que em passessin la seva maqueta, que per mi això és un honor, no? Que un grup t'apropi i et regali la seva maqueta i et parli de la seva música, i jo ho gaudeixo molt, això, aquestes petites coses a nivell musical, ho gaudeixo molt ja amb la ràdio.
2: Doncs anem a escoltar una petita mostra de com sona el teu programa actual, Ritme Sant Cugatenc, on parles doncs amb aquests grups de caràcter local que potser algun dia seran famosos.
3: Ritme Sant Cugatenc.
4: Què tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda al Ritme Sant Cugatenc, al programa de la música local, al 91.5 freqüència modulada, i també, quan vulguis i des d'on vulguis, a través del podcast a www.cugat.cat. Avui ja comencem a parlar de Nadal, eh? Això serà amb el Ricky Undersounds, amb un bon grapat d'activitats que tenen reservada ja, per organitzar aquest Nadal. Però a part, torna el Sant Cublat, per exemple. Tornen amb novetats, com sempre, el Ricky carregat de novetats. Això serà d'aquí uns minuts. I al final, a la segona part del programa, escoltarem i descobrirem el nou disc del Germán Saltó. I per això ens acompanyarem d'ells dos, el Jaume i l'Oriol Saltó. Això serà fins les 11 de la nit aquí al 91.5 freqüència modulada. Queda't amb nosaltres, no te'n penediràs.
3: Ritme Sant Cugatenc, amb Jessica Sotodossos.
4: Nova secció amb sotassons de la mà de Ricky Undersounds, que ens estem... Jo m'estic acostumant a aquests medleys que fas d'entrada, eh? Què tal, Ricky?
5: Normalment sí, són amb temes d'actualitat. L'altre era perquè Wu-Tang Clan feia anys del seu disc, crec. I aquest, bé, és que estem presentant una... bueno, una xerrada en una activitat infantil que farem, sobretot la història de música negra aquest Nadal, però encara no podem anunciar gaire perquè s'anuncia aquest dijous tot
4: plegat. Sí, aquesta setmana sabrem més coses, més detalls, però hi sereu sota-sons, com no podia ser d'una altra manera, les activitats de Nadal.
5: Sí, algunes sí que les podrem explicar, altres no, així que ja anirem desglossant.
4: Comencem per la més estricta actualitat. Ahir a la tarda vau tenir feina, vau sortir al carrer i vau fer un comunicat de la Plataforma per la Cultura de Base de Sant Cugat. Sota-sons i forma part d'aquesta plataforma amb 10 entitats més santcugatenques.
5: Sí. Què demaneu? Ha costat també perquè és algo que feia anys que volíem fer una mica, no? Una taula unitària d'entitats musicals santcugatenques. Ja ha costat trobar-nos d'acord, trobar uns punts en comú en una lluita, no? Per poder fer una assemblea, doncs amb plataformes com Songes en Viu, de Ciència Sònica, Adventícies, vull dir, cadascú, el Senglar Cultural, l'Esfera Santadors, cadascú té la seva lluita cultural, molt, molt diferents, però al final molt, molt igual, són tot entitats que lluiten per la cultura de base, no?
3: Ritme santcugatenc, amb Jèssica Sotodossos.

0: I continuem el ritme santcugatenc amb un disc que surt aquesta setmana. Es diu Catalunya triomfant, les cançons catalanes de sempre, de la mà de Saltós, en Jaume i l'Oriol Saltó. I precisament perquè ells són els millors per poder descobrir aquest disc, els tenim en videoconferència. Què tal, l'Oriol i Jaume?
1: Hola, Jessica.
2: Hola, bon dia.
0: Abans parlàvem fora de micro que és un moment, sembla, en principi, un moment poc adequat per treure música, però que a la vegada també pensàvem que sí que és un moment perfecte per escoltar música i sobretot per fer-la, no? Jaume, deies que heu tingut molt de temps.
2: Sí, clar, perquè com que ens estem quedant com tancats, no?, tothom, doncs la veritat és que la música és fantàstica quan et quedes tancat, perquè és com una mica una finestra a l'exterior, diguem-ne, no? És com que per un mateix... Jo no m'imagino el confinament sense música, no? Ja m'agafa alguna cosa, m'hauria agafat alguna
3: cosa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.

0: I aquest és un dels primers jingles de Ràdio Sant Cugat que jo recordo amb la veu de la nostra convidada d'avui, Jéssica Sotodossos. És així, Jéssica? A tu et sona, això?
1: Sí, segurament, segurament, sí. Va ser de la mà de l'Àlex Blázquez, que al final la ràdio també, treballar a la ràdio també m'ha deixat grans amics, conèixer grans persones de diferents àmbits que ens unia al final el nostre amor per la ràdio, i això ens va unir moltíssim. I amb l'Àlex va passar. L'Àlex és un crac, era el tècnic de tot, no? Feia de tot a la ràdio, i també tenia una veu meravellosa. I ell em va ensenyar a comunicar a través de la veu amb una altra intensitat, projectant-la per poder, doncs, per exemple, fer jingles o per fer publicitat.
0: Doncs anem a escoltar alguns exemples teus de falques enregistrades durant tots aquests anys a Ràdio Sant Cugat.
2: Dilluns de Pasqua, emporta't una mona a Xocolata per Tutti. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil. Ràdio Sant Cugat, televisió de Sant Cugat. Segueix-nos a...

0: Ràdio Sant Cugat.
1: I, evidentment, si parlem de falques, també parlem de les dels meus programes. Jessica, jo no recordo exactament el moment, però sí que amb tot el que hem anat repassant durant aquests mesos amb el Jordi, m'he trobat amb una falca, que ja hem escoltat aquí, del Cau de Llops, del programa que feia a l'època que ens vam conèixer tu i jo.
0: Cau de Llops.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Rock and Classics, Ràdio Rubí, 99.7 FM. Repassa amb Rock and Classics la història del rock a Ràdio Rubí. La recomanació musical d'Esteve Llop a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs aquí teníem una petita representació de totes aquestes falques, a part del cau de llops que comentava al principi, doncs les del programa que està funcionant des de l'any 2011 a Ràdio Sant Cugat, el Rock and Classics i altres espais que hem anat fent durant aquests anys també. I com sempre, Jessica, un plaer comptar amb la teva fantàstica veu i sempre amb la teva accessibilitat, com deia abans. Escolta'm, Jessica, necessito això, m'ho pots gravar i res, en un tres i no res, tenir les veus a punt, no? O sigui, això és fantàstic.
2: Sí, home, és un plaer. Per mi és un plaer, un honor que algú com tu o com el Jordi o com qualsevol que vulgui fer un programa vulgui comptar amb la meva veu. I és una altra de les parts que he descobert a través del meravellós món de la ràdio, que és la comunicació a través de la veu. I amb jingles, amb separadors, amb falques, és on més has d'explotar aquesta expressivitat a través de la veu. I és un altre dels descobriments i que m'apassiona. M'ha acabat apassionant com has de canviar de la modulació de la teva veu, la manera de locutar, la manera d'enfrontar-te a un text, si estàs a informatius, a un magazín, si estàs presentant un programa de música o si estàs fent una falca de ràdio. Tot això m'apassiona, perquè m'apassiona el món de la comunicació, tot el que s'ha d'explotar a través de la veu, perquè la persona que t'escolti i que et senti tingui una explosió d'imaginació perquè entengui totalment el que tu li vulguis transmetre, sense cap imatge i sense res més que recolzis. Només una veu, una música, com es pot modular una música, com es pot editar, tot això m'agrada i m'apassiona descobrir i aprendre i continuar aprenent contínuament dia a dia en aquest món. I per això, per mi, és un honor que la gent em digui, escolta, em deixes la teva veu per aquest programa? Per mi és una passada.
3: Deixa'm dir-te, doncs, Jessica, que jo que t'estic escoltant ara molt atentament, la teva veu, no tant amb timbre, però sí amb manera de parlar, em recorda molt a la Sílvia Tarragona. Recordes?
2: Sí.
3: Una veu superdolça parlant, doncs això, sí. De fet, a part de les teves jo ser enamorats de la ràdio, som també de les veus, no? Que també és, òbviament, l'element principal de la ràdio. I la teva manera de parlar, doncs això ho recorda, no? Amb aquest somriure que sempre parles, i això es nota molt.
2: Moltes gràcies. Home, això, aquest programa és fantàstic, perquè és recordar la teva trajectòria a través d'un mitjà que tant estimem i que tant compartim, per tant estic sent molt feliç, avui m'esteu fent
1: que bé,
2: molt
1: que bé. Nosaltres també pensa que ens ho passem cada setmana molt bé amb aquest programa, precisament per això, perquè parles amb totes aquelles persones amb les que comparteixes aquest vincle que és la ràdio. Et poses a recordar coses, doncs això que diem, que evidentment coses de fa anys, de vegades, si no han sigut coses molt repetitives, no les tens tan presents, no? Però l'escoltar aquests àudios torna tot el sentiment i totes les vivències d'aquell moment, no? Per exemple, ara m'has fet pensar, quan jo estava a Ràdio Sant Cugat, sobre l'any 97-98, que hi va haver una temporada que estava fent Ràdio Fórmula a la tarda, jo crec que era amb el vol de tarda, junt amb la Yolanda Casas, i sempre a l'estudi 2 hi havia l'Àlex Lázquez. I clar, jo molts cops m'acostava allà entre cançó i cançó a veure què estava fent, no? Perquè era un luxe veure com posava les veus a les falques, com adaptava el guió, com tornava a repetir quan veia que no li quedava bé. I em vaig quedar molt amb tot el que anava fent, fins que un dia li vaig dir, escolta'm, em permets enregistrar alguna cosa? I vaig començar en aquell moment a posar veu a falques, de forma molt modesta, perquè és una cosa que no m'hi he pogut dedicar massa, m'he dedicat més a fer programes que no pas a posar veu a coses, però la veritat és que aquell temps vaig aprendre moltíssim, i el poc que he fet jo li dec tot a l'Àlex, 100%.
2: Sí, l'Àlex és un gran mestre, i és un... A més, en aquella època ell posava veus a Ràdio Club 25, us en recordeu?
1: I tant, amb la Pilar Gafael també.
2: La Pilar Gefail, amb la Pilar també vaig aprendre moltíssim, una dona amb una capacitat comunicativa a través de la veu, bé, comunicativa a través de la veu i del seu cos, era expressivitat i comunicació total, i vaig aprendre molt. I de fet, continuo aprenent, i sabeu què? Aprenc molt també de la gent que ve a fer pràctiques a la ràdio, que sempre tenim gent començant, aprenent. També aprenc moltíssim. D'ells aprenc nous programes. Abans que parlàvem de la tecnologia, a la ràdio es van incloent noves tecnologies, noves maneres de fer ràdio, que sovint, doncs perquè per la generació que ja vivim, ja no tenim tant accés com ells, no? Els que estan a la universitat, contínuament aprenent de les noves tecnologies, de com es poden fer tècnicament moltes coses. I en aquell moment, jo recordo, tu, Esteve, també, les falques les gravàvem en directe, amb un minidisc, amb un fragment d'ordinador, amb el vinil, i a la vegada tu locutaves i a la vegada li anaves donant a tot. Era tot com molt analògic. I
1: bé, ara més no artístic, no? És a dir, era una mica més interpretació sobre la marxa. D'acord que podies repetir moltes coses, però era fer doncs tot l'entradeta amb el vinil, per exemple, la sortida doncs que tenies enregistrada amb el minidisc, no? En aquell muntatge, i cada vegada havies de tornar a interpretar tot el tema, no? Clar, les coses han canviat molt i efectivament avui amb l'edició digital és relativament més fàcil, tot i que perd la gràcia d'aquest directe gravat, diguem-ne, que fèiem llavors, no?
2: Jo els dic als estudiants que venen de pràctiques a fer so, que abans, els estudis, els tècnics, estàvem de peu. No sé si recordes al carrer Sant Jordi, Esteve. Uh-huh. I Jordi, tu també hi vas ser allà al carrer Sant Jordi, crec, no? L'estudi, els tècnics estàvem en alt. Havíem d'estar de peus, perquè si no, no ens donava temps de posar un caset, de posar un vinil, de l'ordinador, tal. Jo acabava suant d'un programa d'esports, per exemple.
1: Ui, sí.
2: Acabava suant. I ara, els tècnics, estem asseguts a una taula, perquè tot ho tenim a l'ordinador. Amb un, dos canals, ho tenim tot. Com a molt una trucada telefònica. Ha canviat tant la manera de fer ràdio en 20 anys, en només 20 anys, que jo quan ho penso i recordo el carrer Sant Jordi, i jo perquè puc anar a 20 anys enrere, però gent que pot anar 30 anys amb Revox, amb les cintes que es tallaven, que s'enganxava amb en Celo. No sé si això ho vau
1: viure.
2: Jo
1: vaig viure això. Sí, sí, aquí ja n'hem parlat en el programa en algunes ocasions. Sí. Jo vaig estar a Ràdio Barcelona, que no sé si vam coincidir l'època que tu estaves per allà. Jo hi vaig estar a l'estiu de l'any 98, a Ràdio Barcelona. Quan vas estar tu, a M80, Jessica?
2: Jo el 2000... No, vaig estar el 2004, 2000 i pico, no recordo. 2000 poc.
1: Va, doncs, a finals dels 90 encara hi havia els Revox, encara hi havia la cinta de vídeo, encara hi havia moltes coses analògiques, però sí que ja s'havia introduït la informàtica en aquells moments de forma plena, però, clar, venia algú de vegades que portava un tall de veu amb Revox i l'havies de tirar, i un altre te'l portava amb minidisc i l'altre te'l portava amb cinta. Llavors, és el que hem dit tantes vegades aquí, que teníem taules molt, molt grans, analògiques, amb multitud de fons de so que tenies al voltant tots els elements tècnics. I clar, això comportava, doncs, primer, molt més espai, segon, més complexitat a l'hora de preparar tots els talls, que era molt difícil estandarditzar. Fins i tot et plantejaves en certs moments de copiar d'un format Revox, per exemple, entrar-ho dins de l'ordinador. Una cosa que ara és que ni te la pensaries, perquè directament tothom t'envia ja en format digital, no? Però en aquells moments no. I llavors t'havies d'adaptar i buscar, doncs, la solució que permetés que fos una mica més fàcil aquesta qüestió tècnica, no?
2: Jo sempre dic que haver fet ràdio d'aquesta manera fa que entenguis molt millor el comportament de l'àudio, del so i com funcionen. El so. En digital és difícil d'explicar-ho i d'entendre-ho de la mateixa manera que quan de manera analògica, és igual que una taula de so analògica que té 20 canals, és fàcil veure per on surt el so. En una digital, que un mateix canal té 6 entrades, no? Mm-hmm. És una mica més complicat d'entendre. Aviam, que es fan coses meravelloses avui en dia amb els multipistes i et dona possibilitats que abans no teníem. I es fan coses magnífiques. I ara, recordant aquests vells temps, retornant a l'inici que hem sentit la veu del Fabri i del Pere, mítics de la ràdio sardanista i de Ràdio Sant Cugat, ara m'ha vingut al cap perquè t'anava a dir gent com el Pere, però el Pere és que fa 2 mesos que ens va deixar, i fa just 4 o 5 mesos que estàvem fent junts un programa que vam fer especial de la gent gran, un programa molt, molt bonic, amb diferents residències de la gent gran que va presentar ell, amb 74 o 75 anys. Gent així és la que m'emporto, no? Gent amb qui he compartit moments de ràdio i he pogut conèixer el privilegi de fer ràdio amb el Fabri, amb les seves bogeries. I el... m'he recordat de la Falca del principi, que és boníssima, ells cantant. És que he rigut tant amb ells, fent ràdio, amb els dos, que això, m'he emocionat molt per recordar-los i per recordar el Pere. I això que explicava al principi, a la seva entrada, jo ho faig cada setmana. És com un ritual. Vaig a l'estudi on el Pere tenia els seus CDs ordenats, agafo el següent, canvio la seva guia de paper, la passo el CD a l'ordinador, poso les músiques al programa de cada setmana, les sardanes, i és el que faig cada setmana. És com un ritual per recordar el seu programa tan especial a Ràdio Sant Cugat.
1: I quan s'acabarà això, Jèssica? Perquè, clar, arribarà un punt que aquest ordre de discos s'acabarà, no?
2: Possiblement tornaré a començar. No em vull acomiadar. I sabeu què és? Que encara ens truca gent donant les gràcies perquè fem això. I la seva família està superagraïda, estan molt agraïts. I que et truqui algú del poble i digui gràcies per poder escoltar sardanes encara, i que són sardanes que ja no hi són, el Pere i el Fabri, però d'alguna manera ells, alguna cosa hi ha d'ells en aquell programa, jo crec que només per això ja val la pena fer-ho.
1: I tant, totalment d'acord. Anem a escoltar algun document més de fa, doncs mira, de l'any 95, mira si ha plogut des de llavors. Una promoció de musicals de Ràdio Sant Cugat d'aquella temporada.
4: La millor música t'entra per les orelles amb Ràdio Sant Cugat.
5: Well, there's a bridge and there's a river.
4: Si t'has de despertar d'hora, fes-ho amb bona música. Fes-ho amb el despertador de Ràdio Sant Cugat, de 7 a 8 del matí, amb Joan Ballbé.
5: Girl, it's been a long, long...
4: I després de dinar, El vostre gust, un programa on pots demanar la música que t'agrada. El vostre gust, cada dia de 2 a 5 de la tarda amb Josep Maria Noguera.
5: Si fa lluna, ni riure, tot el que tinc a gana.
4: I a les 5 hem d'anar més lluny amb la música catalana d'ara i de sempre. De la nova cançó a les veus més joves, amb Joan Ballbé, hem d'anar més lluny de 5 a 6 de la tarda. I a les 6, el Lloro, la música dels 90, al 91.5 de la FM. Un programa amb el que més sona, la música d'avui i de demà. El Lloro, de dilluns a divendres, de 6 a 8 del vespre, amb Salva Ballbé.
5: When I was young, I never needed anyone.
4: A 8:45, No m'agrada la tele. La millor alternativa a Sorpresa, sorpresa, Quién sabe dónde, Melrose Place o Gracias por todo. No m'agrada la tele. De 8:45 a les 11 de la nit, amb Pere Païssa. I a la nit, música al teu costat. Relaxa't i deixa't emportar per la música més tranquil·la. Música non-stop tota la nit. Música al teu costat. De dilluns a divendres, de la mitjanit fins a les 7 del matí. La millor música t'entra per les orelles amb Ràdio Sant Cugat.
6: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
7: Hey, hey, hey, hey.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: La veu de Maribel Cayuelas, que ens recordava els programes musicals d'aquella temporada. I veus, aquestes falques estan bé perquè vas veient els programes que hi havia en aquelles èpoques i alguns noms, com el de Salva Ballbé, per exemple, que van sortint recurrentment i que ens recorden aquelles èpoques i moments, no? Jo recordo, per exemple, amb el Salva, que fèiem un relleu. Jo crec que acabava el vol de tarda i després ell venia i passava molts cops, si ho recorda Jessica, en aquella època que era molt difícil aparcar al carrer Sant Jordi, per no dir impossible, o voltants, i et trucava, escolta'm, que arribo 5 minuts tard, que era al final 10 minuts. I què passava? Doncs que després de les notícies presentaves el seu programa i anaves tirant música fins que arribava, no?
2: Sí, sí, no, això passava al relleu en aquell petit estudi 1 que tenia l'estudi 2 enganxat, que era mini, amb la discoteca allà al passadís, amb aquells calaixos metàl·lics, te'n recordes?
1: Sí.
2: Aquells que encara els tenim en un magatzem. Sí, sí.
1: Bé, jo vaig fer, de fet, curiositat que encara no he explicat aquí en el programa, jo vaig fer la prestació social substitutòria a Ràdio Sant Cugat. Resulta que l'anava a fer a Ràdio Rubí, però resulta que en aquells moments estava fent pràctiques del mòdul de mitjans audiovisuals que estava estudiant. Llavors no era compatible. Llavors vaig preguntar a Ràdio Sant Cugat i la Maribel en un moment em va dir, ja ho arreglem. I el que vaig estar fent aquí, bàsicament, va ser posar ordre a la discoteca, que era bastant caos en aquell moment, i va ser quan es van comprar aquests mobles i vaig etiquetar tots els discos i es van introduir en un ordinador amb una base de dades molt senzilleta que hi havia en aquells moments. O sigui que tinc molt present aquell moment.
2: Sí, a més, aquell ordre... Jo crec, no sé si es va mantenir aquell ordre, perquè allò era una jungla, però era meravellós cada tarda anar a entrar allà, fer selecció de música pel vol de tarda, fer selecció de música, sortir, va, ara què poso? Tina Turner, però quina de Tina Turner? Vaig a veure què tenim de Tina Turner, pim-pam. Era això, fer una cita musical cada dia amb els oients... I anar presentant el que venia de gust per tal, depenent del dia, depenent de l'actualitat, depenent de com et sentissis tu o depenent si havies rebut alguna trucada. Era una manera de fer ràdio, que clar, això ara és molt difícil. En el món digital es podria recuperar. De fet, hi ha gent, hi ha disc jockeys que encara van amb la seva maleta, no? I amb els CDs o fins i tot vinils. Encara hi ha gent que va amb vinils. Però era, sí, era fantàstic. I aquests relleus entre persones, perquè en aquella època hi havia molta gent voluntària, molta gent que hi anava a fer ràdio perquè sí, i perquè ho gaudia i perquè volia explicar coses. Hi havia programes meravellosos de poesia, gent que volia fer un programa de poesia, doncs tenia el seu espai a la ràdio, gent que volia parlar, no sé, de música, però molt més especialitzada, una música molt especial, doncs també tenia el seu espai a la ràdio, i anàvem fent el relleu uns als altres, totes les nits, recordes, fins les 12 de la nit, hi havia programets de gent, la Magda, l'Esther Castanyer, el Pep Tugas tenia un programa, el Didascàlia tenia un programa de teatre, hi havia molta gent que tenia programets així, i mira, de retruc, doncs, ens hem conegut molta gent a través de la ràdio, de molts àmbits, de molts caràcters diferents, però que ens va unir en el seu moment la ràdio i aquells calaixos metàl·lics.
1: Doncs fixa que en cada programa que hem anat parlant amb algun convidat excompany de l'emissora o company actual, com és el cas nostre, Jessica, doncs han anat sortint noms que de cop i volta dius, ara ja me'n recordo, no? Però això que dèiem, en aquests moments, si jo em poso a pensar noms, en tinc molts, però sempre hi ha algú que se t'escapa i algun convidat et diu, fulanito, dius, ah, doncs sí, el recordo perfectament.
2: Sí.
1: I com dius, la xarxa és molt extensa.
2: Sí, el Gadanto, per exemple, amb el Picnic, aquell programa quan encara la música més alternativa no s'escoltava tant, ell feia un programa enorme, preciós, amb el Guillem Ilkiway, per exemple, que participava sovint en aquell programa, la Nina de Lua, la Sònia Carmona, la Raquel Iniesta, que feien un programa al magazín El Bon Rotllo, per on han començat moltíssims, entre ells l'Ivan Medina, crec que va començar El Bon Rotllo.
1: Sí, sí, correcte.
2: O el Miquel Arrada, que el Miquel Arrada ara està a la xarxa, també va començar allà de petit. És una xarxa enorme i que et fa riure. Quan la recordes, et fa somriure. O el David Villena, fantàstic. Tantes nits hem compartit amb el David Villena escoltant música al seu programa o al meu programa i ens quedàvem. A vegades no fèiem, no marxàvem. Ens quedàvem acompanyant i escoltant música i parlant amb el company. I a més em feia sempre... Mai podia marxar perquè és que era tan meravellós poder... És un luxe poder estar allà amb el locutor escoltant el que està posant, escoltant com està presentant la música. per mi això era un luxe.
1: Tantes hores als graons de la ràdio, eh? Això ho hem parlat també amb molta gent aquí al programa, aquells graons de fusta revestits de plàstic de color negre que permetien anar cap a la part del darrere de la ràdio, que hi havia els serveis i el local on l'Àlex reparava els aparells de l'emissora, i allà tothom s'hi asseia i, escolta'm, el que estava en directe a l'estudi tenia companyia.
2: I fantàstics per l'acústica, eh? Te'n recordes? Cloc, cloc, al pujar?
1: Sí.
2: Boing, boing, boing. Per l'acústica de l'estudi. Sí, sí, sí, allà he passat moltes hores asseguda parlant amb gent, coneixent a gent i aprenent de molts companys. Sí, és cert que vas pensant i vas recordant a gent, l'Arnau Gascón, que també, no sé, crec que no vas coincidir amb ell.
1: No, amb ell no.
2: L'Arnau Gascón va passar moltes hores. Després, no sé, ara penso al Xavi Martínez, que després va passar 40 principals, Europa FM, ara ja és un comunicador molt reconegut, doncs també va passar per la fórmula de Ràdio Sant Cugat. Com dèiem abans, el Lluís Marquina també va fer molta ràdio. No sé si vas coincidir amb ell,
1: sí,
2: Esteve,
1: amb ell,
2: crec,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí, sí.
2: I després nosaltres parlem sobretot també del món més musical o dels programes que es feien a la ràdio, però molta gent que ha passat per informatius, per esports, i que a RAC1, per exemple, hi ha moltíssima gent que ha passat per Ràdio Sant Cugat.
1: I vaig estar l'altre dia i, clar, amb la introducció del Jordi Ramos, com sempre fantàstic, van sortint noms, i a part del Jofre, doncs la Gemma, per exemple. Vaja, és que van apareixent noms i dius, mira, sí, sí, hi ha una petita representació de Ràdio Sant Cugat des de ja fa bastants anys amb aquesta emissora líder a Catalunya, i realment és un orgull. És un orgull perquè veus que el nostre mitjà sempre ha sigut pioner, i tant en informatius com en altres disciplines han anat sortint noms que al final s'han fet famosos i que viuen d'això ja fa molts anys. I això, doncs, com dic, és un orgull i fa molta il·lusió veure'ls i seguir escoltant-los, perquè al final és com mantenir aquesta connexió amb aquell passat, amb aquella petita emissora gran a nivell de projecció, però petita, amb les instal·lacions que tenia al carrer Sant Jordi número 5, però que recordem amb molt de carinyo.
2: Sí, sí, sí. A més, és una gran escola. La ràdio local, Ràdio Sant Cugat, sempre ho ha estat, però la ràdio local en general és una gran escola. I això jo crec que s'ha de posar en valor en un mitjà tan important com és la ràdio. I a Barcelona, aquí a Barcelona, a Catalunya, ho ha estat molt.
1: Ja per acabar, Jessica, com veus el futur de la ràdio?
2: El futur... Mira, la ràdio a mi em meravella, jo crec que s'ha notat, que sóc una enamorada de la ràdio. A mi el que em meravella... Recordeu, no?, aquella cançó que deia que la ràdio desapareixeria amb els videoclips.
3: Okay.
2: Doncs no va ser, ni tan sols amb el caset, amb el VHS, tampoc va aconseguir que la ràdio s'eliminés, ni amb el CD, ni res. La ràdio és meravellós perquè és el mitjà analògic que ha sabut... canviar-se, adaptar-se a les circumstàncies d'una manera impressionant, i jo auguro un futur molt bo per la ràdio. La ràdio la necessitem. Necessitem aquesta companyia que ens dona la ràdio, necessitem aquesta informació de primera mà que t'apropa la ràdio des de qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc del món. Quan diem els podcasts que t'apropen, o la ràdio per internet, que t'apropa la ràdio de qualsevol lloc del món a l'hora que tu et vingui bé. O sigui, es pot fer un programa a les 4 de la matinada que tu al matí el pots escoltar o a l'hora que vulguis. La ràdio té molt futur, i la ràdio s'ha adaptat tècnicament i a nivell de continguts al moment present, sempre al moment present. I, per tant, Jo li veig molt futur.
1: Esperem que sí, perquè així podrem seguir disfrutant de veus com la teva, com la de Jessica Sotodosso, és la convidada avui a la Maroteca. Marxem ja, perquè estem pràcticament fora de temps. Jessica, moltes gràcies, i a tota l'audiència recordeu la nostra adreça d'e-mail, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com, si ens voleu dirigir qualsevol comentari. Jordi, gràcies com sempre per estar aquí al programa.
3: Gràcies a tu i gràcies, Jessica. Encantat d'haver-te sentit i tot el que has explicat ha sigut una autèntica meravella. Demostra plenament la passió que tens per la ràdio.
2: Moltes gràcies, i la passió que vosaltres teniu també es nota amb aquest programa meravellós que ens fa recordar doncs, que la ràdio té molta història i tot el que hem viscut a través de la ràdio. I res, Esteve, Jordi, moltes gràcies per convidar-me i un honor que hagueu pensat en mi per passar aquesta estona de ràdio.
1: Una abraçada molt forta.
2: Una abraçada.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'ESN fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per l'ESN també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més àmpliament conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Vella.
2: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
3: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general no? aquest intercanvi, no?
2: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
1: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles

0: Xero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils, ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corchero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora. El butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per

0: gestiona durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena, fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, o més àmpliament conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Bella.
1: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
2: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint-te a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
1: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corchero, recomana fer una planificació.
3: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
0: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corchero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corchero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, on més amplement conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Bella.
1: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
2: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
1: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxero, recomana fer una planificació.
3: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
0: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances. Corxero també aposta per elaborar un pla digital familiar que defineixi quan i com es fan servir els dispositius i insisteix que els adults també n'han de formar part. Segons explica, els infants aprenen sobretot per imitació i si veuen els pares enganxats als mòbils ho acaben normalitzant. Pel que fa a l'edat, l'experta recorda que la comunitat científica desaconsella completament les pantalles abans dels 3 anys. A partir dels 6, un ús excessiu pot afectar habilitats com la concentració, la planificació o el control dels impulsos, mentre que en l'adolescència els riscos se centren especialment en la salut mental. Finalment, Corxero reivindica l'avorriment com una eina positiva perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora. El butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
4: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que s'ha dit Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
18: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballant en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
19: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
20: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
19: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 7:45 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
23: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
24: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
23: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
2: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
3: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica de sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
2: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
4: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
6: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
7: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe en el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que recupera d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
6: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abria amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
8: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva 6a temporada, 6è curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
25: Con ganas de jugar ya el partido de mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para ir llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
8: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar a la Supercopa a casa crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
8: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:45 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
10: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
15: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
26: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
15: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
26: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
15: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
26: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
17: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
18: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival, amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de càrrega long tail a famílies usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del pla estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. Pel que fa a les mocions, el ple debatrà dues propostes consensuades sobre l'adaptació de la ciutat a les altes temperatures, una per garantir espais d'ombra en l'espai públic, activitats d'estiu i festes majors, i una altra per reforçar la prevenció davant les onades de calor i el risc d'incendi forestal. El ple es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a partir de la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'escena fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. Veolia es va situar al capdavant del concurs en la primera fase, corresponent als criteris tècnics. La companyia, que concorre a través de la Societat General d'Aigües de Barcelona, va obtenir els 49 punts possibles. Ara, les fonts consultades per la CNE també la situa en primera en els criteris econòmics i automàtics, que poden sumar fins a 51 punts. La puntuació exacta d'aquesta segona fase encara no consta en les actes disponibles. La concessió inclou el servei d'abastament d'aigua a Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. En total donarà cobertura a una població aproximada de 250.000 habitants. El contracte tindrà una durada inicial de 25 anys i un valor estimat de 937,4 milions d'euros sense IVA. Els plecs també permeten ampliar-lo durant un màxim de 3 anys i 9 mesos si s'executés aquesta pròrroga. El valor total arribaria als 1.078 milions d'euros. La futura concessionària haurà d'assumir un programa d'inversions obligatòries de prop de 168,7 milions d'euros per renovar i millorar les xarxes dels 8 municipis. Durant el primer any, l'empresa haurà de destinar com a mínim 7 milions d'euros a posar en marxa el servei als 8 municipis. D'aquesta quantitat, 3.232.608 euros corresponen a Sant Cugat, la partida més elevada de totes les ciutats incloses en la concessió. I ara parlem d'una modalitat de vacances que cada vegada agafa més força. És l'intercanvi de cases, on més àmpliament conegut com el Home Exchange. Ens ho explica la Sara Bella.
3: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
19: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
3: Ara per ara, l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
18: Amb el curs escolar acabat i amb més hores lliures a casa, les pantalles acostumen a guanyar protagonisme entre els més petits. Per evitar-ho, la neuropsicòloga i codirectora de l'Espai Cercles de Sant Cugat del Vallès, Maria Corxeró, recomana fer una planificació.
20: Una de les mesures que, per exemple, va molt bé a inici d'estiu és poder fer com un planning diari o del dia a dia sense que sigui un horari fixe, no? Sense que sigui un pla molt rígid, però sí que hi hagi els no qüestionables.
18: Això sí, recorda que aquest planning ha de ser flexible i adaptar-se als imprevistos de les vacances.

0: perquè ajuda els infants a desenvolupar la creativitat i l'autonomia. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
8: La ràdio amb samarreta.
7: La informació més propera a tu.
8: I la millor música.
7: La ràdio amb samarreta.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia a tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessa pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs a Fanny Mendelssohn, sentirem ara un lit, el lit Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina per dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Totes aquestes actrius que hem sentit presentant-se a elles mateixes i explicant el seu personatge formen part del repartiment de la pel·lícula El grup, un film de Sidney Lumet del 1966 amb un metratge de 2 hores i mitja que situa l'acció en els anys 30 del segle XX quan s'està gestant la Segona Guerra Mundial. Gira entorn de 8 dones, 7 companyes d'universitat de posició benestant, que es mantenen unides malgrat els diferents camins que prenen les seves vides. Avui us en parlo perquè dedicarem aquest espai a pel·lícules que han tingut un gran repartiment femení. Però no només això, sinó pel·lícules en què, a diferència del que passa habitualment, els personatges masculins aquí són secundaris i tenen només un rol de suport als papers de les actrius protagonistes. Aquest va ser el cas de la pel·lícula El grup, interpretada, com hem sentit, per Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Harmon, Shirley Knight, Joanna Pettet, Mary Robin Redd, Jessica Walter i Kathleen Widows. I basada a la novel·la de Mary McCarthy, que per escriure-la es va inspirar a les seves pròpies experiències de joventut. El cert és que va tenir un èxit immens, la novel·la, fins al punt que es va mantenir durant 2 anys a la llista de llibres més venuts del New York Times. Va ser un fenomen literari amb un marcat accent feminista, i és que Mary McCarthy, molt amiga de Hannah Arendt, va ser una activista en pro dels drets de les dones i va escriure molts llibres, per bé que El grup és la seva novel·la més famosa. L'any 1962, quan es va publicar, es va produir un gran escàndol perquè parlava de manera desinhibida de l'amor lliure i del dret de l'avortament a través d'unes dones educades per ser mestresses de casa. Una altra pel·lícula amb un extens repartiment femení és 7 dones, de John Ford, rodada el mateix any que El grup. 7 dones va ser l'última pel·lícula de John Ford. És una pel·lícula molt bona, però que no va tenir èxit, i dels 2,5 milions de dòlars que va costar, amb prou feines en va recuperar un. Ford sempre havia rodat pel·lícules d'homes sobre l'amistat masculina o de caràcter èpic, westerns o militar, i de la mateixa manera que va rodar El gran combat per enaltir la figura dels indis, va voler redimir-se i acomiadar-se del cinema fent una pel·lícula en què totes les protagonistes fossin dones. Per això la pel·lícula es diu així, 7 dones. Som a l'estiu del 1935, a la frontera entre la Xina i Mongòlia, on hi ha una missió cristiana americana, molt aïllada, formada per dones que esperen l'arribada d'un metge, també americà. Però qui arriba és una metgessa atea, liberal, assertiva, irreverent i de costums que trenca l'ortodoxia del grup. En aquesta escena hi ha un diàleg entre la joveneta, interpretada per Sue Lyon, i la directora del centre, interpretada per Margaret Leighton, que li retreu que se senti enlluernada per les maneres poc formals de la doctora.
1: You've lived a very sheltered life. Your father, both your brothers, ministers of the gospel. Dr. Cartwright comes from quite a different world. She'll never fit into a Christian community. I'm writing to headquarters to ask them to replace her as soon as possible.
2: But I find her so interesting.
1: Smoking, sitting before Grace, using profane words. You call that interesting? I can see that to a young, inexperienced girl, there's something exciting about her. But morally, spiritually, she's dead.
2: No. Dr. Cartwright has come here to look after the sick, to take care of Mrs. Pether. She just can't be a bad woman. She's different.
1: She is different. And the difference is the evil in her.
2: Evil? I can't believe it.
1: Do you really want to live in Dr. Cartwright's world? Is that where your foolish young curiosity is leading you?
2: No. No, I didn't mean that. I didn't mean that at all.
1: Emma, I've devoted myself to you. I've tried to teach you, to guide you. And you repay me by losing your faith.
2: Oh, no. No, I haven't lost my faith. I didn't mean that. I have...
0: Una escena de Set dones, de John Ford, interpretada per Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon, Flora Robson, Mildred Donock, Anne Lee i Betty Field. El cert és que a John Ford, els productors no li van deixar triar les actrius que ell volia, que eren Katharine Hepburn i Jennifer Jones. I, per si fos poc, Patricia Neal va haver d'abandonar el rodatge per malaltia. Però, tot i així, en va tenir d'actrius molt bones, malgrat que no eren tan conegudes. Cal dir, per exemple, que Anne Bancroft, que l'any següent rodaria El graduat, amb Dustin Hoffman, està magistral en el paper de la doctora. És un paper que també li hauria vingut molt bé, com l'anell al dit, a Ava Gardner, menys per un petit detall, i és que s'hauria fet molt difícil imaginar-se Ava Gardner fent de doctora. Un altre film amb un conjunt d'actrius protagonistes és La seducció, de Sofia Coppola. En realitat és un remake de la pel·lícula El seductor, de Don Siegel, que va protagonitzar Clint Eastwood. El marc, però, és el mateix. L'acció se situa durant la Guerra de Secessió nord-americana, en una escola de senyoretes del sud, habitada per dones, on va arraure un caporal de l'exèrcit del nord, ferit en una cama. Al principi tot va bé, i tenen cura d'ell, però a mesura que el caporal es troba millor i comença a establir relacions íntimes amb les dones, la cosa agafa un altre caire. La versió que ara escoltarem és l'original. La primera que va dirigir Don Siegel i la va interpretar Clint Eastwood, i escoltarem un petit fragment i també la música que obre i tanca els crèdits del seductor.
3: Or a hell, as Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women, these man-eager girls.
4: You must be tired. Wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parsley him. You wouldn't.
5: You are not our guest. If you get any ideas of trying to amuse yourself with any of the ladies in this house,
6: you'll
5: find yourself out on that road so fast you won't know what happened to you.
3: Consider the possibilities. Is he a helpless victim to be threatened, teased, enticed, loved at their will and pleasure?
7: What do you want?
4: I love you.
3: Or is he a man? Aggressive, wooing, demanding, who must love to stay alive.
7: I want to take your brother's place, but I must warn you, it won't always be easy to act like a brother.
0: La seducció, de Sofia Coppola. Tot i que, com he dit, és un remake del seductor. Aquesta era la versió original, però la de Coppola tenia un tractament completament diferent. De fet, es queda força per sota del nivell de la primera, que és molt bona, i provoca una gran inquietud a mesura que avança el metratge. A la versió de Sofia Coppola, l'atmosfera no té res d'inquietant. Té molta estètica, és elegant i aconsegueix moments brillants, però les dones del grup no desperten el neguit que despertaven les de la primera versió. Tot i això, no deixa de ser un univers femení en què l'home esdevé el pretext o l'excusa per mostrar-nos aquelles dones. Són Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Una Lawrence, Angourie Rice, Addison Rieke, Emma Hower i Rebecca Hyland. Un altre film coral femení és Picnic a Hanging Rock, del 1975, de Peter Weir, amb les dones com a protagonistes interpretades per un estol d'actrius. Rachel Roberts, Vivian Grey, Helen Morse, Kirstie Child, Jackie Weaver, Margaret Nelson, Jane Wallis, Jane Lovell i Karen Robson. 9 en total. Basada en una novel·la de l'australiana Joan Lindsay, que, de fet, es va inspirar en un fet real. Picnic a Hanging Rock és una molt bona pel·lícula amb una història que se'n situa el dia de Sant Valentí de l'any 1900, quan els estudiants i les mestres d'una escola van d'excursió a un lloc que es diu Hanging Rock, una zona muntanyosa d'Austràlia a 70 quilòmetres de Melbourne, on en el decurs del dia es produeix tot un seguit de misteris sobrenaturals amb desmais d'algunes dones de la colla i amb la inexplicable desaparició de tres noies i una professora. És una pel·lícula que us recomano de veure. Tota ella és com un quadre impressionista en plena naturalesa australiana. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a pel·lícules amb un extens repartiment femení, en les quals els personatges masculins són secundaris, escoltarem un dels temes de la banda sonora d'una d'aquestes pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica.
2: A veure.
3: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
2: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
3: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
2: Ah, carai, així parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
3: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, això, un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient, algun dia algú es farà mal.
2: Exacte. I algun dia algú s'hi ha fet mal.
3: Correcte. Doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: Exacte. A veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba a la pregunta inevitable. Ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
2: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat, no és culpa teva haver caigut.
3: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort. És responsabilitat de l'administració.
2: I, per tant, algú ha de respondre, no?
3: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, o l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres ulls tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, perquè heu posat això aquí, això, escolta'm, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar, o va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament. Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
2: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
3: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Uh-huh. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, és a dir, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets, i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, i ara en parlarem. Què hem de tenir en compte? No? I quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial, al voltant de l'article 32, aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits, mm-hmm. té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot, clar, perquè si no això seria un col·lapse. No, si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
2: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
3: Si hi hagués un temporal molt fort. Però sempre estem en l'escala de grisos. Perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
2: I no es podia evitar, no?
3: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta un dany, si es tracta d'un dany que la persona té el deure jurídic de suportar, aquesta cosa tan...
2: sí, què vol dir
3: tantes
2: això?
3: Paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està, doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
2: Clar, si fessin soroll a la nit...
3: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res. No? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu, perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits, que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001, són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ens
2: tant,
3: preguntem...
2: Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
3: Aquests tres. Tribunal Suprem, va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això, el que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
2: exacte,
3: exemple.
2: Si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
3: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal, per tant l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
2: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
3: Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè, indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
2: Exacte.
3: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet, si no ho ha fet, i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. Mm-hmm. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. Mm-hmm. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar pagui'm. Mm-hmm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
2: Mm-hmm. Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació. De la...
3: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret mm-hmm. que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho. Però no és, no és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament, en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic, i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. Mm-hmm. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
2: Per exemple.
3: Mm-hmm. Llavors,
2: i què hauríem de fer si una persona cau?
3: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà, si potser recollim, no?, la visió, les dades de gent que estigués passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no he anat jo a treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa... No, una recompensa, perdó, perquè no és una recompensa.
2: No, una compensació.
3: Una compensació, una indemnització.
2: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
3: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte, dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
2: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
3: No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. Eh? És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Eh? En aquest cas, no. La policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Mm-hmm. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
2: Mm-hmm. Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
3: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. Uh-huh. És una robustesa.
2: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
3: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs això no em genera una indemnització, perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, la actuació incorrecta. Però moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
2: Mm-hmm. Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
3: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots.
2: Uh-huh.
3: Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo, per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant. Perquè, escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos. I molts cops per desconeixement dius, oi, no, per què hi entraré? Per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Mm-hmm. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat. La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres. Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina, dita una cosa, dita l'altra, no fos cas.
2: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
3: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat.
1: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes ones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la sessió temporal de bicicletes de Carraga Longtail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies fonts del sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fonts de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi al licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no? Per aquesta barrera física.

0: sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo, n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre, a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través, es crema passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc, i se li curen les ferides, és indestructible, clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè, clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Sí. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabria dir-te. M'has enxampat, eh? Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els grans, saps? Llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, eh? Envellir amb condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, a Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho ubiquem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any.
0: Sí.
1: Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada. Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades, i 13 capítols ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, dos vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a emetre

0: A l'estiu, tot i que per serials d'estiu que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
1: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
0: tanga,
1: és tremendo.
0: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, amb tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i remès en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
2: Saps que no, saps que ara em tens en quadro, no.
0: Temps de silenci, temps de silenci.
2: Oh, temps de
0: silenci, sí. Oh! Sí, sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? I fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
1: no.
0: Eh? A veure.
1: Ai, que no.
0: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
1: gràcies
0: és una sèrie...
1: Gràcies al
0: videopodcast,
1: és el que dius
0: sí,
1: tu.
0: Sí, sí, sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties sí.
0: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
2: Ai, vinga, va.
0: Vinga.
2: Vegim. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
0: A l'estiu, més d'humor.
2: Val. Sí. Val. Doncs ja està.
0: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant sí? Jetlag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble. Si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
2: Ja forma part de l'humor, també, que
0: sí,
2: feien
0: servir. Sí, sí, sí.
2: Molt bé, la seva de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
0: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
2: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: Salut, bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jetlag, doncs avui tindrem... ens redemirem una miqueta, eh? Perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això. Aquells anglicismes, moltes vegades, que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem d'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions, no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, passat per estar fent fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem a la primera entrevista amb Apunt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca, eh? Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem, però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien, de fet, de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens estem al cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro d'aquí, em diu, uita, trenc a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior, vull dir que, bueno, que tot plegat. Lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat...
3: Vosaltres estàveu al cas del que ha passat a Barcelona?
4: No. Ja ens ho explicaràs.
2: Exacte. Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust. Clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes de cap de setmana, crec que a Girona,
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens va parlar de que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a terres a lleidatanes o a Ulleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa ha investigat el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança el jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponen als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de Lleida. Una abraçada.
7: Adeu.
0: Bon cap de setmana.
7: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina platja. Ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que estrenarà a la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la vau poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mart, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar a l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum.
1: Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no?, a esas compositoras que admiras.
1: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
0: Vaya.
1: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso a las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo de la...?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba cantar esa versión de Charles Aznavour, uh-huh, dirigida a una mujer. Necesitaba que hubiera una mujer cantante. Uh-huh. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Uh-huh. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí, es muy atenta, muy educada y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso. Te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
1: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no?, de manera cierta, que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes?, como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, de Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
1: Sí.
0: Bueno. Sí. el Punt Punky de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, eh? Utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. No cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també hi havia una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa? Aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu.
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una, de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming, amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Sagrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
4: Mm,
0: tu no!
4: No sé, jo, si estaré, jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
4: nedar...
0: Igual, passa igual que a mi, sí, sí, sí.
4: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que potser... Clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen... O, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
6: Hola. Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que nedes demà, eh?
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu?
6: Bueno.
4: Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició.
6: Sí.
4: A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, des de, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent i, doncs, cap aquí baix, cap a Rosselló.
4: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: Cinquena edició, sí, la cinquena edició, no com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tratologia de falot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació i, doncs, això, i ara, doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
4: No està quiet, no pare, baixa i puja i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
5: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que, doncs, durant tota la seva vida el tindrà i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, però en aquests moments està com una màquina.
4: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat, són tots per aquesta causa.
5: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de, doncs, la inscripció i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
4: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
5: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta dels clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí, doncs això, és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà, no ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim, doncs, per fa molts anys i l'experiència ens porta, i és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent, doncs, vingui cap aquí i participi, i sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar, i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, se'n porta una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació a maletes, per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club Natació Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta, i llavors això és molt més espectacle.
4: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
5: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
4: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
6: Sí.
4: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3 i mitja de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
6: Sí.
4: I després què?
6: Venir a córrer.
4: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
6: Sí.
4: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
6: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que no tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
4: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
6: no,
4: ho fas tu?
6: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
4: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat, o més o menys de la teva edat, o nenes que també neden demà?
6: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
4: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
6: De tot, sí.
4: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
6: Sí.
4: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no?, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
5: Sí, és un tret que té això, doncs, que és nou, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
4: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem.
5: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit: nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club d'Atenció Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, doncs, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, doncs, que se n'arribi als 75, 80 participants.
4: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda i sí. allarguem fins a què?
5: No, és una prova sí? ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
4: Per tant, hi haurà públic allà veient,
5: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre hi ha les familiars, etc.
4: I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No sí, ens queda una altra?
5: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs, gaudeixi d'aquest moment.
4: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem tot de rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la cessió temporal de bicicletes de Carraga Long Tail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Media a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies Fons del Sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Sens dubte l'heu reconegut, i és una cançó, és un tema, no?, una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? Ostres. O hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat és que no t'ho sabria dir, però segur que en un moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia després de la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veurà, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí,
3: no. Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica. Sí. Que te ha muerto, eh?
0: Sí, Spoiler,
1: no l'hagin vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi...

0: nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, sí, sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria de ser època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, sí. És curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: És genial. I tant. Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més,
1: sí,
0: indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. Tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
0: 40 moment, minuts? No, no.
1: No, no, 40... No. Tanquem programa. Fins demà. 40 segons. Som-hi amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
2: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
0: Ai.
2: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys sí. que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i les de, has d'estar amb plataformes de pagament i les que jo tinc no, no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió... danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys, també les daneses.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Has vist, els oients d'avui...
0: especials.
1: Sí, sí, sí, sí, s'ha mobilitzat.
0: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes sí. clàssiques, clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
0: Fa un parell d'estius, em sembla,
1: sí,
0: o tres.
1: Sí, i tant, va funcionar ja, molt i molt bé. Sí, sí. Són sí. d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és sí. fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores. Sí,
0: et,
1: sí.
0: et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França, els paisatges, no mira sèries.
0: Sí, sí, tal qual. Sí, sí, sí, sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, eh? Jo me les apunto.
0: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que sí.
0: Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icard.
3: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges en personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i

En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que escriu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina. Però a mesura que va passant la sèrie, se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable. I a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica, freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria els hi canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia i Car, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba... doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o amb qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any pues, veus pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes. I aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és, sens dubte, una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé, no és una campana. Com ho pots veure, és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no? Perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així... I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada, i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat a dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-la endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4s, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular, que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dues dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh, sí, sí. Ara t'he imaginat
8: durant
1: tot medieval.
8: Segles...
1: Sí, sí.
8: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc al castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics sí. del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit, Joan Anton. Molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs, hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Mm. Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments diversos dies entre setmana, també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
8: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
9: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base a als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, que ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrear el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
8: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
9: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Deering i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Deering, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
8: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
9: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudia el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
8: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
9: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
8: els contrabandistes, també.
9: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
8: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
9: Correcte. Doncs sí, estem parlant de... l'any 1000, aproximadament, que es funda Tamarit. El primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors, hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior. I m'he perdut.
8: Et preguntava per l'església.
9: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que tindrà una funció una mica catedral, salvant dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià, vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitats del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles del voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
8: Curiós. Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
9: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
8: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
1: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
8: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
10: Música. I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, aquí estem.
10: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
11: Sí.
10: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
11: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
10: Comencem per viatges.
11: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també, són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara, explicació, a veure el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes, al cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
10: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
11: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpid la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6 i un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum! Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica. Mm.
10: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim 2 propostes.
11: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de Ludilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tachant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
10: I encara en tenim un altre per família.
11: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes, i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit, perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compta i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo. I vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si al final es queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
11: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, i hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que ha seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
11: A vosaltres, bon estiu.
1: Uà, quin munt de propostes! És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una... podcast, un contingut de propostes que us fem, que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
12: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de...
1: Clar.
12: De la calor,
1: sí, sí.
12: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat aquesta festa. És una festa que barreja el foc i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
1: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
12: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
1: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert, amb Carles Benavent i Roger Mas.
12: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
1: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
12: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
13: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'Havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones, tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'Havanera de la Catalunya Sud.
12: Doncs bé,
1: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadin a Girona.
12: No, vull dir, cadascú tenim sabem el nostre lloc. Exacte.
1: Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
12: Pues aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, us recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la pèrgola del Serrallo.
1: Doncs vinga, vaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bon cap de setmana, una abraçada.
12: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard.
15: I visca el Baia!
1: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
1: Quina sèrie és?
16: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu. És allò que em deies, eh?
1: Perdona, sí, que sí, no estic al cas, no estic al cas.
16: No, no. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
1: Molt bé, eh?
16: Sí, sí, sí.
1: I la gent et mira raro o no? No.
16: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí, cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
1: Sempre, sí, sí, sí, fa una reverència, sí, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
16: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
17: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors pues, anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els 2 nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
16: Escolta'm, com ha d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
1: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via aquí WhatsApp, està. Via... No? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, sí, parlar-ne de les sèries.
16: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
1: Oh, sí, t'imagines.
16: Perquè això ja no passa.
1: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
16: Sí. O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí,
1: doncs
16: sí, sí,
1: no
16: sí.
1: Fa pas tant, d'això.
16: No fa pas tant. Escolta'm.
1: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
16: Oi que sí? Va, sempre ens quedarà aquest bon regust de boca.
1: Sí, sí.
16: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
1: Sisplau, sí, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
16: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
1: Ah, molt bé. La cosa és, no on viatjaries, sinó que prefereixes viatjar
16: exacte.
1: Així a lo loco.
16: Correcte, correcte,
1: o
16: correcte.
1: O tot planificat, tot muntadet.
16: Exacte. I us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu, ja veureu.
1: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la
16: videooficial? Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, vinga. Perquè o entre avui i demà, perquè bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
1: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
16: Molt bon cap de setmana. Salut.
1: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament celebra avui divendres l'últim ple municipal abans de l'aturada estival amb una quarantena de punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal vinculada al recàrrec municipal de l'impost sobre les estades en establiments turístics, així com el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per gestionar-ne la recaptació. La sessió també preveu donar llum verda inicial al reglament que regularà la sessió temporal de bicicleta de Càrrega Longtail, la família usuàries de les escoles bressol municipals, una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. A més, el govern portarà a aprovació el pla d'actuació del ple estratègic de la gent gran i una modificació parcial dels preus públics dels serveis esportius. El ple municipal es pot seguir en directe a través del web de Cugat Mèdia a partir de les 9 del matí. El torn de l'audiència pública serà a la 1 de la tarda. Veolia és la millor posicionada per gestionar durant 25 anys el servei d'aigua de Sant Cugat i 7 municipis més de l'àrea metropolitana. La companyia ha obtingut la millor valoració tècnica i també ha presentat l'oferta econòmica més ben puntuada, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies Fons del Sector. El procediment, però, encara no està resolt administrativament. Fons de l'àrea metropolitana de Barcelona remarquen que l'expedient continua en fase de valoració i que no hi haurà una proposta oficialment guanyadora fins que el Consell Metropolità aprovi el licitador més ben classificat. La decisió està prevista per al setembre. I en la plana esportiva, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba enceta una nova etapa amb l'arribada de Guille Carnicer a la banqueta després de diferents temporades amb el conjunt femení. L'equip inicia els entrenaments el 20 d'agost i la lliga s'inicia el 20 de setembre. El jugador sud-africà Jared Kass, l'italià Andrea Della, són les incorporacions de l'equip, juntament amb diferents integrants del segon equip. Per contra, Jordi Gifrà, Pau Gifrà, Nai Roberts i Álvaro Alonso són les baixes del conjunt blau i negre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Quimera Entertainment Company és el projecte empresarial de dos santcugatencs, Pablo Jiménez i Marc Travé, dos enamorats dels jocs de taula. Porta més de dues dècades organitzant esdeveniments i activitats de jocs de taula i avui al Connectats coneixerem més de prop aquest projecte. Pablo, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem el Marc Travé, que el tenim via telefònica. Marc, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Tant de temps us dediqueu, fa que us dediqueu a aquest món dels jocs de taula?
1: Com a Quimera Entertainment Company, no.
0: Val.
1: Vull dir, vam començar. Jo porto, bueno, clar, porto una mica més que el Marc amb el món del joc de taula, bàsicament perquè soc, vinc gairebé anys més tard, més gran que el Marc, no vull dir l'edat.
0: però sí. I el Marc, quant de temps?
1: El Marc també. Tu, Marc, et deus portar 20 i pico anys.
2: Sí, o algun més, igual. Sí. Des de ben jovenet.
1: Sí.
0: Llavors, quan es crea l'espurna necessària per decidir-vos a crear aquesta empresa?
1: A veure, l'inici de l'empresa l'explica una mica el Marc i la continuació la faig jo. Vinga, Marc.
2: L'empresa neix com un hobby, és a dir, en aquell moment amb tres socis, amb dos socis més, perdona, el 2017, ens surt l'oportunitat de començar a dirigir la Fira Joc de Tona, que és una de les fires de joc més antigues de Catalunya, i ja veníem de muntar projectes amateurs, tots les tres persones que estaven posant en aquell moment, i vam començar, i vam anar fent petits projectes, i

0: plantejament, tots dos teníem la... anàvem compaginant altres feines, el Marc com a enginyer, jo com a llibreter, que per això em trobo estrany aquí l'estudi, parlant d'això i no de llibres, com fem cada mes.
1: D'empreses.
0: Avui parlem d'empreses. Doncs en aquell moment doncs, decidim dir, bueno, vull dir, tenim dues opcions. O rebaixem nivell amb Quimera i ho deixem com un hobby i anem fent alguna coseta de tant en tant, o veient que, bueno, doncs ens vam adonar que ho estàvem fent força bé, que a la gent li agradaven les nostres propostes, i vam dir, bueno, doncs ens posem... Vam fer una conversa molt llarga de què fem, ens posem en sèrio i ens dediquem íntegrament a això, professionalment a això, o tornem a aquell hobby. I vam dir, doncs, bueno, és un altre tipus de feina, ens agrada, estem gaudint fent-la, veiem una oportunitat de que això pugui tirar endavant, doncs vinga. Doncs ens posem al 100% amb Quimera, i ara tant el Marc com jo ens dediquem íntegrament a Quimera. El Marc de tant en tant va fent alguna coseta puntual com a enginyer, jo puntualment col·laboro amb la llibreria, amb el celler de llibres, que la continua portant la meva parella, però ara la nostra ocupació principal és Quimera.
1: O sigui que a partir del 2023, la data seria aquesta,
0: sí,
1: aproximadament?
0: Sí, principis de 2023.
1: Ja poseu tota la carn a la graella?
0: Sí.
1: Marc?
2: Diguéssim que 2022 ja comencem a fer-ho així, en 2023 és quan... En 2022, ja, de fet, ja estàvem treballant com a Quimera.
0: Sí.
2: A finals de 2022, principis de 2023, és quan ens assentem i diem això rebaixa i passa a ser un hobby una altra vegada o seguim amb la línia amb la que estem agafant però llavors cal que ens hi posem de debò.
1: Llavors... Quedeu vosaltres dos. Quimera, bueno, sou vosaltres dos?
0: Els altres dos socis continuen sent socis.
1: També?
0: El que passa és que estan com a socis, diguem-ne, nominals, no estan integrats amb l'estructura, i els que portem el dia a dia i totes les operacions i tota la feina, doncs som el Marc i jo, amb un equip molt gran, però tots ells són persones que treballen puntualment segons el tipus d'esdeveniment. No és una plantilla estable com estem acostumats a l'empresa tradicional, que tothom treballa allò de 9 a 5 cada dia, de dilluns a divendres, sinó que aquí, clar, la peculiaritat de la nostra feina és que nosaltres, pues, ara tenim un esdeveniment un cap de setmana, ara hem d'anar un dia a un altre lloc, ara col·laborem amb una altra fira, llavors la gent, pues, més o menys gent, depenent de l'esdeveniment i depenent del que s'ha de fer.
1: Quina era la vostra idea original en el moment de decidir vinga, ens hi posem i muntem Quimera?
0: Bueno, hi ha la idea i el somni, són dues coses diferents.
1: Ja.
2: Anava a dir, aquesta pregunta té dos vessants. El 2017 o el 2022-23?
1: No, si parlem d'empresa, jo crec que hem d'agafar-ho ja més recentment, quan decidiu que ja poseu tota la carn sobre la graella.
0: La idea és, o sigui, el somni és cobrar un bon sou d'aquí. Això és el somni.
1: Fer-se ric, no?
0: Home, ja fer-se ric deu ser l'hòstia.
2: No. Si ens volem dedicar a fer-se ric, no podem anar a una indústria que a Espanya a dia d'avui no és una indústria per ser molt, molts diners, però no és una indústria extremadament professionalitzada. És a dir, al final hi ha molta part de demostradors que ho fan més per afició que no pas per feina. Les editorials es recolzen, s'han de recolzar moltíssim en associacions. A Catalunya està repleta d'esdeveniments muntats des de l'associacionisme, que no pretenem suplantar, és a dir, aquests esdeveniments hi han de seguir sent, perquè l'associacionisme i la cultura del carrer és vital, però al final hi ha altres països, França, Alemanya, el Regne Unit, que amb les xifres d'esdeveniments que tenen, tots els seus demostradors sempre són professionals, tots els seus demostradors són gent que es dedica exclusivament a això o principalment a això. És a dir, estem molt lluny d'aquest valor d'indústria, per tant, no, fer-nos rics no podria ser un dels objectius.
0: La idea una miqueta de Quimera és professionalitzar un sector que tradicionalment ha estat molt amateur, i el qual moltes vegades pues, tenia unes carències, el ser amateur, que generaven, o podien haver arribat a generar, afortunadament no ha passat mai, però podien haver arribat a generar pues, algun conflicte, algun problema, o fins i tot no fer-ho d'una manera massa seriosa. Tots els que hem treballat amb el món de l'associacionisme i amb el voluntariat, et trobes que de vegades un voluntari de la nit, o sigui, la nit abans et diu, ai, demà no em va bé venir, i de cop et trobes que et falta gent. El fer-ho professional, el que busques és precisament ser seriós, ser formal, ser estable, i poder donar una resposta a les necessitats que tenen la majoria de vegades treballem amb ajuntaments. Clar, l'ajuntament, doncs el que et diu és jo vull aquí 14 persones ensenyant a jugar a jocs de taula. Si de cop hi ha 12, tenim un problema.

0: al ser professional, pues, això no ens passa. Tenim una massa de gent que ens permet que si una persona es posa malalta, pues, es pugui reemplaçar amb una altra. I la nostra idea era precisament que es posés, precisament per això, per aquesta professionalització, es posés en valor l'esforç que significa muntar un esdeveniment de jocs.
1: Vinga, anem al quid de la qüestió. Què és el que oferiu? Quins són els serveis que la gent que entri a la vostra web, perquè teniu web...
0: Sí, tenim una web.
1: Trobaran? Perquè ara has parlat d'ajuntaments, de fires puntuals... Sí. Què és el que oferiu? Perquè veig que teniu molta cosa.
0: Nosaltres hem diversificat una miqueta, i això vull que m'ho complimenti el Marc. Vam començar fent això, una fira d'un ajuntament concret, que era l'Ajuntament de Tona. A poc a poc hem anat diversificant els serveis, i a banda del que fem per diferents ajuntaments quan fan una fira o un festival, que no és el mateix, de jocs de taula, nosaltres també oferim, doncs, per exemple, hem treballat amb diverses biblioteques, incloent la Biblioteca Gabriel Ferreter, aquí a Sant Cugat, amb la qual oferim doncs, sessions de joc. Hem treballat amb escoles i instituts fent formacions i fent tallers per alumnes i formacions per professorat, parlant de com utilitzar el joc en educació. Hem treballat amb diferents sectors fent tot d'activitats relacionades amb el joc. I després oferim una cosa que vam començar a fer al Festival del Joc del Pirineu, que és el que anomenem experiències lúdiques singulars, que són muntar-te una activitat de jocs, ja sigui en el marc d'una fira, d'un festival, o bé, senzillament, per fer un team building amb una empresa, doncs oferim una sèrie d'activitats especials, que és jugar a un joc d'una manera que no podries jugar-lo mai a casa teva. Pues jo què sé, amb una versió gegant del joc, amb un efecte especial, amb música, amb un dinamitzador que en sap molt i que sap guiar la gent. És a dir, tenim un ventall de serveis sempre relacionats o majorment relacionats amb el món del joc, que el joc no és apostar, eh? Vull dir, quan nosaltres parlem de joc, parlem de coses que són realment jocs.
1: Són lúdiques.
0: Són lúdiques, no són apostes. Les apostes no són jocs. Uh-huh. I res, no sé si el Marc vol afegir alguna cosa més.
2: Bueno, després tenim tota una branca de la relació empresarial. És a dir, al final, les editorials moltes vegades necessiten demostradors per a altres esdeveniments. Nosaltres organitzem esdeveniments no només a Catalunya, participem de l'organització d'esdeveniments a molts punts del país, però a més, una de les coses que ens solen passar és que les editorials, doncs, bueno, necessiten un demostrador a tal esdeveniment, o 10 demostradors, o necessiten fer demostracions doncs, des d'un Abacus fins a un Dream, a un Toy Planet, a un Carrefour... Ja. Llavors, és un altre dels serveis que nosaltres els oferim, que és localitzar aquestes persones, que ja són normalment jugaires, formar-les en l'aspecte de com fer la demostració i com atendre el públic, i donar aquest servei d'atenció i representació de les diferents marques.
1: Heu parlat del país. Quin diríeu que és el vostre àmbit d'actuació o el vostre mercat? Heu fet alguna cosa fora de Catalunya, per exemple?
0: Sí.
2: N'hem fet a Madrid, a Tenerife, a Canàries... De fet, pràcticament a totes les comunitats autònomes d'Espanya tenim gent desplegada per fer activitats.
1: Què és el que té més demanda de tot això que ens heu explicat?
0: El que fem més sovint, és a dir, el que fem més a més, diguem-ne, seria el servei de demostradors, que és això, les editorials de jocs de taula ens diuen, pues mira, vull que montis una campanya, per posar-te un exemple, no? Vull dir, va haver una editorial, no direm noms per no fer publicitats que no toquen, però una editorial ens va dir, tinc aquest llançament i vull llançar-lo a totes les comunitats autònomes, necessitaria gent anant a determinades jugateries de totes les comunitats autònomes perquè hi hagi una persona allà explicant com es juga això. I nosaltres els hi vam aconseguir, totes les persones, estem parlant que van ser 70, 80 persones, em sembla que van ser... El Marc és el que porta els números, jo sóc el de les idees esbojarrades, i el Marc és el que m'aterra després i em diu, Pablo, doncs vam posar totes aquestes persones per tot l'estat espanyol, ensenyant a jugar aquest joc, amb diferents caps de setmana que ens havien demanat. Vull dir, però això és el més normal, és a dir, perquè això sí que contínuament... Ara necessiten un demostrador aquí, ara ja. La feina més llarga és quan montes una fira o un festival que ho montes pràcticament des de zero. Vull dir, en col·laboració amb l'Ajuntament, tu vas dient, vale, doncs muntarem aquestes activitats, farem això, portarem aquest personal, portarem aquesta gent, necessitarem aquest material, el busquem, no sé què. És a dir, el dia a dia nostre és més feina d'estar programant, preparant, organitzant, contactant i de més. El servei més habitual és el del demostrador, perquè és el que ens toca més. Clar, festivals que l'Ajuntament munta online, com a molt.
1: Mm. I escolta, Marc, en aquest sector hi ha competència?
2: Sí, no són molts, però sí. Hi ha diferents empreses que es dediquen a muntar esdeveniments. El que passa és que, com dèiem, és un sector semi, en aquest sentit, sobretot a la part d'esdeveniments, és un sector semiprofessional. Llavors, a Catalunya sí que hi ha un parell de tres empreses que es dediquen a muntar aquest tipus d'esdeveniments, però cadascuna està centrada en un esdeveniment i no es dediquen exclusiva a això. I, per contra, la resta d'Espanya hi ha un parell d'empreses que també es dediquen a muntar esdeveniments, però en aquest cas van a esdeveniments molt grans i la seva feina, bàsicament, és durant tot l'any muntar aquell esdeveniment. Clar. Hi ha una fira professional, per exemple, a Madrid, i l'empresa aquesta es dedica a muntar aquesta fira. No diversifica els seus esforços en aquesta part de fires, festivals, atencions als ajuntaments, perquè al final aquests projectes són uns projectes amb un marge de rentabilitat més baix que de centrar el negoci en un únic esdeveniment. Però bueno, va ser per on vam començar, on ens hem sentit còmodes, ens hem fet forts, i sincerament és el punt d'especialitat, no? El muntar que és el servei de demostradors, per exemple, va néixer perquè nosaltres oferíem aquest servei als nostres esdeveniments. Al final, el Festival del Pirineu es fa a la Seu d'Urgell i per una editorial d'Andalusia, doncs és molt costós desplaçar-se fins a la Seu per un festival que, per molt bonic que sigui, estem parlant d'unes xifres de visitants de 12.000. No estem parlant d'un sonar, no estem parlant d'un macrofestival. Llavors, en aquest sentit, la rentabilitat per ells era allò de dir, ostres, quan són projectes petitons, a vegades són editorials unipersonals, o són petits projectes editorials de 5-6 persones, fer aquests desplaçaments són molt costosos. Llavors, nosaltres vam començar a oferir el servei de demostradors arran d'això, i al final ha acabat esdevenint una pròpia línia de negoci dins del marc de l'empresa, no? Uh-huh. Però la nostra especialitat en aquest sentit és assentar-nos, entendre quina és la necessitat d'un determinat ajuntament i dir, o una determinada empresa, perquè també hem muntat per empreses, dir, bueno, què necessites, quin és el perfil que li vols donar, quins són els punts forts de la teva població, què és el que t'interessa ressaltar, i a partir d'aquí busquem l'esdeveniment que encaixa amb la teva ciutat, no només per fer-la per la teva ciutat, sinó per atreure gent a la teva ciutat.
1: Mm-hmm. O sigui, una mica la carta, no?
0: Correcte.
2: Sí. Sí, hi ha molts projectes d'aquests que són a la carta. Sí, els projectes de les experiències lúdiques o el servei de demostradors sí que estan més sistematitzats. Aquest tipus de projectes d'esdeveniments, doncs, que fa no massa vam estar fent un Escape City per un poble al Pirineu i, evidentment, estava fet a mida.
1: Val. Tinc un parell de qüestions més, però tenim pocs minuts. Des que teniu Quimera, des de que vau crear Quimera, quin balanç en feu, com està funcionant l'empresa, i després vull que m'expliqueu plans de futur.
0: Buf.
1: Vinga.
2: Quina de les dues et quedes, Pablo?
0: La segona, em quedo la segona.
1: Vinga, Marc.
2: Aviam, el balanç que fem és positiu, és a dir, és un balanç de creixement. Va passar a ser una cosa que era literalment el hobby per dir, bueno, va, mira, perdem aquests 4 o 5 jocs amb el que traiem d'aquí, a haver-se convertit en un mòdul de vida i en un esdeveniment en el que hem estat en continu creixement des de 2020, sobretot, que és quan agafem el segon projecte i ens hi comencem a posar, i de sobte 2022 ens adonem de dir, bueno, escolta, hem de prendre una decisió. De 2020 en aquí el creixement ha sigut constant, progressiu i suficientment pronunciat com perquè siguem optimistes. Pablo i jo ja ens coneixíem de fa molts anys, evidentment, quan t'has de discutir molt sovint et coneixes molt més, però la relació es manté sòlida, i per tant a partir d'aquí podem pensar en moltes coses de futur, i sobretot hem arribat al punt d'haver d'anar a oferir-nos. Sobretot aquest últim any s'ha notat moltíssim la quantitat de projectes que ens han arribat damunt de la taula per proposta externa, no? De dir, escolta, ens han parlat de vosaltres, volem saber, comencem a treballar, i tots els projectes que hem anat fent al llarg de l'any també han sortit molt satisfactòriament. Llavors, amb això estem...
1: contents.
2: Ens sentim optimistes. Mm-hmm.
1: Pablo, et queda poc temps, eh?
0: Molt ràpidament. De cara a futur, una miqueta la nostra idea és continuar creixent, però en cap moment fer una explosió i de cop agafar 80.000 coses de cop, sinó anar creixent progressivament, perquè això és el que permetrà que el Marc i jo mantinguem l'amistat que tenim des de fa 20 i pico anys, i que si no, amb aquests creixements inesperats, doncs moltes vegades pots acabar perdent-la, no? Ser molt conscients del que podem assumir, anar creixent lentament, en el moment, vull dir, el nostre desig seria doncs, començar ja a contratar gent fixa i estable, allò de tu treballaràs tot l'any amb nosaltres fent aquesta feina, però sí entenem que necessitem doncs, consolidar, que portem poc temps dedicant-nos al 100% a Quimera, portem 2 anys i mig, gairebé 3 anys, però bueno, la idea, el progrés que estem fent i que hem vist és prou valuós com per pensar que hi ha un futur que ens permet continuar creixent i millorar cada vegada més el que oferim.
1: Us deixem la web, a través d'ella hi poden contactar qui vulgui dels vostres serveis, info@quimeraent.com, i a partir de... Digues.
2: Volem aclarir que just les dades de contacte són extremadament correctes. Just aquesta setmana estan en plena migració i construcció, per tant, el contingut la setmana vinent probablement no tindrà res a veure amb el que hi ha ara, però les dades de contacte sí que són les correctes.
1: Val, doncs repeteixo, info@quimeraent.com. Aquest és el vostre correu i la vostra web, quimeraent.com. O sigui que qui vulgui us pot contactar. Res, doncs a continuar jugant, no?
0: Pues sí, jugar.
1: Que de moment us va bé.
0: Nosaltres el que fem és treballar perquè vosaltres jugueu. O sigui que anem a jugar tot.
1: Doncs mira, un dia muntem una partida aquí al Connectats.
0: El dia
1: no
0: que
1: sé,
0: vulguis.
1: Del que vulgueu.
0: I tant.
2: I de fet, a nosaltres ens agrada citar una paraula de l'Oriol Comas, que és un expert del món del joc de taula, que sempre deia, jugueu cada dia, sereu una miqueta més feliços i viureu millor.
1: Segur que sí. Marc Travé, Pablo Jiménez, moltíssimes gràcies. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies. Adéu.

0: Amb el final de l'estiu i el retorn a la rutina, hi ha persones que pateixen el conegut síndrome postvacacional. Els experts asseguren que aquest malestar emocional sol desaparèixer de manera natural en aproximadament 2 setmanes. Avui parlem d'aquesta adaptació, però sobretot de salut mental. I ho farem en companyia del doctor Antonio Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctor, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, molt bé.
0: I la rentrée?
1: Molt bé.
0: Sense síndrome postvacacional?
1: Sense síndrome postvacacional. Clar, al final, quan tens certa edat, jo tinc 62 anys, aprens a regular una mica aquest síndrome, però l'he tingut moltíssimes vegades.
0: Sí? I és freqüent entre la població aquesta afectació?
1: És freqüent. Mira, primer comentar-te, al llarg de l'any hi ha una sèrie de síndromes o de patologies que acostumen a passar, no? Abans de vacances també existeix un síndrome. Quan la persona comença les vacances també pot haver uns episodis d'ansietat o una mala adaptació a l'inici de vacances. Hi ha el postvacacional, que és el que estem parlant, i el de Nadal. Nadal és molt habitual que la gent tingui una sèrie de problemes relacionats amb la falta de familiars propers, amb els records de la infantesa, i després hi ha primavera i tardor. Normalment hi ha patologies que tenen que veure més amb el canvi de temps. O sigui, al llarg de l'any hi ha, jo diria que 5 èpoques concretes que veiem un augment del que seria patologia psiquiàtrica. Postvacacional, què és? Que al final tu durant vacances fas una vida concreta. Tu estàs amb la família, canvies els horaris, tens més temps lliure, normalment surts al camp o a la muntanya. Si tu tornes després a la feina i vols recuperar la vida anterior, si has perdut l'hàbit de dormir, perquè també has de dormir molt més tard, si has estat fent activitat física i de cop i volta estàs sedentari, treballant, casa a casa, treballant, si tenies més vida social i deixes de tenir-la, tinc que adaptar-me a una vida nova. Llavors, cada X temps, és com si tinguessis un jet lag, no? Cada X temps torno a adaptar-me. Això, clar, al final provoca que cada any, quan tornem a començar, si no sabem què fer, tornem a començar amb aquest síndrome.
0: Hi ha una franja de la població a qui afecti més?
1: Normalment afecta a les persones que tenen obligacions amb el dia a dia diferents de les vacances. Clar, una persona que no tingui distinció entre vacances i temps lliure, una persona que estigui jubilada, una persona a certa edat que té una feina molt flexible, ho nota menys. Ho nota més les persones que tenen horaris concrets, que no els permeten fer activitat al temps lliure, i estudiants, clar. Una mica la síndrome de torno, tots ho hem tingut quan érem nens, no? Hòstia, de cop i volta torno al col·le i estava allà al poble, m'ho estava passant també, no? Aleshores, aquesta franja seria gent madura, diria jo, i gent jove. Una mica les dues franges que són més habituals.
0: I com hem d'afrontar aquesta situació?
1: Bueno, una mica el que et deia, no? Què tenim que fer? Tenim que intentar recuperar hàbits de son el més ràpid possible. Clar, no és fàcil recuperar uns hàbits de son adequats quan de la cop i volta has canviat 3 hores. En comptes de dormir a les 11, m'haig de dormir a les 2 de la matinada. Intentar recuperar-ho. Mantindre una activitat física que he tingut durant vacances. No puc de cop i volta fer una vida sedentària si el que feia és una activitat física concreta. Tenir motivacions. No és igual. Acaben les vacances que m'ho he passat molt bé i he estat a la muntanya, o he estat al mar, o he estat fent una tasca social, una ONG, i ara m'incorporo al meu dia a dia i solament treballo casa, casa, treballo. Clar, això al final el que provoca que aquest síndrome s'allargui. Llavors, tenim que ser molt cuidadosos. Quan comencem a treballar, tenim que intentar seguir tenint temps lliure, vida social, activitat física. Encara que em costi, que vaig més cansat, és igual. Manté una sèrie de ritmes d'activitats que et facin sentir bé. Ja sé que és una utopia el que et diré, però tenim que intentar que tot l'any sigui una mica similar a les vacances.
0: Trobar un equilibri.
1: Correcte.
0: Si passen aquestes 2 setmanes aproximadament, que poden ser una mica més, però veiem que aquesta inadaptació a la rutina continua, s'allarga, és símptoma que hi ha alguna cosa més?
1: Clar que no anem bé. Pensa que aquí es junten 2 coses. Primer, el síndrome postvacacional i després l'entrada de la tardor. Vale? El dia és més curt, hi ha menys hores de llum. Anem cap a l'hivern, una època... Al final, si el que fem és una imatge de l'any, la primavera és més alegre, l'hivern és més trist, no? Seria una cosa... I en persona que els agrada l'hivern, però al final, menys hores de llum i una vida més freda, més solitària. S'ajunta el síndrome postvacacional amb el canvi de temps de la tardor. Clar, si això s'allarga més de 3, 4, 5 setmanes, estem pensant que pot estar començant una depressió o un insomni crònic. Si no sabem regular... Què pot passar? Que tu vinguis i tu arribis a l'estiu regular, vale? Agafat per agulles. I llavors arriben les vacances, hòstia, sembla que vaig millor. Ve el dia a dia i, clar, allò que tenia el juliol o el juny, que ja no anava gaire bé, després de l'estiu, semblava que l'estiu respirat una miqueta i torno a començar i llavors empitjoro. Llavors és veritat que la tardor, després de les vacances, a vegades és l'inici de quadres depressius, d'ansietat, d'insomni, que estan una mica larvats, que estan una mica amagats i que apareixen en aquella època.
0: Fem una mica la fotografia de l'estat actual de la salut mental en la nostra societat, sobretot de la pandèmia cap aquí.
1: Vale. Clar.
0: És difícil, eh?
1: El programa podia durar dues hores.
0: No, ja. Fem una mica més telegràfic.
1: Mira. No sempre és sinònim societat avançada de millor salut mental. Al revés. Vale? Moltes vegades, quan més avança la societat i més comoditats hi ha i millor qualitat de vida tenim, teòricament, pitjor estem. Una societat, moltes vegades societats amb situacions molt complicades, tenen menys problemes psiquiàtrics perquè al final tenen que sobreviure. Ja fa molts anys que detectem que està augmentant la patologia psiquiàtrica. Jo vaig formar a l'Hospital del Mar, vale? Fa més de 30 anys. Un lloc molt determinat de Barcelona, amb una patologia molt determinada i amb una forma de viure d'aquests als anys 90, la Barcelona Olímpica, que la patologia psiquiàtrica ha canviat radicalment. A mida que passem anys, ens anem complicant més la vida. La patologia que tenia jo no tenia res que veure amb els mòbils, ni amb les redes socials, ni amb l'estrès que tenen certes empreses, ni amb no poder desconnectar a casa perquè t'envia missatges en l'ordinador al teu jefe a les 3 de la matinada, que tens que estar connectat tot el dia, ni amb la forma de viure d'avui en dia. Hi ha unes estadístiques que deien que la població a Espanya, el PIB, el 30%, em sembla que era produït per ramaderia, pesca, agricultura, i solament el 30% era serveis. A dia d'avui, els 70 són serveis, i l'altre 30 és industrial, i ramaderia i agricultura és un 2%, que vol dir que la gent ha canviat la forma de viure. Vivim molt diferent de com vivim abans. Aleshores, tot això ha augmentat la patologia psiquiàtrica. Anem sumant factors. Què ha passat amb la pandèmia? Som immortals, no? A l'any 2020 ningú es posava... Bueno, no passava res. Avançar la ciència, el càncer es cura millor, un virus, bueno, jo era la difteria de la meva àvia, la tosferina, allò... I de cop i volta, una merda de virus mata a milers de persones. Jo vaig estar a l'UCI 3 mesos, vale? Per un virus. No tenia cap patologia, agafo el Covid i passo de no tenir cap malaltia amb 55 anys a entrar a l'UCI amb una setmana. I vaig estar 3 mesos a l'UCI i 6 mesos ingressat. Això, a la societat, és, hòstia, què passa de cop i volta?
0: Ha estat un cop.
1: Clar, de cop i volta tu penses que no et passa res, de cop i volta és una cosa, et quedes a casa, la gent deixa de comunicar-se, no surt, no pots fer esport, no pots parlar amb els amics. Hi ha molta gent que encara no s'ha recuperat, que encara està tancada a casa, que encara no fa vida normal, que encara no ha viatjat. Clar, ens ha deixat... Quan a tu et diuen, tu tranquil·la que no et passarà res, i al cap d'una setmana te la foten, hòstia, com m'adapto a aquesta situació jo ara? Aleshores, clar, aquest Covid ha accentuat tota la resta de problemes que explicàvem abans. Llavors, clar que s'ha disparat. Anem recuperant? Hem recuperat una part. Una part hem recuperat, però la societat ha quedat tocada. I la salut mental, evidentment, és conseqüència de com està la societat.
0: Però podríem dir que el que sí ha canviat i a millor és que segurament s'ha trencat el tabú.
1: Sí. Això és una... És un avantatge i un desavantatge. L'altre dia ho comentàvem amb un grup de companys i amb pacients. Que hi hagi més informació és bo. És bo perquè realment la gent té menys por d'anar al metge, de la psicòloga, de la psiquiatra. Però també hi ha una part dolenta, que és que tenim molta més informació a la base, i llavors, d'alguna manera, o bé es potencien certes patologies. Hi ha gent que es pensa que està pitjor del que està, clar, perquè en meu redes socials que es parla molt de psiquiatria, i després és veritat que si jo tinc molta informació, moltes vegades tampoc vaig al metge, perquè ja em donen informació un diari, o el xat GPT, o l'intel·ligència artificial. Ara hi ha psicòlegs que han muntat plataformes que tenen els pacients per intel·ligència artificial, ja no són ells, és un programa d'ordinador. Aleshores, que hi hagi més informació és bo, però també tenim que anar amb cuidado, tenim que anar amb cuidado, perquè si no donem la informació exacta, parlàvem abans, crec que estàvem parlant, no?, amb la teva companya, d'aquests casos de gent que es suïcida perquè demana consell al xat GPT, clar. Clar que és bo tenir més informació a la societat, però aquesta és una informació bona, no negativa.
0: Per tant, davant d'aquests arguments que ara està fent servir, quins consells pràctics podem donar a la ciutadania per tenir cura de la nostra salut mental en el dia a dia? I jo entenc que una de les primeres qüestions és, si hi ha la necessitat, si es detecta que necessitem ajuda, és anar a un professional.
1: Clar.
0: No buscar, anar a un professional.
1: Clar. Tu quan tens dificultat amb el dia a dia, quan et costa el dia a dia, quan et costa anar a treballar, quan et costa relacionar-te, quan notes que has perdut l'interès per les coses, quan notes que qualsevol cosa et provoca o una crisi de pànic, d'ansietat, o bé un episodi d'irritabilitat i agressivitat, quan no dones per la nit, tot això són símptomes d'alerta. Si això dura més temps del que té que durar, tens que demanar ajuda. Perquè el professional és el que pot orientar. Llavors, quina és la tasca? Ja t'ho explico, si vols. Tasca del professional. Primer, identificar el problema. No és veritat que les medicacions, a vegades, et trobes, hòstia, la medicació no. La medicació és necessària molts cops. No és sempre necessària, ni és una medicació, ni és l'únic remei. La medicació és imprescindible en moltes ocasions, si hi ha una patologia important, però té que venir acompanyada de moltes altres coses. No solament. Crec que m'estic adelantant alguna cosa que em volies preguntar, però tenim, a part de medicar-nos bé, amb un professional, el professional, moltes vegades el mira. El psiquiatres ens pregunta. Els psiquiatres tenim dos tasques molt importants. La primera, convèncer el pacient que es mediqui, perquè, clar, a vegades la gent ve amb moltes reserves i tens que dir, escolta, no, tranquil·litzar-lo. I la segona, que és més difícil, em sembla la mentida, però més difícil, és aconsellar a la gent que canviï certes coses. Hi ha gent que diu, no, medica-m'hi res més. No, un moment, a veure.
0: Hàbits. Clar. Estem parlant d'hàbits.
1: Hàbits. Horaris de son. Activitat física. Alimentació. Relació amb la resta de les persones. Temps d'ús de redes socials. Tot això és vital. Sortir a la muntanya. Mira, pensa que al final, el psiquiatre, tenim una part... Tindríem que tenir una part, evidentment, de metge, però també... Tenim que ser una mica antropòlegs, una mica filòsofs i una mica historiadors, no? La societat ha canviat absolutament. El ser humà és el mateix, però 100 anys després li estem demanant coses totalment diferents. Els nostres avis, al poble, no tenien llum. Quin horari de son feien?
0: Que falta de la llum natural.
1: Parlaven.
0: Clar.
1: Si tenia sort de ser una persona més o menys formada, llegia. Però el que feien era converses, es transmitien les coses de manera oral. Es llevaven pel matí, quan sortia el sol, i es demanava dormir quan el sol se n'anava. I què feien la resta del temps? Miraven el xat GPT? Miraven la televisió? No, pensaven, meditaven...
0: O s'avorrien.
1: Descansaven o s'avorrien. O s'avorrien. Aleshores, ha canviat tant la societat que estem fent que persones que han viscut d'aquesta manera durant milers i milers i milers i milers d'anys, ara, viuen sotmesos a una situació totalment diferent. Clar, com no els hi pot costar a la gent adaptar-se a la nova vida? Doncs clar que els hi costa adaptar-se, perquè estem provocant una societat amb una sèrie de condicionaments totalment diferents. Aleshores, que hem d'intentar recuperar el que és bo. Què és bo? Comunicar-nos. Què és bo? Tocar-nos. Què és bo? Parlar. Què és bo? Sortir a passejar a la muntanya. Què és bo? Tenir una bona salut física. Què és bo? Alimentar-se bé. Tot això és bo. Si ho perdem, encara ens costa més adaptar-nos. O sigui, podem viure en una ciutat apilotonats, amb uns horaris, però apaga el mòbil a tal hora. No tindrà molt més de tantes hores. Llegeix, parla amb la teva dona, parla amb els teus fills, surt amb els amics. Si el que fem és ens acostumem a viure d'una forma que no té res a veure amb la nostra espècie, el que estem provocant és accentuar les malalties.
0: O sigui que l'objectiu podria ser allò que ja hem esmentat abans, que és trobar l'equilibri.
1: Correcte. Absolutament això, trobar l'equilibri. Al final l'equilibri és... Tinc una vida que es correspon a l'any 2025, però visc amb una forma de viure que es correspon amb el millor per a l'espècie humana. Si el 2025 pretenc viure com un robot, com una màquina, com una nova espècie, no li diem homo sapiens sapiens, li podem dir homo sapiens modernus. El que estem fent és que aquesta persona, si no té uns hàbits i un horitzó de vida concret, el que estem és provocar que apareixin patologies, segur. Llavors, quan rasques una mica la consulta al psiquiatre, acabes trobant moltes situacions que venen d'aquí, d'aquesta vida incorrecta durant anys i anys i anys. I el que és pitjor, molta gent ha començat ja de jove. Perquè, clar, si els nostres nens, els nostres joves, d'entrada el model que els donem de vida és un model que no és adequat, no és que agafin patologies amb 50, és que ja amb 20 ja la tenen.
0: Doncs jo crec que hem fet una pinzellada a la situació actual de la salut mental a la nostra societat, sobretot en una època en què doncs, ens hem d'adaptar, no? A les noves rutines. Però jo crec que de la salut mental ens n'hem d'ocupar cada dia una miqueta per anar bé. Doctor Antoni Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats. Que vagi molt bé.
1: A tu moltes gràcies i ens trobem un altre dia, quan vulguis.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Jan, quin dret ens descobreixes avui?
3: Doncs avui parlarem d'aquella cosa tan feixuga, el dia que anem a l'Ajuntament, a la Generalitat o on te toqui, que et demanen 25.000 informacions. Doncs avui descobrirem que potser no fa falta haver-les de portar cada vegada.
2: Això és important, perquè a vegades anem carregats amb 30.000 papers i resulta que la meitat ja els tenen.
3: Exacte, la meitat ja els tenen i veurem que la llei ens empara, malgrat ens puguem trobar algun funcionari una mica amb no gaire ganes de treballar, que no és la norma general segurament, però sabem tots que això a vegades passa. Per tant, no, jo ja situo en els nostres oients en aquella situació de dir, escolta'm, hi ha vegades que volem tramitar un permís, que volem tramitar una beca, on volem apuntar una borsa de treball, doncs, no?, a la Generalitat, en un ajuntament. Tenim un formulari al davant, d'aquests tan xulos que ens preparen, i de cop ens diuen, escolti'm, la còpia del DNI, el títol de la universitat, el certificat de renda, tal... I, escolti'm, però si jo sóc funcionari, si l'any passat ja els hi vaig donar... Sembla que l'administració amb això tingui una mica d'amnèsia, no? Doncs avui portem una bona notícia que ja he avançat, que és això de dir, escolta'm, aquest dret de no ser molestats excessivament més del que sigui estrictament necessari. Per tant, analitzarem aquest principi que se li diu d'una sola vegada. Un dret en aquesta era també digital que ens ha de fer estalviar temps, papers i maldecaps. No només a nosaltres, també a l'administració, perquè al final doncs, és una manera d'actuar més àgilment, ser més eficaços i, per tant, d'automatitzar processos. Aleshores, la idea d'avui és explicar per què l'administració no ens hauria de demanar documentació que ja té, que ja disposa, i de quina manera podem exercir aquest dret per fer-nos la vida més fàcil.
2: Doncs som-hi, Jan, un dret que li has dit al principi d'una sola vegada.
3: Exacte, és la manera en com es coneix, que, com deia, al final no es tracta d'una cortesia de l'administració, sinó que és una obligació legal, i que la tenim, a més, regulada a nivell estatal i a nivell català. En aquest cas, ostres, el dret a no haver d'aportar dades, documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques, el tenim regulat en la llei 39-2015, de procediment administratiu, en l'article 28, i a Catalunya també a la llei 26-2010, que és d'uns anys abans i ja ho havia regulat. Per tant, ho havia fet fins i tot de manera més àmplia. Per tant, ens diu que no hem d'aportar res que l'administració ja en disposi, sigui qui ho hagi preparat. Hi ha vegades documents que la pròpia administració ha hagut de preparar. No?
2: I què vol dir exactament aquesta normativa?
3: Sí, no, en aquest cas estem parlant de que si una dada tu ja li has aportat, dèiem, el DNI, un títol universitari, ja sigui la Generalitat, sigui l'Estat, doncs l'administració té l'obligació de buscar-la electrònicament. I per tant, això... L'administració ha desenvolupat una sèrie de sistemes doncs, que serveixen per això. I aquestes plataformes, doncs, tenim les plataformes, de, per exemple, la Via Oberta, de l'AOC, el Consorci d'Administració Oberta, o la plataforma PICA, que és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa, que, per cert, si algú que ens escolta està estudiant per les oposicions a la Generalitat, que sàpiguen que això és una pregunta d'oposicions. Per tant, també tenir-ho en compte. No? Al final, per què? Perquè això serveix a la interoperabilitat de l'administració pública. No? Aquesta interconnexió que fa que no siguin tot només compartiments estancs, sinó que estigui connectada entre si. No? Visualment, podríem dir que són una mena de túnels digitals que el que fan és connectar les diferents administracions per compartir de manera segura, això és important, la teva informació, la informació que tu en algun moment els has facilitat.
2: I això l'administració pot consultar les nostres dades sempre o li hem de donar permís, li hem de donar un consentiment?
3: A veure, exacte, aquí hi ha un matís important, perquè no és una qüestió de que el funcionari de torn, si un dia vol, pugui consultar la teva informació. Això no ho pot fer, clarament. Aquí hi ha un punt clau, que és el consentiment. aquí l'administració les pot consultar en diversos règims, no? D'entrada, quan no hi hagi una oposició, que és la norma general. L'administració, tu el que et dirà és et consultarà les dades, a no ser que tu diguis expressament que t'hi oposes. T'ho preguntarà. Tu t'oposes a que vostè se li consulti el títol universitari? Si tu diguessis que sí que t'hi oposes, que tens dret a oposar-t'hi, aleshores sí que t'obligues a tu mateix a haver de portar aquesta informació.
2: Mm-hmm, clar, si no deixem que l'administració la busqui, hem de ser nosaltres els que la portem. Exacte, això és evident.
3: D'alguna manera estàs renunciant al dret que ho busqui, no? Tant, ho has de suplir tu per la teva via. En segon lloc, home, que es requereixi un consentiment de forma expressa. Per tant, quan una norma, quan una llei específica ho demani, quin cas és molt típic? Pues en temes de hisenda i dades tributàries, quan vols demanar una beca, aquí normalment sí que no és que no t'hi oposis, sinó que et demana que autoritzis expressament a l'administració a cercar aquestes dades. I finalment, pues, en temes on la llei empari a l'administració a fer-ho directament, si estem parlant d'una inspecció també d'hisenda, de laboral, etc., o una sanció, no t'hi pots oposar. Per què? Pues perquè aquí l'administració està exercint la seva potestat inspectora de comprovar, doncs, que allò que dius és cert. Depèn del supòsit, doncs, o no ens hi oposem, i si ho fem haurem de portar-ho, o ho consentim expressament, o ja és una prerrogativa, una potestat que té l'administració per si mateixa.
2: Doncs som-hi, Jan, ara que ja coneixem una mica a fons aquest principi d'una sola vegada, com funciona i aquests matisos que ens deies ara del consentiment, anem una mica als casos pràctics.
3: Sí, un cas que és força il·lustratiu i que al final està bé, crec que no hem parlat massa d'aquesta figura, però avui és un dia important per fer-ho, del síndic de greuges. No? Aquí el síndic de greuges al final és aquesta institució, en castellà és el defensor del pueblo, doncs que té aquest paper independent de vetllar pels drets dels ciutadans davant de les administracions. Però aquí el síndic ha rebut moltes queixes en aquest àmbit. No? I hi ha un cas real, perquè finalment el síndic resol casos reals, té l'obligació de fer-ho quan se li planteja, sobre una persona que es va apuntar a una borsa de treball del Departament de Justícia i se la va excloure al·legant que no s'havien acreditat els requisits de la convocatòria. La persona va formular una queixa al síndic i el síndic li va dir al Departament, escolti'm, Departament de Justícia, que a vegades dius, mare meva, Departament de Justícia, que aquella persona, que a més ja estava treballant allà, per tant, ja tenien la seva documentació en l'expedient. Per tant, no em pots excloure d'un procediment perquè no t'he aportat una informació que ja posseixes, com s'has vist, no?
2: Exacte, se li va vulnerar, no?, aquest principi d'una sola vegada.
3: Que és que la llei ho recull, la llei estatal i la llei catalana, no? Per tant, consell pràctic, si mai us exclouen d'un procés d'una borsa de treball per no haver aportat un document, cosa que tots en algun moment de la nostra vida és possible que fem si treballem o tenim alguna vinculació amb l'administració, bueno, recordeu-los que la llei catalana i la llei estatal de procediment administratiu doncs us empara. I, per tant, era una cosa que no teníeu per què fer.
2: Altres casos que ens portis, Jan?
3: Sí, altres casos, perquè és cert, com en tot, que no hi ha tampoc una qüestió que sigui absoluta. Hi ha alguns temes que per una qüestió d'automatització, de que encara realment no s'ha produït doncs, aquesta interoperabilitat, doncs del que l'administració no disposa d'aquesta connexió entre si mateixa. Un tema molt candent i que també afecta molta gent que es dedica a l'administració pública, el títol de català, el nivell C1 o el nivell C2 de català, que acredita, no?, els nostres coneixements. Aquí, bueno, com deia, no?, per aquests motius tècnics o legals, encara no es poden consultar automàticament. No? I tot i que és cert que s'està treballant per integrar-ho, sovint sí que cal que el ciutadà l'aporti, si no ho ha fet abans en aquell canal. En el moment que li has aportat segurament a la Generalitat ja el tindrà. Però potser l'Ajuntament no. Bueno, això s'ha de tenir en compte en alguns tipus de documents.
2: Per tant, és important que tinguem en compte que a vegades el que hem aportat a una institució o l'altra no té per què tenir-ho.
3: No, exacte. I per tancar, al final, també aquesta dicotomia entre el fet de consultar la informació verificada, no? A vegades l'administració no vol descarregar aquell document, simplement verificar que allò que has dit és cert, amb el DNI, per exemple, per fer aquesta verificació de que allò és exacte. Aquí no caldria que donéssim cap consentiment especial, perquè és la potestat de l'administració, com deia abans, de fer aquesta petita comprovació per evitar que, evidentment, doncs, estàs representant algú que no ets tu o que estàs intentant fer alguna cosa que no pertoca.
2: Per tant, aquí no ho hem d'autoritzar, no hem de marcar cap casella, sinó que ho poden fer de bones a primeres.
3: Sí, perquè és una comprovació, una verificació, exacte.
2: Doncs, Jan, per anar acabant, alguns consells finals que ens portis avui?
3: Sí, alguns consells en la praxis, no? Al final, sí que és cert que hi ha vegades que, malgrat aquest dret el tenim, també li podem facilitar la vida a l'administració. Com? Doncs indicant on poden trobar aquest document. Si, per exemple, a mi la Generalitat de Catalunya em demana un document que jo ja havia lliurat, doncs sovint hi ha opcions d'observacions, de comentaris, de dir, escolti'm, l'Ajuntament de la meva ciutat, o el Departament de Justícia, disposa d'aquesta documentació. L'administració, aleshores, podrà anar-lo a buscar electrònicament allà, no? Però ja marquem el camí i facilitem la vida. No costa. Bé, és un quid pro quo. Després, un tema que hem comentat, oposar-se a que se'm consultin aquestes dades, té un preu. Pots fer-ho? Sí. Ara bé, si ho fas, tingues present, doncs que t'hauràs de preparar per començar a remenar calaixos. I escanejar, i pujar tu mateix els documents. Per tant, si no tens aquesta, si no vols exercir aquest dret, pots no fer-ho, però sàpigues que tindrà una repercussió en més feina per tu. I en tercer lloc, el que se li diu l'excepció de la impossibilitat, no? Si per algun motiu tècnic l'administració no ho pot obtenir, aquí sí que t'ho poden tornar a demanar. Poden tornar a demanar perquè tu ho puguis aportar i que no hi hagi entrebancs en la gestió del tràmit que estiguis fent, no? Això també tinguem-ho present, que no com tot és 100%, sinó que té els seus matisos.
2: I en aquest cas entenc que t'han d'avisar, eh? Si tu has dit que tal l'administració el té, que ells el poden buscar i no el troben, entenc que t'han d'avisar, no et poden excloure directament d'un procés, per exemple.
3: Home, jo entenc que no, perquè se t'estaria vulnerant aquesta participació efectiva en aquest lloc. I segurament, doncs, en el període de delegacions del procés que toqui, hauries de presentar-ho, això sí, no? En el moment que se t'hagi informat que allò no s'ha pogut trobar o que no tenen la capacitat tècnica per fer-ho.
2: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui, no?, aquest principi d'una sola vegada, això que no hem d'anar, no?, cada vegada a totes les administracions amb tot el feix de papers, sinó que hi ha molta documentació que ja la poden buscar i que la tenen els servidors i que segur que la troben.
3: Exacte, i que al final l'administració digital serveixi d'alguna cosa, no?, de fer-nos la vida més fàcil, no perquè haguem d'enviar el DNI 15 vegades, i home, doncs poder-ho exercir doncs fa que l'administració també acabi sent percebuda com una institució que funciona, no? Que a vegades és una percepció, malauradament, que no tothom té.
2: Doncs, Jan, moltes gràcies i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
3: Molt bé, Ona, fins a la propera.
1: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia en l'esport de base.
4: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
6: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
10: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla, en Jordi Caselles. Disposat un cop més aquí a escoltar aquests talls mítics que sempre diem l'Esteve i jo, no? que ens acompanyen aquí a la Maroteca, que hem pogut rescatar moltes vegades de l'oblit, i aquí és la tasca principal que a la Maroteca ens dediquem a fer, a rescatar i a comentar. Esteve, què tal, com estàs?
11: Molt bé, Jordi, encantat d'estar un dia més amb tots i totes vosaltres per a poder parlar de ràdio. És d'aquelles coses que diem que la faríem fins i tot pràcticament en somnis, eh? I ara que dic això, em ve el cap, que això t'ho vaig explicar tu com va fer, molta gràcia. Dos amics meus, que tu coneixes prou bé, van arribar a parlar somiant. És a dir, parlaven en veu alta mentre estaven dormint, i la conversa tenia sentit. I jo això ho vaig escoltar i em vaig quedar que em va fer molta gràcia. Per tant, jo crec, Jordi, que tu i jo encara no hem arribat a aquest moment.
10: No hem arribat a aquest punt.
11: Però hi podríem arribar perfectament, eh? A parlar de ràdio mentre estem dormint.
10: Imagina't. Dedueixo que quan va passar això no hi havia els mòbils, sinó això segur que hagués quedat immortalitzat. Però...
11: Bé, de fet, jo crec que va durar tan poc que no em va donar temps de posar en marxa la gravadora que sí
10: la
11: que tenia.
10: La gravadora,
11: clar. Jo sempre, durant molts anys, o bé tenia un radiocasset a punt, amb piles punt. Posades i amb una cinta que normalment ja no era verge, però que s'hi podia gravar a sobre. Fins i tot, fixa't tu, estava pensant, tenia en una platina una cinta per escoltar i l'altra la cinta a punt per enregistrar. O sigui, això ho tenia sempre. I després també, a l'època aquesta que hi havia els Walkmans gravadors, que ja als anys 90 anaven molt bé i sonaven molt bé, normalment també el portava, o portava una cosa o portava l'altra. És a dir,
10: bé, ara tot ho portem amb un únic dispositiu, però no ho oblidem, ho portem. O sigui, el mòbil no només és un WhatsApp, ja ens entenem en les xarxes socials. Tens una gravadora on pots gravar una reunió, converses, bé, estic dient obvietats, però que a vegades tan òbvies que són, a mi m'ha passat en la meva professió, que a vegades ha passat algun... Jo que treballo en el món dels sinistres de vehicles, alguna vegada preguntant a una seguretat, bueno, fa la foto de la... No, ai, no m'he recordat. No, per favor, que tenim tots un telèfon a la mà que pot fer fotografies, gravar, no? I està molt bé. Sí que és veritat que fem moltes fotos, però no gravem tant. I això estaria bé, conservar àudio. Si sabem molt bé del company que fa a l'Espacio Sonante,
11: a l'Albert Murillo,
10: que ell es dedica a gravar àudio. Tots amb el mòbil fem fotos, vídeos, però per què no només gravar? Parar-te en un lloc, a una ciutat, on hi ha un so de fons o un riu, no? I simplement posar el mòbil a gravar i conservar aquella gravació. No?
11: Mira, ara em fas pensar una cosa, que ja m'explicant algunes novetats que tenim. Vaig tenir la idea aquest estiu de fer algun espai relacionat amb els sons de la natura, per exemple, o d'ambients, no? Una mica en la línia del que fa l'Albert Murillo, com deies tu. I se'm va acudir que podria aprofitar alguns d'aquests sons per fer algun rock and clàssics temàtic, dedicat a alguna qüestió. Per exemple, jo estava a la platja aquest estiu i vaig agafar la gravadora i vaig estar enregistrant el so de les onades que trenquen a la sorra. Doncs bé, això pot t'inspirar a fer una selecció de música que parli de mar o d'oceans.
10: Per exemple. Sí, per exemple. I el so aquest enregistrat de la natura pot ser una base musical de fons, bueno, musical o sonora, en aquest cas, de fons per qualsevol conversa o qualsevol locució que fem aquí. Idees. Idees que al final sempre giren al voltant del mateix. Preservar. Enregistrar, preservar, no? Preservar una cosa que està passant, sigui en el format que sigui. En aquest cas, nosaltres el format sonor ens agrada molt, també el visual, és cert, tant tu com jo també ens agrada molt la fotografia, però és això, preservar-ho.
11: Jo torno a insistir que el so té alguna cosa especial i quan fa temps que no escoltes una cosa, com a mi m'ha passat darrerament amb aquestes digitalitzacions que he fet de gravacions personals, quan comences a escoltar gravacions de fa molt de temps, és que sembla que hi siguis dins. I el no veure-ho, doncs potser encara et sembla més que t'hi immerseixis, no? Que estiguis a dins.
10: Sí.
11: Perquè les imatges doncs, són molt evidents que ha passat molt el temps, però en canvi el so, tu l'escoltes, i és que sembla bé que encara estigui passant en aquell moment, no? És una cosa molt, molt especial. I si, a més, agafes uns auriculars i t'aïlles de la resta del so que tens en aquell moment, i aquesta gravació és estereofònica, doncs encara sembla que hi siguis més, no?
10: És així, sí, perquè, a més, doncs, fa que la imaginació prengui tot el protagonista, no?, i la deixes treballar en intentar reconstruir dins la ment, no?, les imatges que aquest so o aquest àudio et produeix. Bé, en fi, doncs hem fet unes quantes reflexions ja d'entrada, anem a veure en què comencem a escoltar.
11: Doncs mira, anem a l'any 2001, concretament el dia 2 d'octubre del 2001, a

0: són els Sang Traït, que avui anunciaven el perquè de la seva dissolució. Una banda que el primer nom que va tenir quan van començar a tocar en directe eren Los Bomberos Atómicos. I és que tant el Quim Mandado com el Josep Maria Coromines eren bombers voluntaris a la Jonquera i van decidir un dia reunir-se per celebrar el final de temporada i fer versions, i tocar versions en directe. Després van començar a tocar com a Sang Traït, ja fa 20 anys, i feien versions de rock dur, de rock and roll, dels Who, de Deep Purple, i de bandes que els agradaven i que els van influenciar. Fins al cap d'un temps, fins al cap d'uns anys, a finals dels 80, que van decidir, doncs, a final dels 90... que van decidir enregistrar en català, començar a escriure cançons en català, i van fer un àlbum com El Senyor de les Pedres, que va ser un àlbum mític ja en aquella sortida, on la gent estava acostumada a escoltar pop rock en català i escoltar pop suau normalment, o pop influenciat per la New Age britànica, els New Romantics. Ells van sortir contundents, estripant guitarres i fent rock dur, heavy metal i rock and roll, que és el que sempre han fet Sang Traït i pel qual sempre s'han distingit. Què passarà ara amb Sang Traït? Doncs alguns d'ells continuaran tocant, d'altres han decidit plegar i no fer més cançons ni fer música. Us ho expliquem de seguida. Un per un, els Sang Traït han explicat les raons del que faran a partir d'ara. Papa Jules, per exemple, ha dit que no podia fer res més, que la decisió de plegar ha estat com l'anell al dit, que no podia continuar, no podia seguir, perquè patiria una apatia personal, ha dit. I fins ara, doncs, no ha fingit res, no ha volgut fingir res. El que feia dalt de l'escenari era autèntic i real, i que el que no volia era enganyar ningú. Ell diu que li agrada ser un artista i com a artista ha de manifestar-se a l'escenari de forma autèntica. De manera que Papa Jules diu que ja en té prou i que no vol continuar. Quim Mandado, per contra, ha dit que ell sí que seguirà fent música, que ja té embastades algunes maquetes de cançons noves, que a més pensa convidar la resta del Sang Traït en aquest disc que prepara i que de moment estava preparant la producció d'un grup d'arbúcies que es diuen L'Orient. Per tant, Quim Mandado continua de ple al món de la música. També Martín Rodríguez, que ell, a més de ser bateria Sang Traït, és camioner, treballa tot el dia amunt i avall, i diu que Sang Traït havia aconseguit a Catalunya fer concerts de rock and roll de forma normal, que quan van començar això no era possible, però que després de tants anys han aconseguit que fer un concert de rock and roll sigui normal i que hi vingui la gent de forma normal. Martín Rodríguez, aquell home amb aquella barba blanca tan llarga i de forma també una personalitat absolutament carismàtica, Martín Rodríguez ha dit que seguirà fent soroll, que seguirà tocant la bateria perquè ell ha viscut i viu pel rock and roll i que continuarà fent música. La Lupi Villar, la guitarrista, ha dit que no continuarà, que deixa el món de la música, que és una de les raons per les quals Sang Traït posa punt i final a la seva carrera. Ella no vol continuar tocant i diu que es vol dedicar a ella mateixa, que vol ser una dona i que a partir d'ara doncs canvien les històries per al Lupe Villar. I finalment, Josep Maria Coromines, Coro, ha dit que bé, que continuarà fent música, ella es dedica al disseny i que només doncs potser que toqui alguna vegada amb els amics, i però que en cap moment s'ha plantejat tornar a tocar en una banda. Pot ser, però, que algun dia, i de forma íntima, de forma en petit format, doncs torni a tocar, però que de moment no són les seves intencions. Per tant, camins ben diferents que continuen i que anuncien el Sang Traït a partir d'ara, però ja ho sabeu, amb un últim concert el 20 de desembre i amb un disc pòstum a partir de l'any que ve, i a més amb un concert en DVD, tant de l'últim concert del dia 20 de desembre en directe, com del concert que van fer al Palau Sant Jordi ja fa 10 anys. Ens quedem amb les últimes paraules de Quim Mandado, el guitarra, el baixista, volem dir, i cantant dels Sang Traït. Ell s'acomiadava així d'aquesta roda de premsa i donava, finalment, les seves raons del perquè del final d'aquesta banda.
1: L'explicació ja l'has vist. Si hi ha gent que, després de 20 anys, dedicar-se a la música, volen dedicar-se a ells com a persones, no? Llavors, evidentment, si hi ha un cert nombre de gent del grup que diuen no, és que jo ho vull deixar perquè ja en tinc prou i tal i qual, que vull viure la meva vida sense estar pendent de la música i tot això, doncs pues, no els hi pots dir res, no?
0: Hem començat el programa parlant de Sang Traït en aquesta primera part especial. Volíem portar-vos aquí les seves declaracions, les seves impressions, les seves últimes paraules en aquesta roda de premsa i avançar-vos al 100% què és el que passarà a partir d'ara amb

0: Sang Traït. Ho hem fet gràcies a Andreu Miranda, que ens ha servit d'aquests fragments, aquests talls del Sang Traït, a la Txell Empordanès, que ens ha recopilat tota la discografia, els 8 àlbums de Sang Traït, Oriol Fidalgo, que els ha quadrat, i també volem que vosaltres ens digueu doncs, les vostres impressions. Volem saber què en penseu, si els recordeu a Sang Traït, si heu anat a algun concert d'ells, si us agraden, si us sembla que aquesta desaparició doncs, és una llàstima pel món del rock en català. Ho podeu fer al 93-306-9204, si sou o si éreu seguidors de Sang Traït, si anireu a aquest últim concert que es farà a la sala Ras Matàs. Volem saber tot això, perquè volem també conèixer qui són els seguidors de Sang Traït i que ens ho expliqueu aquí al 100% a Catalunya Cultura.
1: Actualitat musical i de qualitat, al 100%.
2: No cridis, perquè el més segur és que no et sentirem. Saps escriure? Nosaltres sabem llegir. musicals.ccultura@catradio.com. Tens la porta oberta per comunicar-te amb els programes musicals de Catalunya Cultura. musicals.ccultura@catradio.com. Catalunya Cultura, la cara oculta de la música.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Al final de Sang Traït, moment molt trist per la música catalana, un moment que jo recordo i que em va deixar molt astorat perquè jo era seguidor d'aquesta banda, fins i tot els havia vist en algun concert, recordo ara, per exemple, Sant Andreu, a Barcelona, a la Festa Major. Estic parlant, doncs, jo diria que era finals dels 90, devia ser el 98, una cosa així, 99. Bé, doncs ara estàvem parlant fora de micròfon amb el Jordi d'aquest moment complicat que suposa el fet que hi hagi una agrupació amb èxit que decideixi plegar. Sí que és cert que el rock en català va tenir, bé, doncs una baixada d'afluència de gent als concerts i això, doncs, suposo que va fer plantejar molts grups dedicar-se a una altra cosa perquè amb la venda dels discos potser arriba un punt que ja no n'hi ha prou. Però, a banda d'això, imaginem un grup d'èxit que decideix plegar. Clar, una agrupació que té diferents persones a dins, doncs pot ser que tinguin maneres diferents de pensar. Si ets un grup d'èxit, tens molta feina, perquè et surten molts bolos. Al voltant dels bolos hi ha una estructura de gent que viuen d'aquella activitat. Per tant, també és possible que tu mateix et vegis obligat a no parar aquella roda, no? Perquè hi ha tota una sèrie de gent que viu d'aquesta vida. I després pot ser que et cansis, tants anys d'estar fora de casa, a la carretera, perquè el disc encara és una cosa que més o menys, si tens un pressupost adequat, ho pots fer a la teva manera, pots tancar amb un estudi de gravació, pots escollir a quin lloc vas, si tens suficients recursos, etc. I per tant, és una cosa positiva i que la fas una mica a mida, no? Però clar, els concerts no pots ignorar-los. Al final les has d'agafar tots els que puguis. I per tant, això et condiciona moltíssim a la vida. I clar, com deia en Quim Mandado, imagineu-vos 20 anys fent més o menys sempre el mateix.
5: Sí, bé, ho han aconseguit bandes mítiques, això sí, clar, no d'aquí, no? Parlem dels Rollings o d'ACDC, no? Que encara hi són allà, no? Però, clar, en el rock català sí que és cert que tu deies, no? Això va tenir un moment, no? I després, doncs, s'ha anat diluint, perquè si al final fem memòria de grups, qui queda de l'actualitat que estigui fent? O sigui, Sopa va tornar, entre cometes.
4: Sopa ha anat tornant.
5: Ha anat tornant.
4: Mira, t'ho diré ràpid.
5: I
4: els únics, exacte, són els únics que han sigut permanents. Ja.
5: Els Pets, sí, sí, els únics, per això, els Pets. Clar, a partir d'aquí, hi ha els nous grups, no, que han sortit de música, no? Però si parlem del que era considerat el rock català, és que ja no ens en queden. I els Pets també és un fenomen a analitzar perquè és un grup que ha acompanyat en els pares i ara hi van els fills dels pares. Vull dir, és tot també és un tema molt, molt curiós a analitzar.
4: Bé, jo crec que hi ha dues qüestions, Jordi. Independentment de l'èxit musical que tinguis, si ets un grup que només canta en català, sempre només en català, cosa que s'ha de lloar i que jo crec que només aquest fet ja valdria sí, que hi haguessin subvencions públiques de la Generalitat i de qui fos per aguantar aquesta banda, això per començar, perquè com deies tu és un cas únic, i en segon lloc també perquè es dediquen a fer altres coses també.
5: També.
4: I per tant, doncs, així tenen recursos suficients per viure. És a dir, que jo crec que s'explica tot una mica per aquí, no? És a dir, quants professionals excel·lents del nostre país al món de la música, o de la ràdio, ho faig extensiu també, o del món de l'espectacle, poden més o menys viure gràcies al que els hi agrada, doncs perquè tenen altres feines també.
5: Sí, sí, és així. Això que deies tu de del trauma, no?, que suposa la dissolució d'un grup o la separació parcial d'un grup, també, no? L'altre dia, perquè és un grup que a mi m'agrada o m'ha agradat sempre, llegia una mica i mirava unes entrevistes que se li va fer a Sol de Jiménez. Això, la gent que els agradi Presuntos Implicados, sabran qui, sabran de qui parlo, quan ella decideix deixar el grup, no? I era un grup, i és un grup que encara és actiu, que els seus membres continuen sent els mateixos, o sigui, eren tres, però amb la Sole, no?, i els dos continuen sent-hi, amb una nova vocalista, això sí, no? Però explicava, doncs, això, no?, com estàs en un moment d'èxit i tal, però per una situació personal, professional també a la vegada, doncs decideixes marxar d'un grup, no? Podríem trobar-hi un cert paral·lelisme quan decideixes, doncs, dissoldre'l, no? Ens està funcionant, però hem de plegar. No? I en el cas d'ella també, i després, òbviament, la Sole Jiménez ha tingut una molt bona carrera i s'ha estrenat en solitari. Però és el que tu dius. Bé, és allò de, és difícil, no?, viure de la música només. És difícil viure només de la ràdio.
4: Absolutament.
5: Si no ets en Basté, m'entens, eh?
4: Absolutament.
5: Clar. Aquí és difícil viure només de l'art, i l'art aquí ho englobaríem tot, perquè la ràdio també no deixa ser art, si vols dir-ho així. Per tant, clar, és allò de que o tens algun altre mitjà que pugui sostenir el fet de que tu puguis a la vegada compaginar ràdio econòmicament, sobretot, no? O si no, doncs malament, no?
4: Molt bé, anem a més ràdio. Anem a un tall ara de Catalunya Ràdio, un bloc de publicitat emès el dia 30 de novembre de l'any 2001 a Catalunya Ràdio.
6: Sabies que Lloret de Mar és una de les poblacions més antigues de Catalunya? Vine a celebrar els nostres 1.000 anys d'història amb nosaltres. Més de 365 activitats t'esperen.
7: El 2 de desembre, vine a Lloret i gaudeix de l'espectacle Excuses. Lloret 1.000 anys. No t'ho perdis. Per a més informació, truqueu al 972 37 23 49.
8: Fondens, el millor dens en català ja a la venda. Inclou els èxits Aire i Xinxan Dens. Un disc doble amb el millor del dens per a aquells que no els agrada el pebrot.
9: A mi no m'agrada el pebrot.
8: 3XL Fondens, probablement la millor cagadeta del tio.
3: Catalunya Ràdio. La Maroteca de la Ràdio.
1: Ràdio Rubí a internet. www.radiorubi.fm

0: 24 hores al teu costat.
1: Bé, doncs, després d'aquest bloc de publicitat de Catalunya Ràdio, hem anat amb aquest indicatiu de Ràdio Rubí modernitzat, que no sé si tu l'havies escoltat, Jordi, és de l'any 2014.
2: Doncs em sembla que sigui dels 80, per la música, però sí, sí, ja... És que quan ha començat la música se m'escapava un somriure, dic, perquè això em recorda a una sintonia d'aquests tipus de programa de... Hola, bona nit, benvinguts a la nit misteriosa, perquè començava molt així.
1: Una mica tecno, no?, semblava.
2: Sí, una mica tecno, una mica sintetitzador, sí, sí, sí, no el coneixia. I ara em venia al cap que, com sempre, a vegades fem algun repàs de què estem sentint en els separadors, ara... tiro enrere i faig hemeroteca, diguem, de 5 minuts enrere, que hem pogut sentir aquesta veu que tant ens agrada del Joan Anton Ramoneda,
1: sí,
2: en el indicatiu o en la falca de Catalunya Cultura.
1: Sí, senyor. Doncs ja que estàvem a Ràdio Rubí, et proposo ara una troballa que vaig fer, que va ser quina és la cançó que s'utilitzava originalment al jingle de Ràdio Rubí quan jo hi vaig començar, l'any 95. Doncs ho vaig localitzar, per casualitat, no sé si estava fent un Shazam d'un altre tema, i de cop i volta, pam, apareix una cosa que veig que posa Special Report. I com això té un nom que sembla bastant relacionat, com a mínim, amb el periodisme. Doncs anem a escoltar aquesta cançó que es diu Special Report, des del volum News, volum 1, de la formació Valentino. És a dir, jo entenc que això era un CD ja o un LP de sintonies. Anem a escoltar-ho perquè els que recordeu com era la sintonia de Ràdio Rubí, el jingle de Ràdio Rubí, fa 30 anys sonava així.

0: Doncs aquí el que es deia al final d'aquesta cua musical era Ràdio Rubí, 96.0 FM, la teva ràdio. Això és el que sonava el jingle de Ràdio Rubí dels anys 90. I ara anem a RAC 105 i amb una gravació que em fa molta il·lusió posar, perquè no recordo ara d'on la vaig treure. Jo crec que va ser una cinta d'aquestes que va quedar oculta, o un fragment de cinta que no havia digitalitzat en el seu moment. Hi havia una veu femenina que ara et posaré a fer un repte, Jordi, posaré prova.
1: Som-hi.
0: A veure si recordes qui és. La veu la reconeixeràs al moment. El nom, jo he de ser sincer, no el vaig saber, però vaig enviar un missatge al nostre company de Catalunya Ràdio, Nil Via, del suplement, i li vaig preguntar, tu que estàs per la casa, a veure si pots preguntar de qui és aquesta veu. I ell tampoc ho sabia, ho va preguntar, però al final va aparèixer aquest nom. Doncs va, poso la gravació de RAC de nit, que era un dels espais, entenc jo, enregistrats, que es feien a RAC 105, i anem a l'emissió del dia 25 d'abril de 1993.
2: Quan ja feia 20 dies que Roberta Flack era el top one amb The First Time Ever I Saw Your Face, dimecres farà 21 anys. I acabem aquest repàs dels números 1 d'altres èpoques amb en Robert Palmer i Addicted to Love. 29 d'abril de 1986, feia 3 dies que era número 1 Robert Palmer amb aquest Addicted to Love. Dijous farà 7 anys.

0: Durant 7 dies va ser número 1 aquest Addicted to Love de Robert Palmer aquell any 1986. I en uns instants passarem altre cop del passat al present.
1: RAC de nit.
0: I la pròxima novetat ens presenta David Crosby i Phil Collins junts. I és que resulta que Phil Collins ha col·laborat últimament al nou disc de David Crosby dels Crosby, Stills and Nash titulat Thousand Rose. David Crosby i Phil Collins en el tema

0: Aquesta nit, al RAC de nit, tornem a tenir altre cop entre nosaltres David Talleda, que ens farà, com sempre, doncs, 5 cèntims del panorama de concerts, que sembla ser que aquesta setmana n'hi han forces i heavies. El tenim força content, també, en David Talleda, per aquesta raó. Bona nit.
1: Bona nit, sí, podem dir que gairebé tots són del mateix pal. Comencem pel més important, per aquests que estan sonant, ens diuen Bon Jovi, i presentaran, bàsicament, al Palau Sant Jordi de Barcelona els temes del seu últim treball, on l'ha titulat Keep the Faith, i és el primer que editen amb 4 anys. Hem de recordar una mica que després del gran ressò que va tenir el Nova Jersey, la LP anterior va vendre milions de còpies, van fer una gira d'aquelles mastodòntiques que no s'acaba mai. Imagino que ells no van acabar de tair ben bé, doncs, aquest èxit sobtat que els va venir gràcies a aquella LP, i van decidir, doncs, agafar-se unes vacances d'aquelles sabàtiques. El Richie Sambora va anar pel seu costat, el John Bon Jovi va treure una LP pel seu compte com a solista, i finalment, doncs, després d'aquests 4 anys han tornat a unir forces amb nou look, perquè el senyor John Bon Jovi s'ha tallat una mica més els cabells, i no direm suavitzant una mica les propostes, però tampoc no podríem dir que és un rock d'aquell dur, sinó que és un rock, doncs, podríem dir, entre cometes, ja molt més comercial. Els que vulgueu veure Bon Jovi en acció, recordeu, és divendres al Palau Sant Jordi a partir de 2:15 del vespre. Comencem pel començament, i comencem pel començament vol dir començar per dilluns. Demà dilluns hi ha uns britànics que es diuen Thunder, van venir no fa pas gaire fent de taloners dels Extreme, llavors va ser el Palau d'Esports, i aquest cop ja venen, bàsicament, doncs, com a grup important. Serà a la sala 2 de Celeste dilluns, i tindran com a taloners els My Little Fun House, que és una formació, doncs, pràcticament nova. Són irlandesos, van començar el 1998, i el que vindran, doncs, és a tocar les cançons del seu, de moment, únic treball, que es diu Addicted. Dimarts hi ha un altre concert d'uns britànics que no és que facin ben bé, doncs, un rock estripat, sinó que fan un rock normal. Es diuen Sundays, tenen una molt bona versió d'un tema dels Stones, el Wild Horses, una molt bona balada. Són de Bristol, es van formar l'any 1988 i venen, doncs, a interpretar sobretot les cançons del primer treball i alguna de les segones. És possible que ho avancin perquè ells ja estan treballant en aquest segon treball. Ens hem deixat un concert per dilluns, un concert dels The Funk, una formació que ja va venir també a Barcelona dins de l'última edició del Festival de Jazz a Barcelona. Aquest cop ens actuen en una altra sala, a la sala estàndard de Barcelona. Aquell cop va ser a la sala 2 de Celeste, i hem de dir, doncs, que és la formació que lidera el Joey Bowie, germà del Lester Bowie, que no té res a veure amb el David Bowie, tot i que el Lester Bowie va col·laborar a l'últim treball del senyor David Bowie. Fan un jazz no ortodox, és a dir, que combinen tots el jazz, els rimes africans, el que és també la música funk, i fan, doncs, un còctel musical realment excel·lent. Ens anem ja a dijous. Dijous hi haurà els Quarre Boys, que venen, doncs, per presentar el que també és el seu segon treball, anomenat Bitter Sweet and Twisted. Són britànics i tenen com a convidats especials una banda anomenada Screaming Jets. I pràcticament, doncs, per acabar una mica la setmana, hem de recordar altres concerts que hi ha també per divendres. Un d'ells és Flechazos, que estaran fent un concert a la sala Apolo a partir de les 10 del vespre. Un altre concert per divendres és el que faran Ciudad Jardín a la sala Estàndard de Barcelona. Los Locos, que són asturians, estaran presentant les últimes cançons a la sala Garatge, també divendres, a partir de les 11 de la nit. I, finalment, una última proposta per divendres, la de Miquel Arenchun, dels Duncan Du, però ell sol, amb la seva banda, que estarà tocant a la discoteca Big Ben de Mollerussa, Lleida.
0: Déu-n'hi-do el ventall de possibilitats. David, avui de sortida què sentirem?
1: Comencem ja a fer una mica de boca, perquè queda poc per aquell 11 de maig, que serà quan Bruce Springsteen actuï a l'Estadi Olímpic. Aquesta és la cançó, podem dir, inèdita. Mai l'havia gravat, tot i que l'havia interpretat alguna vegada damunt d'un escenari. Forma part d'aquest plaque del senyor Springsteen, que va gravar per l'MTV, la cançó dedicada a la seva dona, la Patti Cialfa, es diu Red-Headed Woman.
0: Moltes gràcies, David. Ens veiem diumenge que ve altre cop.
1: Adéu.

0: Des del seu plat, Bruce Springsteen en directe interpretant en versió acústica Red-Headed Woman.
1: RAC de nit.
0: Entrem dins l'apartat de les efemèrides que veiem què ens expliquen aquesta setmana del 26 d'abril al 2 de maig. El 26 d'abril del 1970, els Jackson 5 van ser número 1 a les llistes nord-americanes amb el clàssic ABC. Des de la seva presentació el 1969, amb l'impacte I Want You Back, el Jackson 5, la família musical del Jackson, va ser el grup negre de pop soul més exitós de la història de la Motown Records i, per extensió, del soul nord-americà de finals dels 60, començaments dels 70. La cançó ABC va ser l'èxit que va seguir l'I Want You Back, el segon graó d'una escala de 13 èxits consecutius any rere any entre el 1970 i el 1975. I atenció, perquè els Jackson 5 tornaran a actuar en directe amb la formació originària, Michael Jackson inclòs, el pròxim mes de desembre a l'estat de Nova Jersey. L'actuació serà única, evidentment, i irrepetible, i amb caràcter benèfic. I see trees of green. Dimarts que ve farà 25 anys que Louis Armstrong es va situar a la primera posició de les llistes britàniques amb la cançó What a Wonderful World. Satchmo va ser número 1 al Regne Unit tot un mes amb aquest gran clàssic. Un clàssic que dona nom a l'última edició del millor de la seva discografia que ha estat publicada aquest any. El 28 d'abril farà 25 anys de l'estrena del musical Hair al Teatre Baltimore de Broadway. Aquesta obra contestatària representativa dels 60 va ser representada dins del circuit Off-Broadway abans de la seva estrena oficial. Aquesta obra teatral va crear molta controvèrsia perquè mostrava la realitat del pensament hippie i per les escenes de nu integral que per primer cop van ser exhibides sobre un escenari. Aquesta controvèrsia no va fer altra cosa que afegir publicitat a l'obra, que va aconseguir el rècord de 1.729 representacions i una projecció internacional que la va portar a diferents països, inclòs el nostre, on va ser representada en una versió adaptada. Hair, el 1979, també es va portar al cinema.

0: I el 30 d'abril farà 10 anys de la mort de Muddy Waters, un dels més grans bluesmen de la història del gènere. Va morir a Chicago d'un atac de cor als 68 anys. Va ser batejat amb el nom de McKinley Morganfield i amb el sobrenom d'Aigües Enfangades. Va ser el responsable de clàssics com ara Manish Boy i I'm Your Hoochie, Hoochie Man. Acabarem aquest apartat d'efemèrides parlant de Marvin Gaye, perquè en aquesta setmana coincideixen dues dates prou significatives per Marvin Gaye: la data del seu assassinat i la del seu naixement. Va néixer el 2 de maig del 1939 a Washington, Districte Federal. Va morir l'1 de maig del 1984 en un restaurant de Los Angeles a conseqüència dels trets que li va disparar el seu propi pare. Amics, ens ha tirat el temps a sobre i després de recordar aquest sexual healing de Marvin Gaye passem a presentar ràpidament l'última novetat del RAC de nit que protagonitza Aaron Neville. El passat 20 d'abril va editar als Estats Units un nou disc, Grand Tour, i el primer single serà aquest, Don't Take Away My Heaven, amb el qual ens despedim. Bona setmana i fins diumenge que ve. Aaron Neville.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
3: Bé, doncs Jordi, com ho veus això? Has aconseguit saber qui és o no?
4: No, no, no. Però clar que em sona molt la seva veu perquè l'he escoltat moltíssim, es va a RAC 105 i jo estava esperant que en el tall el David Alleda digués el seu nom, però no, volia fer trampa, i bé que s'ha acomiadat tampoc sense dir el seu nom, per tant no sé qui és, no sé com es diu. Podríem també, em podries dir el nom i a veure si sé el cognom.
3: Vinga, va, em sembla bona juguesca. Va.
4: Vinga, comencem.
3: Que consti el que deia abans, que jo no ho sé, va ser a través del Nil Via, perquè jo tampoc me'n sortia, i després quan em va dir el nom dic, sí, home, i tant. Allò que...
4: Clar, clar.
3: Esther.
4: Esther. Bé, bé, bé, Esther. Tampoc ens en sortirem. Esther.
3: Va, el cognom comença per D.
4: Esther D. No ho sé, a veure, la segona lletra...
3: U, D, U.
4: Hosti, ara anava a dir jo Esther Duran.
3: Ah, exactament.
4: L'Esther Duran. Bueno, no està mal, perquè clar, per dur també podrien haver uns quants, però vaja, Esther Duran, sí, sí, sí.
3: Bé, doncs una veu molt bonica i
4: sí,
3: que
4: molt,
3: normalment, molt. Si és el cas d'aquest programa, era la nit que l'escoltaves, té una veu molt agradable, molt bonica, no és una veu estrident ni molt menys, no. Tenia un to molt, molt agradable i, per tant, és que era per escoltar-la hores i hores. Dius, que m'expliqui el que sigui, però jo l'escolto, no?
4: Totalment. De l'estil de... No, o sigui, no com la Sílvia d'Aragó, no? O sigui, no vull dir, no s'assemblen, però les dues queden molt bé. Uh-huh. Val? O sigui que... Sí, sí, Esther Duran. Mira, Barcelona 1962, va començar a Ona 69 i Ràdio 40. I en plena diguem, efervescència de l'AFM, en el 85 és quan s'estrena a RAC 105. I també amb diversos programes nocturns, sempre dins l'ambient musical de Catalunya Ràdio. I també va ser copresentadora del Tarda Tardà durant... 6 anys.
3: Sí, sí, la recordo també.
4: Doncs una mica aquí la seva biografia.
3: Molt bé, doncs aquest un dels exemples d'aquelles troballes que fem a casa nostra mateix. Per tant, tornem a recordar els nostres oients, Jordi, les nostres vies de contacte per si hi ha algú que troba gravacions antigues a ràdio i ens les vulgui facilitar. Doncs, d'una banda, l'email.
4: Doncs el mail a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
3: El 689-1074-83, 689-1074-83. Perquè aquelles gravacions que pugueu tenir a casa possiblement siguin úniques si parlem de gravacions de fa ja uns anyets, aproximadament de l'any 2000 en enrere, aproximadament. També pot ser que 2000 i bastants, doncs tampoc no existeixin a cap hemeroteca, és a dir, mica, si teniu una gravació antiga a casa on hi ha algun fragment de ràdio, podria ser que tinguéssiu un tresor. I si contacteu amb nosaltres, doncs, evidentment, a banda de donar-vos les gràcies i de documentar aquest document i de tallar algun trosset per posar-lo a l'antena, doncs cedirem tots aquests fons sonors a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Seguim endavant. Ara tornem a l'Arús con Leche, que ja vam escoltar programes enrere, i anem amb una gravació que ens facilita Mario Azañedo, datada el dia 23 de setembre del 1991 a Ràdio Club 25.
5: It's 15, 14, 13, 12, 11, 10. We're go for main engine start. 7, 6, start. 3, 2, 1, 0, and liftoff! Shoopy-doo-bah!

0: Por una vez en la historia coincide que empieza el programa y se acaba el verano. Y es que hoy empieza el otoño, las 3 menos 10.
1: Esta mañana tenía yo la duda, ¿eh?
0: ¿Es el otoño, amigo?
1: No. Dado que han telefoneado constantemente cuando empieza el programa a partir de las 8, que han dicho, bueno, va, vamos a ver de qué va este bodrio programa, sí, sí. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues también gracias a los unos y a los otros. Esperemos que para otro gran premio pueda llegar. Exacto, ¿ves?
0: ¿Y con esto?
1: Tenemos una redacción paralela, que es la que trabaja, exactamente, pues ofreciéndonos al minuto, en cadena minuto, pues todas las noticias que son importantes del día. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con esa decisión.
0: No.
1: Sí.
0: No será él.
1: Sí, efectivamente. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con ese don de la oportunidad que Dios le ha dado. El hombre más efectivo.
0: Con esa cara de olor a caca.
1: Con esa, efectivamente, porque es que Pérez de Cuellar. Parece que esté...
2: El hombre que no sirve para nada.
1: Para nada.
2: Que nunca ha hecho nada.
1: Pronto nos conocerán, si no han oído nunca este programa, los colegios de otras emisoras. Tenemos siempre un ranking de personas inútiles. Hay gente que está en nuestra sociedad que no sirve para nada.
2: Y el número uno...
1: El número uno es Pérez de Cuellar.
2: Pérez de Cuellar,
1: que, bueno, sí, efectivamente, pues no ha hecho... Por cierto, Manili, la ONU elegirá en octubre al nuevo secretario general. Vaya.
2: ¿Qué se va?
1: Bueno, en fin.
0: Se presenta.
1: Hacemos votos para que continúe a frente de esa trepidante actividad que desarrolla siempre.
2: No creo, ¿eh?
1: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas iniciará el proceso de elección del nuevo secretario general de este organismo el próximo mes de octubre, según anunció el viernes el presidente
3: ejercicio. Bon dia, són les 7 del matí.
4: Bon dia, són les 8.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que et toco els dits.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
8: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
10: Aquí teníem aquesta gravació del 23 de setembre de 1991, una gravació que hem extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que proporciona Mario Azañedo, i en la qual hi apareix aquesta generosa gravació de, a nivell de minutatge, ens referíem a Arús con Leche. Des de Ràdio Club 25 és on es va enregistrar aquesta emissió, però també en emissió conjunta a través de Cadena Minuto. Bé, anàvem aquí escoltant allò bastant atònit, Jordi, com diem sempre, algunes expressions contundents, sí. Sarcàstiques sobre algunes persones, com hem pogut escoltar, que avui dia ens costa una mica d'imaginar que un programa d'humor faci això. I recordem, un programa d'humor despertador. Arús con Leche, al matí, despertar-se amb aquesta energia, vitalitat i humor, i amb aquesta velocitat de dicció tan brutal de l'Arús, d'Alfons Arús, és realment impressionant.
11: Sí, semblava que s'ha inventat tot ara fa 4 dies, però no, això ja estava, aquest humor així ja fa anys que gira. Parlaven del Pérez de Cuellar, que ràpidament hem buscat qui era, doncs va ser exsecretari, bueno, ell ja es mor ara, va ser un exsecretari general de les Nacions Unides. O sigui, imagina't, com es diu vulgarment, el posen una mica caldo, aquí.
10: Sí, i bé, també estàvem escoltant veus mítiques com la de Sergi Mas, segona veu en aquesta època d'aquest programa.
11: Javier Cárdenas.
10: Exacte, sí. Jorge Salvador, evidentment, tot l'equip que venia d'Ona Catalana, de fet, i que...
11: Clar.
10: Cadena Catalana, millor dit, perdó, no confonguem, Cadena Catalana. Bé, doncs amb aquestes gravacions anem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Esperem que hagueu estat a gust al nostre costat, aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Ja us hem dit abans les nostres vies de contacte, les repetim per això, per si de cas. D'una banda, el correu electrònic, Jordi.
11: Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve.
10: 689-10-74-83. 689-10-74-83. Ja té uns quants anys la freqüència de RAC1, concretament el dia 1 de maig del 2020 la celebraven els 20 anys d'emissions d'aquesta emissora del grup Godó. Doncs anem a l'emissió d'aquell dia, en la qual doncs, hi havia una programació molt especial per a celebrar aquesta efemèride. I anem en concret a escoltar l'emissió de les 4 de la tarda, uns fragments del que sonava a l'aire de RAC1, aquell dia 1 de maig del 2020. Amb aquest tall ens acomiadem fins al proper Maroteca. Que vagi bé, Jordi.
11: Que vagi bé, Esteve.
4: Són les 4, us parla RAC1. La seu del Pentàgon a Washington i les dues torres bessones de Nova York cremen en aquests moments després que tres avions s'hi hagin estavellat. L'últim aparell ha esclatat contra el Pentàgon i ha provocat un incendi de gran envergadura. També s'ha hagut d'evacuar ja la Casa Blanca i també el Capitoli. Poc abans de les 3 de la tarda esclatava un avió contra una de les torres bessones de Nova York i un segon aparell, 18 minuts més tard, xocava contra la segona torre. Els dos aparells eren una avioneta, de la qual no se'n coneix cap dada, i un Boeing 767 de la companyia United Airlines, que procedia de Boston i hauria estat segrestat. Tots dos aparells han impactat contra els edificis per sobre de la planta 50. Tot apunta a un atemptat suïcida, segons que ha dit el mateix president dels Estats Units, George Bush, que compareixia fa uns minuts davant la premsa.
8: I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
12: He parlat amb el vicepresident, el governador i el director de l'FBI. Del que es tracta ara, en primer lloc, és ajudar els familiars de les víctimes. I sobretot no pararem fins a investigar per tal de saber qui són els responsables d'aquesta acció contra la nostra ciutat.
4: De moment es desconeix el nombre de víctimes que ha provocat l'accident i tampoc se sap si els avions portaven passatgers. Inicialment es parla d'almenys 6 morts i 1.000 ferits de diversa gravetat. En aquests moments la situació a Nova York és de caos. La policia està desallotjant tots els edificis propers a la zona per tal que tots els equips puguin acabar d'arribar als llocs dels fets. Els helicòpters no poden sobrevolar la zona per l'espès fum que hi ha. Molt a prop de les torres bessones hi ha, per exemple, la seu de la borsa de Nova York, Wall Street, que feia uns minuts que havia obert sessió. Les torres de Nova York, oficialment el World Trade Center, tenen 412 metres d'alçada i diàriament les visiten unes 60.000 persones. Aquests edificis van ser objectiu ja d'un atemptat l'any 93 perpetrat per grups islàmics.
13: El Jordi Armenteres dels serveis informatius de RAC1 és a vosaltres. Jordi, bona tarda.
14: Què tal, bona tarda.
13: Has pogut veure, ha desaparegut ja una de les torres. Estem veient que, com dèiem, s'ha esfondrat fa pocs minuts. Salvador?
15: Sí.
13: Ha desaparegut ja una de les torres, també. No sé si tu ho pots veure...
15: Ha desaparegut enmig d'una massa de fum blanc immens, que en aquest moment està engolint tota la part baixa de Manhattan. O sigui que és molt difícil en aquests moments veure què exactament està passant, en quin estat estan les dues torres.
14: Nosaltres, Salvador, estem seguint a través de les imatges de la televisió, CNN, bàsicament, i la Fox, sí. Totes les imatges que arriben dels Estats Units. Dóna la impressió que en aquests moments Nova York és com una autèntica massa de fum, res més que això.
15: Efectivament, sí. Més tota la part baixa de la ciutat s'ha convertit en una massa blanca on es pot veure absolutament res. I és totalment visible des de qualsevol altre punt de Manhattan en aquest moment. Nova York en aquests moments han tancat els aeroports, han tancat els accessos a la ciutat, inclús han tancat tots els aeroports del país, han cancel·lat tots els vols. El fum realment està interferint tota la visibilitat i tot l'accés a la zona del downtown de Manhattan.
16: I amb els objectius escollits i amb d'aquesta manera suïcida, clar, és molt difícil sostraure's a la hipòtesi del terrorisme islàmic, i jo crec que aquí tornarà a sortir un dels personatges més enigmàtics i l'enemic número 1 d'Estats Units, que és Bin Laden, que és aquest multimilionari saudí que sembla que està a Afganistan i que des de fa uns anys és un objectiu d'Estats Units, però que misteriosament no se'l ha pogut ni detindre ni en aquest cas sembla, el millor, si es tracta, diguem, doncs de terrorisme islàmic, no se l'ha pogut, diguem, ni neutralitzar, no? Perquè és evident que un atac tan coordinat necessita uns mitjans de tot tipus importants, no?
13: Rafael Moreno, com dèiem, és el corresponsal de l'agència EFE Nueva York. Rafael Moreno, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
13: ¿Cuál es la última hora de lo que nosotros estamos viendo a través de la televisión? Vemos ya, después de que está desapareciendo el humo, que sí, evidentemente, una de las Torres Gemelas ya no existe. ¿Cuál es la última hora desde ahí, desde Nueva York, para los medios de comunicación?
17: Pues la verdad es que es de pánico, consternación y creo que todos los adjetivos que puedas colocar. Las Torres Gemelas han sido, bueno, pues objeto de un atentado terrorista con dos aviones que se empotraron en ambas columnas. Una sobre las 8:45 de la mañana y media hora después otro avión se empotró contra el rascacielos que está más al sur, que es el que posteriormente se ha derrumbado. A partir de ha quedado solamente los primeros 30 plantas, el resto hasta las 110 ha caído completamente al suelo, lo que probablemente ha producido muchos muertos y heridos, porque justo abajo se estaban colocando los bomberos y otras asistencias para intentar socorrer a las víctimas.
13: Rafael, nos acaban de informar informar que acaba de colisionar un cuarto avión contra el Capitolio en Washington. ¿Tenéis información?
17: No, no tengo la confirmación en este momento, pero sabéis que Washington está en alerta total. Las autoridades de aviación civil de Estados Unidos han prohibido cualquier avión en el aire, han prohibido cualquier tipo de salida de avión. Ha habido un accidente que no sabe si es atentado o no cerca del Pentágono con un helicóptero del Army.
13: Sí.
17: Se ha evacuado la Casa Blanca, se ha evacuado el Congreso, se ha evacuado el Tesoro y lo que hay es un pánico y una situación de caos tremenda.
13: Absoluto.
14: Sí, señor Moreno, ¿hay alguna referencia de número de víctimas, de número de heridos en estos momentos en Nueva York, donde está usted? Okay.
17: Es difícil saber. Las últimas cifras hasta hace como una media hora eran 6 muertos y 1000 heridos de gravedad. Pero ahora mismo ese número probablemente no signifique nada y haya muchos más, porque ahí está sin contabilizar el derrumbe de una de las torres gemelas, que probablemente ya haga aumentar eso mucho más.
13: Una torre que ha caído sobre los edificios colindantes, evidentemente.
17: Sobre sí misma, se ha derrumbado sobre sí misma. O sea, el fuego que se produce en como eso a partir del 30 consume completamente lo que es todo el floor. Todo es lo que es ese piso completo de oficinas y entonces el humo ha ido subiendo hacia arriba y al final se ha colapsado.
13: Con lo cual la posibilidad que se apuntaba también a través de los medios de comunicación que pudiera haber una bomba en el interior que haya producido la caída del edificio no se confirma de momento. Podría haber caído por el propio efecto de la explosión del avión. Sembla ser que acaba de caure, s'acaba d'esfonsar la segona torre bessona. Salvador, bona tarda.
15: Efectivament, s'acaba d'esfonsar la segona torre.
13: Ho acabes de veure?
15: Sí, d'una forma molt semblant a com ha caigut la primera, s'ha col·lapsat tota l'estructura i en aquests moments es veu una gran massa de fum blanc que cobreix tota la illa.
13: Acaben de desaparèixer dos dels edificis més emblemàtics.
14: Salvador, ens arriba també un teletip que el que ens diu és que podria ser únicament que la caiguda de la primera torre hauria sigut deguda a que un quart avió s'hi hauria estavellat. Una altra informació d'última hora que rebem en aquests moments, segons informa Europa Press, un cotxe bomba acaba d'estallar en aquests moments als Estats Units a Nova York davant de la porta del Departament d'Estat. L'edifici ha sigut evacuat, però de moment no s'ha facilitat encara dades dels possibles ferits que hi hagin. Aquí, en aquest punt, al Departament d'Estat a Nova York, no hi hauria víctimes. Seria, per tant, la quarta acció terrorista confirmada o la quarta explosió confirmada a banda de totes les especulacions que hi ha en aquests moments, perquè no se sap o no s'acaba d'esclarir ara mateix com han caigut les dues torres bessones. Algunes fonts apunten que s'hauria vist un altre avió que hauria espetegat, que s'hauria estavellat a sobre d'una de les dues torres. Per tant, tenim quatre atemptats o quatre explosions. La primera torre s'ha incendiat a uns minuts per les 3 en punt de la tarda quan s'ha estavellat un avió, un Boeing 767 que cobria un trajecte entre Boston i segurament Nova York. La segona torre, al cap de 18 minuts, ha patit un altre atemptat, concretament una avioneta, en aquest cas més petita, s'hi ha estavellat. Al Pentàgon també hauria caigut un tercer avió i ara mateix ha explotat a Nova York, als Estats Units, un cotxe bomba que estava estacionat a la porta del Departament d'Estat. Acaben d'explicar que un altre avió segrestat, en aquests moments estaria volant en direcció a Washington. S'hauria segrestat a l'estat de Pittsburgh i la informació, òbviament, ha posat en estat d'alerta tots els serveis policials de la zona de Washington. És més, en aquests moments els Estats Units estan desallotjant tots els edificis importants d'aquell país després de tots els accidents que hi ha hagut aquesta tarda, tots els atemptats provocats amb avions, bomba, avions que s'han establert directament sobre diversos edificis. Afegim també que el Pentàgon hauria acabat de caure en aquests moments, no hem pogut veure les imatges, de fet aquestes no estarien enregistrades ara mateix o no estarien en disposició d'oferir-les les cadenes de televisió, però el Pentàgon, una part de l'edifici del Pentàgon s'havia desplomat directament, com han caigut també les dues torres bessones fa escassament mitja hora.
3: Bon dia, són les 7 del matí.
5: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que et toco els dits.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
2: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
18: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
19: Nada más, buenas noches, adiós, a las 0:37 minutos.
20: Salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra.
21: El meu nom, Sílvia Tarragona.
22: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
23: Catalunya Ràdio, passadència diagonal 614, Barcelona 0801. 21.
24: Som un gran país. I més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
0: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Fica Koeman!
8: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
0: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
10: Con vosotros, Alberto Malla.
11: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
25: ¡Misora! ¡Misora, que se siente!
0: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
26: El matí i la mare que el va parir.
27: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
0: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
28: Senyor Marcelí, avui sí. Els de Llet Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica perquè avui torna a la seva secció.
29: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
30: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
0: I aquest és el Miki Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
31: El Víctor Ullé és com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
32: Sí senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
33: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
34: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
35: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
36: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
37: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
38: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
39: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs ja he de llançar petons, no?
40: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
41: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Hora dels Joves, un dia més, temporada 4, episodi 7. Companys,
7: 7-11.
6: Com esteu?
8: 6-7.
7: No, prou.
8: S'havia de dir, s'havia de dir.
6: Com estàs, Joan? M'acompanyen a l'estudi 2 de Cugat Mèdia.
7: Dos de Joan... Cugat Mèdia, ja estem fitxats, eh? Ara,
8: sí, tot, sí, sí, totalment.
6: Joan Gimeno, bona tarda.
8: Bona tarda. Bona nit, bon dia.
6: Bona tarda.
8: I visca la Terra Lliure.
6: No, Martí Civit, Marreset.
7: Aquest sóc jo.
6: I avui ens falta el Pedro.
7: Com sempre,
6: com
7: vaya.
8: Oi, que sorpresa.
7: Era Pedro, bon dia. Ai, que no està.
8: Que sorpresa.
6: Bueno. El Pedro només ve quan venen convidats.
8: És un pillo, és un pillo.
6: És un pillo, és un pillo, però això d'acabar quan estudies...
7: Es vol fer la foto.
6: Aprendre pel cul, va. Avui un programa normal, bueno, amb
8: chill,
6: absència
8: chill
6: del Pedro, però comencem amb notícies, tertúlia...
7: No,
6: em falta del
7: no,
6: Pedro que...
7: no.
6: No, perdó, notícies, històries de Sant Cugat, tertúlia i una miqueta de les merdes del Genís per després acabar amb la zona zero.
7: Baixarem, avui baixarem, baixarem i parlarem del Cap d'Any, que ja toca.
8: Ui, Cap d'Any. Ja?
7: Ja toca, ja toca.
8: Sí, tio.
7: Bueno, és l'últim, és l'últim, abans de Cap d'Any.
8: Ostres, últim programa de l'any.
7: Últim programa de l'any.
8: Heavy.
6: Doncs que no es digui més, comencem amb les notícies.
7: Thank you.
8: Bon dia, avui m'apropio d'una sintonia que no és pròpia de mi. Perquè, perquè sí, perquè ho volia fer, tinc la llibertat, sóc tècnic de so, ho puc fer.
7: Posa'm un pet.
6: Perquè el de la Wii Sport ens ha saltat de copyright cada dia.
8: Sí, ens salta el copy, llavors, pues,
7: posa'm un
8: me
7: pet.
8: Parece, no.
7: Joan, posa'm un pet.
8: Vols un pet?
7: Una
8: flatu?
6: Una flatulència?
8: Una flatu? Mira, flatu per tu, mira.
6: Imagina que el teu programa estava molt bé des d'un inici.
7: Gràcies, molt amable.
8: Tenim aquí una flatu per començar les notícies. Avui tenim titulars molt frescos i molt... bueno, dolents, jo crec. Això és... El que porta passant aquestes últimes setmanes és tràgic, totalment. Primer de tot, hem de fer una petita remarca. I és que... vosaltres sabeu que Catalunya és una de les poques comunitats autònomes que encara conserva peatges?
6: Val? Exacte. Dins d'Espanya, a certs punts.
7: Los peajes.
8: En certs punts, val? Doncs el diari oficial de la Generalitat diu que el 2026 s'encariran els peatges al voltant del 3%.
7: Em deixes fer un aplaudiment?
8: Un.
7: No, no ha sonat molt bé, eh? Era un, dos, tres.
8: Oh! Oh!
6: No, a l'unísono, nano.
7: Oh!
8: Llavors, què passa? Els túnels de Vallvidrera incrementaran la tarifa un 2,99% fins a 5,28 euros per cotxe en hora punta. I el de la C16 entre Manresa, entre Sant Cugat i Manresa s'apujarà un 2,96%.
6: Mare meva, i això per què? Perquè no et ponen pasta, la Generalitat.
8: Perquè no hi ha diners, tio. Hi ha crisis.
6: Hi ha crisis.
8: I el de la C32 dels túnels del Garraf entre Castelldefels i el Vendrell s'eleven un 2,84%, que ja és car, val? Que el tram entre Castelldefels i Sitges costarà 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i 8,42 euros per la resta. És a dir, passar el punyetero túnel del Garraf costa 8,5 euros.
6: Uau.
8: Bueno. I espera, que també pugen, clar, perquè ara en temporada d'esquí també ho havien de fer. Túnel del Cadí s'incrementarà un 2,82%.
7: Hòstia, doncs llavors ja passarà a costar 34 euros.
8: Ja eren cars els 13 euros que ens cobraven abans, ara 14 i mig.
7: Bueno, mira, més
6: nano,
7: o menys.
6: Nano, ja, si li sumem això
8: euros i mig.
6: A la peste porcina estem ben cardats, eh?
8: Vale? Les tarifes es revisen en funció de l'IPC de l'octubre, que va ser el 3,1%, que bàsicament és el tema a l'IPC. Tema econòmic, i llavors pues bàsicament s'han encarit una barbaritat perquè no, l'IPC ha pujat una barbaritat.
6: És una bogeria, eh?
8: Sí, bueno.
6: Cert que no conduïm ningú de nosaltres.
8: Bueno, jo l'any que ve, ja veuràs. Després, següent titular, després d'aquesta tràgica notícia...
6: Ja has dit tràgic dos vegades.
8: És que és tràgic. Tres.
6: Te vas comptant, vale?
8: Vale. Desarticulen un grup criminal de cultiu de marihuana. Endivineu a on?
7: A Sant Cocofato.
8: Molt bé!
6: A quin barri?
8: No ho sé. La Policia Nacional ha tingut a 6 persones i el jutge ha decretat presó provisional per 2.
6: Mare de Déu.
8: Que hi ha 4 cultivadores de marihuana desperdinats.
7: Bueno, ara ja no.
8: Per Sant Cugat.
6: Ara ja no, ara ja.
8: Ojo! Quantes plantes tenien els cultivadors? Endivineu.
6: És que no sé el tema.
7: 74.
6: 200.
8: Puja.
6: 300.
8: Puja.
6: 400.
8: 1.000. Puja. 2.000.

0: pagar, perquè, evidentment, fer créixer les plantetes pues, costa pasta.
1: De fet,
0: costa
1: només,
0: llum.
1: Només vull que us adoneu una mica de tot plegat. El quilo a Espanya costa 2.000 euros, però
0: estem
1: a Noruega costa 23.
0: Voleu, Maria, no
2: més. Anem a l'orgànic. Segur que la policia ha dit, bé, ja està, m'han tirat a l'orgànic.
0: I després, òbviament, com no, hem de parlar del titular. De titular.
1: No.
0: PPA no és Partit Popular d'Andalusia.
1: Merda!
0: No és aquest. És la pesta porcina africana. Tràgica.
2: Pesta tràgica porcina africana. Hola, encantat.
0: Què tal, com estem? Tot bé?
2: Sí.
0: No. Bueno, bàsicament, això va vindre, no sabem d'on.
2: Ja t'ho dic jo, d'Andalusia.
1: No, que s'està mirant. Hi ha gent que diu que és d'un altre pa i hi ha gent que diu que s'ha escapat als no sé què de la UAB.
0: La hipòtesi...
2: Dels porros de la gent de la UAB.
1: No, dels porros no,
0: La hipòtesi diu que és un altre pa. Que és un entrapà de pernil que va caure, que està infectat, i llavors un porc va anar allà, va arrossegar-lo una mica i va dir...
1: I jo sóc una princesa de Disney.
0: Exacte.
1: És que, a veure...
2: els entrapans de la gent de la UAB, ja sabem com són.
0: I l'altre entrapà, o també podia ser dels de la UAB, perquè sabem que els de la UAB ho fan... no sé, unes galatones de marihuana.
1: No, a veure. Deixem la marihuana pel mig, sisplau.
2: Obsessionats avui, eh?
1: El Joan i tu.
2: Jo? Què dius tu?
1: La cosa és...
2: El que ha buscat el preu per quilo de la marihuana ha sigut
1: ja
2: tu,
1: està,
2: eh?
1: Ja està.
2: Només dic.
1: La cosa és... diuen que podria haver sortit d'un dels laboratoris que hi ha a la UAB... Podria haver sortit d'allà.
0: Ah, o sigui, en plan Wuhan, no? Exacte. En plan Wuhan, Covid-19. Hòstia.
2: Nano, calma, que el programa és molt llarg. El programa és molt llarg.
0: Ja, però és igual, hem de fotre merda per ahir, poquet a poquet. Bàsicament, doncs, la timeline de tot ha sigut, en un lapse d'això, una o dues setmanes, ha sigut tancament total de Collserola, han tancat les barres del... Bueno, les taules de pícnic de l'Autònoma, ¿vale?
2: No vaig a classe, saps?
0: O sigui... han tancat les taules de pícnic de l'Autònoma, això molt important, és un esdeveniment canònic.
2: No, on es fumen porros.
0: No, allò es fa al parquecito.
1: Prou ja, home.
0: Després, el govern demana mobilitzar la unitat militar d'emergències, vale? Els precintes que posen al parc de Collserola se la pelen els putos nens perquè van igual al parc, al Pi de Chandri. Vale?
2: I els putos runners, nano.
0: Els putos runners, els ciclistes...
1: A veure... home, va.
0: A veure, tio, però si veus el parc ballat...
1: Però no diguis puto.
2: Que tu corres molt.
0: Dic punyetero.
1: Gràcies.
2: Els maleïts runners.
0: Els maleïts punyetero runners.
2: Que me la tenen fluixa.
0: No.
1: A veure, que estem molt sortits, eh?
0: Bàsicament, la Generalitat s'acaba plantejant reforçar la presència d'accessos policials al parc de Collserola, que això, evidentment... arriben els militars, de fet van estar a la meva urbanització i tot, i el govern activarà un pla de control poblacional de senglars a Catalunya.
2: Vamos.
0: I cauen en picat les visites a Collserola des de Sant Cugat.
2: Normal.
0: Com no.
2: L'estadística és fàcil, vull dir.
0: Sí. I bàsicament estan dient als controladors de senglars que l'única manera de controlar els senglars és a tiro, és a dir, caçant. I, bueno, diguem que Collserola es convertirà en el camp de tiro més gran de tot Espanya. Perquè començaran a caçar senglars, ja veureu.
2: La gent de l'Avens...
0: Els de l'Avens també van...
1: Els de l'Avens poden anar pel caminet.
0: Però van tenir problemes.
2: Si comencen a tirar tiros als caçadors...
1: No, tranquil.
0: Venga, niño, pi. Hòstia, nos hemos cargado 4 niños. Bueno, no pasa nada, y yo.
1: Uno menos, selección natural.
0: Darwin. Bueno, fins aquí les notícies. No us atabalo més, perquè és veritat que això atabala, perquè no voleu sentir coses dolentes, voleu sentir
2: Exacte.
0: Coses boniques, com el que sentirem ara.
2: Doncs ara, en seguit, fem una de les seccions que...
1: És per aprendre.
2: Que fem quan el Pedro falla, i és que avui toquen històries de Sant Cugat.
1: És per aprendre, ja està, tu.
0: Hem de fer una sessió d'aprenentatge. continuar.

0: No. I per això us porto la història de Sant Cugat de el Nadal del 1350.
1: Ahí va.
0: A Sant Cugat.
1: A Sant Cugat.
2: Quan fet, Jesús va perdre les espardenyes.
1: Collons.
0: De fet, perquè ho sapigueu, el 1350 va passar alguna cosa que ara mateix es fa.
1: Ahí va.
0: Ja veureu.
3: Hòstia, i és que el Nadal al monestir de Sant Cugat està marcat en l'imaginari col·lectiu per l'assassinat de l'abat Viure.
0: A tomar por culo, uno menos.
3: El 1350. Aquell any, el noble Berenguer de Setells, a casa d'una disputa... A causa d'una disputa... m'he perdut. A causa d'una disputa testamentària, mata l'abat de Sant Cugat dins de l'església la mateixa nit de Nadal i causa un gran impacte a la comunitat monàstica i també la societat d'aquella època.
0: Bueno, pues eso.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Va. Els Setells formen una família de la baixa noblesa amb la base amb els Setells, vale? És com... A quina casa vius? A casa meu.
1: Com et dius? Berenguer de Setells. On vius? Amb els Setells.
0: Amb els Setells. No em fotis.
3: Estaria molt guapo tornar a tindre aquesta tradició de... On vius? A Ca la Iaia.
0: A Can Civit.
3: A Can Civit, de Joan Gimeno.
1: I els edificis tenen, en comptes del nom... En comptes del nom de la persona que viu a dins...
3: Una llista de rajoles a l'entrada. Can Sant Cugat.
0: Déu vos guard i Can d'Espanya.
3: Aquí en català, cago en Déu.
0: Bueno, va, seguim.
1: Cago l'ou.
0: A Massaltells està a Cerdanyola i tenen uns vincles estrets amb el monestir. Ramon de Setells, el pare del Berenguer, en morir el 1348, deixa els seus béns al monestir. Amb una reserva de 10.000 sous.
1: Collons, quan era un sou?
0: No ho sé.
3: Hòstia, monedes en pesetes.
0: Monedes en el tiempo, ¿cuántos son sueldos?
3: Dinero en el tiempo.
0: Monedes també serveix.
1: A ver.
0: Bueno. Amb una reserva de 10.000 sous per al seu fill, que en aquell moment és absent. O sigui, no va deixar 10.000 sous al monestir. Va deixar molta més pasta al monestir i 10.000 sous només al seu fill. Mm. La memòria monàstica explica aquesta absència atribuint a Berenguer a una vida dissoluta. Però el cert és que no se'n coneix el motiu i s'ha considerat la possibilitat que estigués en campanya amb l'exèrcit del rei. Sigui com sigui, Berenguer torna un any més tard i reclama la seva part de l'herència.
1: Per la vostra informació, un sou era una vintena part d'una lliura. O sigui, una merda.
0: però en aquell moment era molt.
3: Un xupatxu.
1: Un xupatxu.
0: En aquell moment, potser un xupatxu penen 0,0001 sou. Saps?
1: Ja, o sigui. Un arbitratge estipula que l'abat Viure li ha de pagar 47.340 sous en el termini de 6 mesos.
0: Clinco, clinco,
1: Que incompleix.
0: A veure, és lo normal en aquest...
1: Li ha de pagar això, pues una xifra estranya. 47.340.
0: Bueno, trinco, trinco,
1: Trinco, escolta. Trinco. Segons el relat recollit a les Constitucions de Catalunya, la nit de Nadal del 1350, Berenguer de Setells i els seus companys, membres de l'èlit vallesana, irrompen al cor de l'església durant l'ofici de matines amb barbes postisses i les espades desenveïnades.
3: Una disfressa ben parida, la veritat.
1: Es carreguen...
3: Agafes els pèls dels collons, te'l poses a la cara.
0: Tu imagina't. Tu imagina't. Estàs a l'església sentint...
3: Ave Maria.
0: Tomba, a tomar por culo el bisbo.
3: El bisbo. A tomar por culo el bisbo.
1: Bon dia, qui quiere un espadazo? Bueno, en resum.
0: Ave Maria Puríssima.
1: Bueno, en resum, que es carreguen a l'abat i després fugen per sempre i deixen darrere Estel, seu...
0: He dit bisbo, en lloc d'abat.
3: Com es nota aquest català, eh?
0: El bisbo.
1: Lo bisbo. Bueno.
0: És que no era ni un bisbe, era un abat.
1: Que es carreguen a l'abat, fugen per sempre més.
0: I ja està.
1: I deixen darrere seu tota una llegenda.
0: Vale, però un moment. Llavors, va cobrar els 47.000 sous o no? No perquè, perquè està molt bé matar l'abat, però jo ells veu sols.
3: Imagineu-vos que és una, trampa. És una trampa creada per l'abat i que ara està vivint a Dubai.
0: Sí, sobretot ara. Després de...
1: No, ara no, àrab.
0: Després de no sé quants...
1: 700 anys, bro.
0: 700 anys després, encara està vivint
1: trobat,
0: allà.
1: Bro, bro, en veritat no és... no és... no sé què, el de Xipsi aquell. És l'abat, que està als piràmides.
0: L'abat viure.
3: Mira, aquest episodi no modifica el rumb de la història del monestir, però deixa empremta en la seva època. El vaja, crim o sigui... causa commoció per la rellevància dels implicats. I la data i el lloc escollits hi segueixen així en un avís de la noblesa contra el poder creixent i abusiu de l'Església, acaparadora de béns i riqueses.
1: Bueno, és que en aquell moment era ora et labora.
3: Exacte, exacte.
1: O sigui, o treballes...
0: O treballes.
1: O treballes, o reses i reses.
3: A tal punt que les Corts de Perpinyà tracten el cas dos mesos després, imposant penes als assassins, però alhora legislant sobre les herències per limitar la pèrdua del patrimoni familiar a causa de les excessives donacions pietoses a l'Església. Bueno, que l'Església tenia molt pa pasta, vale?
0: Sí, sí, però va perdre, el judici.
1: Ja, ja, però... Iglesium Maximum.
0: Amb el temps es va vestir una llegenda entorn als personatges, jocs implicats, i se n'ha mantingut la memòria fins a l'actualitat, perquè ara us ho podem estar explicant. Avui encara es conserva a l'Església l'urna que suposadament conté les despulles de l'abat al Museu Diocesà de Barcelona.
1: Diocesà.
0: O sigui... Diocesà. Que no està ni a Sant Cucufato. Està a Barcelona. Què fot a Barcelona?
1: És que vino el
0: rei i se lo...
1: Vino el Jaume I. El Jaume I.
3: El Jaume
1: I.
3: El Jaume Palito.
1: No, el Jaume Palito y dijo, ay, esto me gusta para la casa, ¿no?
0: Para mí.
3: Palito.
0: Total, que... Bueno, pues que s'ho van dur l'alba que vestia la nit de Nadal, tacada de sang. La capa més luxosa està trossejada i escampada per diferents museus d'arreu del món. No està ni a Sant Cugat, està potser a Londres.
1: És que després van anar a la casa del Jaime Palito i van dir, hòstia...
0: Escucha, que esta sangre me pertenece.
3: No, esto... Aquestos son de Andalucía.
1: Esto me gusta. Vale. Raja. Venga, raja. Uno pa cada uno.
3: Raúl, págame esto.
1: Uno pa Luis 17, o pa el 17.
0: José Luis.
1: Otro pa el 17.
3: Pa Beto, uno pa el XV Palito. Otro pa el XV Palito, Palito. Otro pa el XV Palito, Palito, Palito.
0: Perquè ho sapigueu. Hem estat explicant aquesta llegenda perquè es fa una obra teatral musicada que es diu Pedra i Sang, que es fa des del 2000, ara fan 25 anys, i aquest Nadal es fa, com tots els altres anys, es fa al monestir, on va passar tot.
3: A Sant Cugat, al Vallès.
0: Però fan en una saleta del claustre, està molt guai, aneu a veure. I, per cert, quan fan la primera actuació, no la fan de normal, sinó que és com un assaig així, assaig amb vestit i tot. És un assaig general, i aquest assaig general es fa perquè... Bueno, es fa en públic perquè la gent va de Cerdanyola a Sant Cugat caminant amb torxes.
1: Hòstia!
0: Que és el camí que en teoria va fer Berenguer de Saltells per arribar fins al monestir.
1: Carregar-se l'abat.
0: Llavors, quan entren... a pagar les antorxes, lògicament, entren
1: no,
0: al monestir,
1: no, què,
0: entren al monestir i veuen la
3: representació.
0: És molt guai, jo us la recomano, anava a veure-la.
1: Molt bé!
0: I també podeu escoltar una mica més d'història d'aquesta història de Sant Cugat, perquè nosaltres l'hem explicat molt flifleix,
1: saps? Així de passada.
0: I hi ha molta més història. I ja està.
3: Doncs molt bé, ara...
0: L'heu vist a vosaltres o no?
3: No he tingut l'oportunitat.
0: Doncs aneu-hi, home. Perquè part, cada any la canvien.
1: Ah!
0: Canvien una part i parlen de l'actualitat. Per exemple, quan van voler exhumar el Franco, van dir... ¡Hòstia, mira, un helicòptero! I van estar allà...
1: Un helicòptero, una caixa!
0: No, va ser espectacular.
1: Sí que són uns cachondos.
0: No, és molt cachondo. I llavors, suposo que aquest any parlaran de la peste porcina africana, aquesta.
1: Sí, o... No sé,
0: o parlaran de
1: o del Perro Sánchez, o...
0: Parlaran sí, de moltes coses, segur.
1: Ojalà, tio.
0: Aneu a veure, perquè és molt guai.
1: Quan ho fan?
0: Doncs mira...
1: Bueno, ho parlem.
0: Pedra i Sang ho fan el 25, 26, 27 i 28 de desembre.
3: De quina?
0: 15 euros.
3: Y yo voy a venir de Andalucía para ver esto.
0: 15 euros la entrada.
3: Voy a ver esto de Andalucía. ¿Esto con el Bono Cultura para los jóvenes?
0: Es un musical.
1: Ahí yo. Ahí eso se puede.
3: Con el Bono Cultura.
0: No,
1: ahí va.
0: Bono Cultura no está. Y es un musical amb 35 intèrprets en directe.
3: Com que el Bono Cultura no me cobre?
0: Perquè no només és una obra de teatre, sinó que també canten.
1: Ah.
3: El Bono Cultura. El Bono Cultura.
0: Una no, entra el Bono Cultura i passem ja.
3: Però perquè no el sabe, tu.
1: Però com sabe el Martí està raonablement ratllat. Bueno, senyors, passem...
3: Però bueno, vamos a passar...
0: Que no passem, hombre, tira.
3: Passem a... Anem a passar a la tertúlia... A la què, a la tertúlia de bar.
0: Canya aquí, sisplau.
1: Canya aquí.
3: Ei, tu no veus.
1: Espera, espera, es fa així, es fa així.
0: Canya aquí.
1: Canya aquí.
3: Camarero!
1: S'ha anat.
0: anava demanant i s'ha anat.
3: Com una canya!
0: O sigui, està demanant i se'n va. És espectacular.
1: Camarero!
0: Una canya! Bueno. Camarero!
1: Senyors!
3: De què xerrem avui?
1: Bon Nadal!
0: I bon any nou!
3: Si aguanto fins al Nadal, hòstia, perquè...
0: Bon any nou! Bon any nou i bon Nadal, i felices festes, i bon Merry Christmas!
3: Sí, i salut! Bon força el...
1: Canut. Força Barça!
3: El Canut!
0: Força el Barça, eh? Saps què vol dir força el Canut?
1: Què?
0: Força, perquè aquí, quan es deia això, al braç portaven una cosa per guardar els diners. Mm. Llavors, això es deia el Canut.
1: Ah!
0: Llavors, hòstia, quan tu deies... Salut i força al Canut. El Canut és això, ah, del braç...
3: Sempre el capitalisme, sempre.
0: Llavors vol dir salut i tingues diners. Bueno, Nadal, què tal?
3: Molt bé. Bueno.
1: A mi ja m'han avançat a regals. Estic molt content.
3: Sí, eh?
1: Molt content.
0: Però com t'han avançat a regals si el tio encara no ha cagat, si s'està menjant les mandarines i els reis encara no han arribat?
1: Pues perquè li he escrit al paper en un mail i dic... Oye,
0: aquí
1: bro,
0: el Pare Noel no.
1: No. A Reis, perdó.
0: Aquí el Pare Noel
1: no. Li tal, va saltar.
0: Va saltar el patinete!
1: Li he dit, oye, tio, perdona, però necessito un regal avançat, perquè, mira, em fa molta il·lusió i tal, i mira.
0: I il·lusion.
1: Soc un nen gran, m'he portat molt bé.
0: I fa il·lusion.
3: Mira, un dels moments més importants de tot Nadal és la cavalgata de Reis.
0: La cavalcada.
3: Cada any igual, tio.
1: La cagada de Reis.
3: I és que aquest any, com ja vam fer l'any passat...
0: Ja estarem!
3: A veure si tenim ganes per tots i totes, perquè l'any passat...
1: Aquesta vegada amb menys carmels, amb menys recorregut...
3: Menys carmels,
0: menys carrosses...
1: I
0: visca la penya regalèsia.
3: Menys recorregut... Menys carmels tindrem.
0: Sí, menys carmels i menys recorregut perquè comença... a la rabassada.
3: Ja, però...
0: Venen des de Barcelona, què foten?
3: Lamentes...
1: És que... Ah, ja ho sé, espera. S'han anat... De...
0: Se n'ha anat de caceria, com el rei, no. Com el rei de...
1: Hòstia, és veritat, no poden venir d'allà, que hi ha pajaritos, ja s'han glat.
0: Se n'ha anat de caceria, com el rei...
1: Ah, com a Juanca.
0: Claro, com
1: a Juanca. Se n'ha anat de campamentos.
0: Campamentos.
1: Se n'ha anat de campamentos.
3: Vale, una pregunta.
0: Bueno,
3: però,
0: que sí.
3: Com que menys carmels?
0: Bueno, sí, però és que això en teoria... No, un moment, això en teoria no s'hauria de saber.
1: Bueno, doncs més carmels,
0: tio. Més carmels o els mateixos carmels. Jo vaig anar a una reunió amb la penya regalèsia des de l'esplai.
3: La penya.
1: Ei, la penya, yo, what's up?
0: La penya, crec que això no fa, what's up, perquè són més abuelos que una altra cosa.
3: Però ja, jo!
0: Emilio!
3: Però illa, pom una birra!
1: Emilio!
0: S'ha tornat a anar. Regemilio, les pastilles de...
1: Edmundo!
0: S'ha tornat a anar. Bueno, però què té
3: la... Les pastilles!
0: Escolta, no, prou, ja, prou. Stop! Que avui estem molt, molt tontets tots. Vale? Ja, les pastilles a tomar por saco. Vinga. No, una cosa.
3: I la porra!
1: Ja està.
0: Vosaltres sabeu algú que no li agradi el Nadal?
3: A tu.
0: No, a tu. Mi m'agrada.
1: A tu.
0: A mi m'agrada.
1: A tu t'agrada Reis, no el Nadal. T'agrada el Quinto. T'agrada el Quinto, no t'agrada el Nadal. T'agrada el Quinto.
3: És que a mi... Vaig barra...
0: Molt bé, m'interessa ben poc. A mi no m'agrada el Quinto. A mi m'agrada cridar. Una cosa que per aquí no es pot cridar.
1: No t'agrada cridar el Quinto.
0: A mi m'agrada cridar el Quinto. Una cosa que aquí no puc cridar.
1: Ah, vale. I què escrivia?
3: Sant Jordi mata l'aranya i pip, pip.
1: Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale.
3: Pip. Si voleu saber què vol dir això...
0: 10 al quinto... 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre.
1: Quan? 25?
0: 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre.
1: Jo aquest any vaig. Aquest any prometo anar al quinto.
3: Aquest any...
1: Ah, mai.
3: El tema és...
0: 27, 28 i 29.
3: Cal temari. Si voleu saber més informació, vam fer una entrevista fa poc. Aquí a
0: 27, 28, 29 i 20... Ah, no. 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre... però no a les mateixes hores.
3: Podeu trobar-ho a Cal Temari.
1: A l'anterior programa de l'Hora dels Joves, on detallem, evidentment, tots els horaris.
0: Ah, exacte. Mentre nosaltres estàvem intentant fer una entrevista.
1: Exacte.
0: Que jo us estava sentint i jo... podeu escoltar el d'això en 6? I vosaltres... El Mac ha dit el Lu i el Lu ha dit el Mac i el Mac ara compta en 3, 2, 1... I jo, a veure, xavals, podeu escoltar la puta entrevista, gràcies. Bueno, llavors... Jo conec a tres persones que fan l'aniversari al Nadal.
3: Jo?
1: Ah, jo conec a una.
0: Durant vacances.
3: Ah, durant vacances, perquè jo considero de Nadal des de desembre. O sigui, inici de desembre ja és...
0: Ah, no, aquí no.
3: Vale, perquè tots els meus germans
0: vacances.
3: El fan a desembre.
0: Vacances.
1: Jo, el meu Nadal va començar ahir, perquè ahir ja no vaig anar a classe.
0: Sí, ja, però et falta tota una setmana.
1: No, a veure, no vaig anar perquè estava
0: malalt. Et falta una setmana.
1: Vale? No, però aquesta setmana és setmana rosa.
0: Vés-te
1: setmana...
0: la merda.
1: És activitat restringida per exàmens finals. O sigui, que tenim exàmens finals al gener, però aquesta setmana que ve ja mig no tenim classe.
0: Quan comences tu?
3: Nadal. Començo aquest divendres. Divendres de la setmana passada.
1: Jo avui.
3: La
0: no, no.
1: Visca Nadal, doncs.
0: De fet, comences... aquesta setmana, perquè s'està gravant i sonarà la setmana
1: claro,
0: que ve.
1: Claro. Navidad, Navidad, dulce Navidad.
0: Ja estem de vacances.
1: Ja.
0: Pues eso, jo conec a tres persones que fan l'aniversari durant festes.
1: Jo sí. Jo conec a un que el fa el dia de Nadal.
3: Ah, sí, el 25. De fet,
0: buah, jo aquest no, eh?
3: Jesus Christ, man.
1: Clar, de fet...
0: Vale, però un moment, penseu-ho. És, si tu neixes al desembre, és que són 9 mesos...
1: Els teus pares t'han fabricat al març.
0: Març o maig? O febrer?
1: No, febrer, març, sí, més o menys.
0: Bueno, per allà. Febrer, 14 de febrer,
1: És que feia fred, tio.
0: És que feia fred.
1: És que feia fred.
0: Feia fred i 14 de febrer. I... Tu, Joan...
1: Ui, ui, ui.
0: Gener, no?
1: Jo, gener.
0: Tu, gener, al març...
1: No, els meus pares, de fet... Bueno, març.
0: Per allà,
1: sí, març. Perquè
0: tu, genís, maig...
3: Jo faig el 4 de maig.
0: Pues el... Aquest el juliol, tio. Què estan fotent, el juliol?
3: De maig.
0: Ja, per això. Els teus pares, el juliol...
1: Estem parlant de data de fabricació.
3: 9 mesos abans.
0: 9 mesos abans.
3: Sí, bueno, juliol.
0: Jo, al juny.
1: El juny.
3: Escolta, un mes i un mes.
1: Llavors, a l'octubre.
0: És que tu...
1: Que precari, tio!
0: No, com que a l'octubre?
1: Fabricació a l'octubre, tio.
0: Com que a l'octubre?
1: No, setembre-octubre, tio. Si tu has nascut al juliol.
0: No, jo a l'abril.
1: Ah, vale, al juliol. Hòstia puta, tio.
0: No, al juliol no, al juny.
1: Quina calor.
0: Per festa major.
1: Quina calor. No.
0: Per festa major, xaval, per festa major sí.
1: Nunca,
0: per festa major ve de gust.
1: Jamás, nunca.
0: Nunca. Acabes a les 3 del matí d'un concert i festa major i pam, pam, pam.
1: I...
3: I la taratatata, taratata,
1: taratata, taratata.
3: Ei! Vale, ja està.
0: Bueno, llavors, pel Nadal vosaltres creieu que hi ha molta fabrication o què?
1: A veure, jo crec que sí, entre... Bueno, les parelles establertes, no com nosaltres.
3: Jo crec que quan va haver-hi un baby boom... Diguem,
1: tenim problemes, però...
3: A la pandèmia. El baby boom de la pandèmia...
1: Hòstia, el baby boom pandemi, yes.
3: Segurament va ser important,
0: de fet, el baby boom de la pandemi es va fer durant el febrer... Ai, el febrer, l'abril, maig i juny.
1: Sí.
0: Totalment. Espectacular, allò.
1: Sí, sí, sí. No. Després...
0: Bueno, és que si estàs tancat a casa, què fas?
1: Pues...
3: Trinco, traga.
0: Pues... Escolta'm una cosa, que estem parlant de Nadal. Nadal.
1: Bueno, això, jo conec a un...
0: Vale, moment.
1: Que va néixer el dia 25 de...
0: Més igual.
1: No,
0: escolta,
1: calla,
0: no, més igual.
1: I saps com es diu?
0: No, Nadal.
1: No.
0: Josep.
1: Jesús.
0: Jesús, molt bé. Pues, Jesús... Va, és igual. Jo, el 25 menjo... No sé què menjo. Bueno, no, perdó, començo el 24. El 24 jo menjo lo primer que hi hagi a casa la iaia. Perquè sempre fem el 24 el que faci la iaia.
3: A la iaia!
0: Genís, ja, perquè t'estàs... tontet, eh? Després, prou.
1: Escudella.
0: Després, no, escudella Escudell, solem escudell. Fer el 25.
1: El 25. Jo és que em passo 4 dies vaig a l'escudella.
0: El 26 són...
1: Chanelons.
0: channelons, però com que nosaltres som una família molt gran, no podem fer channelons per tots, per tant, fem el primer que ens roti.
1: Joder, tio.
0: I per tant, el 25, si vaig a casa dels avis, no menjo canelons, però si vaig a casa dels iaios, sí.
1: Ah.
0: El 27, no menjo una merda, estic tot el dia dormint. Menjo el quinto. I després 28, 29, 30, 31, 31, sopa de la nit. Sopa, sempre, sempre, sempre, sopa.
1: Sopa, no,
0: sempre,
1: sopa, no, no, sempre. No. No.
0: Per mi.
1: Mira, mira, espera.
0: Pernil.
1: Pernil, gambes.
0: No.
1: Les punyeteres gambes del Nadal que fa el meu pare a l'ajillo.
0: A mi ho sento, però no. I després tenim el dinar de Reis, què?
3: I així estàs.
0: Dinar de Reis.
1: Dinar de Reis, gambes, langostino.
3: Sí, gambes i langostino. Jo també faig gambes i langostino.
1: Però el meu pare es fot nècores, també.
3: Uau.
1: I ja pates de cangrejo d'aquí.
3: Hòstia puta,
0: vosaltres
3: no fort al mar,
0: típics,
3: eh?
0: Vosaltres sou els típics que a les 9 del matí ja fot tot el pis olor a gamba, tio.
1: No, no, els nemos es van morir per culpa nostra.
3: Mira, jo ja he menjat sopa de galets.
1: Jo també. Jo porto
3: amb pilota?
1: Jo porto des del novembre menjat
0: pilota
1: sopa
0: no que fa Nadal, eh?
3: Doncs sí, vas menjar l'altre dia sopa de galets, feta casualment, perquè va ser l'aniversari de ma germana.
1: Ai, vai.
3: I del seu plat preferit, i ma mare va dir, doncs mira, sopa de galets, clar que sí.
1: Galetus sopus.
3: A 9 de novembre, clar que sí.
1: No, no, jo també, jo novembre... No, 9
3: no,
1: de
3: desembre,
1: desembre.
0: Jo t'anava a dir que jo l'1 de gener em prendré un gelat i a mi me la pela tot.
1: Perquè bon any, no?
3: Jo el 9 de gener estaré mirant, l'1 de gener estaré mirant la nova temporada de Stranger Things.
0: A la pela.
3: L'últim episodi, de fet.
1: Jo estaré estudiant per exàmens finals.
3: Jo també, de fet.
0: Jo no, perquè no tinc un examen, però el dia 9 portem una persona especial, que no direm.
1: Ui. Com que el dia... Ui.
0: Dia 9.
1: Jo, lamentablement, el dia 9 avanço que potser no hi podré ser.
0: Bueno, ja m'ho vas dir i em vas dir... Ah, ho intentaré.
1: Ho intentaré, però és que tinc exàmens finals tota aquella setmana. I la que ve. O sigui que és complicat. Però bueno, ho podria intentar. Bueno, a part de detalls tècnics. I vosaltres què mengeu per festivitats?
3: El que em posin a la boca. Hòstia.
1: Hòstia santa.
3: Turró.
0: No, i...
1: Suchan.
0: I... Neula. Jo me la fumo.
3: Jo em cargo una de pulmons.
1: En
3: sèrio?
1: Jo faig...
0: Perquè cauen les molles cap a baix.
1: Clar.
0: Les neules estan mal fetes, tio. Perquè si tu menges clac, et cauen cap a baix. Llavors el que has de fer és clac... Per xupar totes les... Saps?
3: Jo saps que em cardo?
1: S'esnifa les neules, tio. Allò...
3: Bueno, s'ha dit un titular ara mateix. Es fumen les neules.
1: Es fumen les neules.
3: Doncs jo el que faig és que em menjo molt, molt, molt polvoró. O sigui, a més polvorós...
1: Polvoró.
3: A més polvorós em posen cachondo. O sigui,
1: no.
3: T'ho juro, és
1: espera,
3: una cosa...
1: A Itàlia mengen molt... O sigui, xocolata... Hi ha una cosa que es diuen gianduiottos, ¿vale? Que són... Uns xocolates, vale, així petitons, tipo del tamany de, no sé, de mig dit.
3: Ui, les catànies.
1: De mig dit, més o menys. I allò agafa ma àvia i per Nadal ve aquí a Espanya, perquè ve d'allà d'Itàlia, i porta dos bosses.
0: Ve aquí a Catalunya.
1: Vale?
0: Per bueno, cert,
1: vale, sí.
0: Per cert, perquè no ho esteu veient, són les 17 i 14.
1: Ahí va. I ara, en 3, 2, 1...
0: Són les 17, 15.
1: I 15. La meva àvia porta la bossa aquesta de xocolates, ens dura 4 dies.
3: 4?
1: 4 dies, és una misèria. I també porta...
0: A mi les neules em duren un dia, també... perquè me les fu.
1: També Itàlia porta una altra cosa, això és cultura italiana ja, del sud d'Itàlia. Es menja, ja no, allà no es menja escudella, es menja el trito, que el trito és literalment una pasta fresca que fan les iaies, ¿vale? Que és literalment una planxa de pasta, tipo... Com si fos la pasta de la lasanya, però és pasta fresca, ¿vale? Això ho fan les iaies, i després ho trenquen, saps? I ho trenquen així, en plan, a cachitos, amb la mà, saps? I llavors allò ho foten en el caldo, i ja està. I amb formatge.
3: Hòstia puta.
1: Ja està. I està... O sigui, jo menjant a l'octubre, menjant d'això.
0: He sentit formatge.
1: Increïble. Has sentit formatge.
0: Bof.
1: Formatge de la millor qualitat. Pecorino.
0: Jo, de fet, menjo...
3: Què fas jugant?
0: Jo, de fet, menjo...
3: Tros de quàniam.
0: Jo, de fet, menjo...
3: Què fas jugant?
0: Calla una estoneta, hosti, que estàs molt pesadet avui. Jo, de fet, menjo... Menjo formatge amb sopa.
1: Ah, ja, bueno, això tothom.
3: Aquesta pasta que es crea amb el formatge ratllat, que és com... Estàs, no sé si estàs mastegant o xuclant. Bueno, dit això...
0: Este tio és un tonto.
1: Dit això...
3: Obrim la meva secció.
1: No, encara sí. No. Ahí va, tio, que encara queda.
0: A veure l'hòstia, Pachi.
1: Bueno, va, vinga, va, fem la
3: Obrim la secció de les merdes d'en Genís.
1: En Geni maligne...
0: S'ha cagat.
1: En el pot del Colacau.
0: Oh! Ha sigut tu?
1: Sí.
0: Oh! No, que ha sigut el Genís.
1: Genís, què ens expliques avui?
0: Genís Pastís.
3: Doncs companys...
0: Bueno, va, deixem parlar.
3: Companys, avui a la meva secció vull fer un remember. I és que una vegada més us vull recomanar un contingut audiovisual. Ja sé que després de 4 temporades potser esteu cansats de les meves recomanacions.
0: No, que va, que ara tinc Disney Plus, ara puc veure.
3: Però és que aquesta setmana he vist una minissèrie que m'ha deixat tocat, sí, nois. He caigut a la trampa d'ossos que són les minissèries. Aquestes sèries que... Com que els episodis són curts i addictius, t'encardes 10 sense donar-te'n compte i a l'obrir i tancar d'ulls t'has quedat sense tarda. I ja està, i encara no has fet aquells deures de l'assignatura de la uni que no es pots treure ni amb dissolvent. Bueno.
0: Dissolvent, eh?
3: He anat del tema, perdó. La sèrie en qüestió d'avui és Assalto al Banco Central.
0: Merda, no està al Disney Plus.
3: No. Consta de 5... No té pinta que estigui al Disney Plus.
0: Ja, per això he dit Assalto, he dit...
3: Assalto ja...
0: Ja no és molt family friendly, diguem.
3: A no ser que sigui de saltar.
1: Va saltar.
0: El patinete!
3: Bueno, la sèrie consta de 5 capítols, de 40 minuts cada, i està dirigida per Daniel Clarpasso.
0: Daniel Ricciardo, molt bon pilot de Fórmula 1.
3: Clarpasso. Jo crec que aquesta sèrie m'ha enganxat tant, ja que està basada en fets reals, i això a mi m'agrada, com un tonto un llapis. I és que és una minissèrie que narra el robatori de 23 de maig del 1981 al Banc Central de Barcelona, situat a on ara hi ha el Primark de Plaça Catalunya.
1: Allà hi havia un banc...
3: Hi havia el Banc Central.
1: A una...
0: Hi ha un Primark.
1: Però no està a l'altra banda.
3: No, està al costat de l'entrada de Ferrocates i del metro.
0: Des de quan hi ha un Primark?
3: Hi ha un Primark.
0: Ah, molt bé.
1: És el Primark.
0: És The Primark.
1: The Primark.
3: Ah,
1: la primera marca.
3: Són tres pisos de Primark.
1: Ja, no, però jo pensava...
0: Bueno, a veure, que l'altre dia em vaig enterar que hi havia un Corte Inglés, o sigui, així...
1: Jo sé
3: que... Vagis poc a Barcelona, nano.
0: Benvingut al meu món.
1: Al portal de l'Àngel hi ha, a l'entrada de l'avinguda portal de l'Àngel, hi ha el Banc d'Espanya allà, però no...
0: El Banco de
3: estava a Plaça Catalunya. La narració de la història, basada en fets reals, es fan a través de tres eixos. Primer, un equip format per una periodista i un fotoperiodista del Diari de Barcelona que van seguint els esdeveniments des dalt d'un taulat per intentar esbrinar quins són els atracadors i quin és el motiu de l'atracament. Després està el policia i l'equip de policia i de govern que intenten aturar l'atracament per alliberar els hostatges sense que hi hagin ferits.
0: I... Stop it! What?
3: Per últim, estan els delinqüents. Un grup de 12 persones que nosaltres veiem com gestionen a les justes i com, de forma violenta, intenten efectuar de forma més eficient el robatori. En aquesta minissèrie podem veure com el context té molta importància, ja que aquesta tracta... atracament passa 2 mesos després del 23F, quan el general Tejero fa un intent de cop d'estat...
0: Todo el mundo al suelo!
3: I pocs anys després de la mort de Franco, on Espanya passava per un procés de transició on la inestabilitat política es podia sentir en l'aire.
0: Españoles, Franco ha muerto.
3: Jo no us diré com acaba, ja que en una tarda us la podeu acabar. Això sí, no estudieu, perquè...
0: Mierda.
3: Perquè no tindreu temps.
0: Però es pot estudiar amb aquesta minissèrie aquesta?
3: Poder pots.
0: Però dic que puc estudiar Història d'Espanya, perquè potser m'estan explicant coses.
3: Sí, surt el... Com es diu aquest? El Calvo? El Calvo.
0: El Calvo?
3: Com es diu aquest? El president de la...
0: Sí, el Calvo.
3: Però com es deia més? Es deia...
0: Ah, Història d'Espanya.
3: Escolta, vas treure un nou, eh?
0: Bueno, escolta, jo no he fet la sèrie.
3: Bueno, així que, si la voleu veure, podeu anar a Netflix... Ja hi ha.
0: Merda!
3: Que, mira... No em vinguis amb tonteries, ja que amb el bono cultural te la pots pagar de sobres.
0: No, però és que m'he pagat Disney Plus per alguna
3: cosa. Ja, però t'has pagat Disney Plus per mes.
0: No, per 3 mesos.
3: Bueno, tens tenies de sobres 3 mesos, o sigui, no. Sí, pots pagar-te...
0: M'he pillat a Ocas també, eh?
3: pots pagar-te, però això són bonos diferents.
0: Bé, és igual, va.
3: No, tens diners. O sigui que ja us estic obligant a veure la sèrie d'Assassinato al Banco Central, que només són 5 capítols i són 40 minuts.
0: Quan són en castellà?
1: Les sigles ABC. Assassinato al Banco Central.
3: Exacte.
0: Quants minuts són en castellà?
3: 40 minuts.
0: Ai, quants episodis eren en castellà?
3: No. 3 més 2 episodis.
0: Gràcies.
3: Doncs, dit això, Martí...
0: Mira...
3: Entrem a la teva...
0: Baixa l'ascensor.
3: Supersecció de... Zona 0.
1: Abans de baixar la Zona 0, cal considerar que és un ascensor totalment perillós, que vosaltres esteu totalment obligats per sentir aquest programa.
0: Baixa l'ascensor. Pica l'ascensor, primer.
1: Pim, pim... Pim, pim...
0: No hem arribat encara, estem baixant.
1: Perdó, era la planta 0.
0: Pim, ah, vale.
1: Pim, pim...
0: Planta menys 1, planta menys 2...
3: Què tal el clima avui?
0: Bé, t'he de dir... Bueno, avui feia núvol.
3: Sí, bueno, s'està al carrer.
1: Però, bueno, està de nit, tio, és el que hi ha.
3: Ja.
0: Hòstia, és que ara ja es fa més de dia. Ara guanyem segons. 2 segons cada dia.
3: Plim, plim...
1: Què va?
0: Menys 3, eh?
3: Ja sí, arribat, sí. Nois, ja m'ha arribat, ja estem a la planta 0.
0: Som-hi. Bé, avui, sentint aquesta pedazo sintonia que tenim aquí, posa-la un moment, Joan. Avui m'he inspirat i he dit, la Zona 0 també es pot fer un concurs.
3: T'has fumat un d'aquells porros? Un d'aquells porros...
0: També es pot fer un concurs. També es pot fer un concurs. Per tant, benvinguts al concurs de la Zona 0.
1: El concurs de Martí!
0: Sí! Només serà per aquesta vegada i per quan vinguin els convidats, perquè així no s'avorreixin escoltant-me tota l'estona. Per tant, com que avui teníem una convidada però no ha pogut vindre, us he fet el concurs igualment.
3: Il·lustre, eh? Una convidada,
0: sí.
3: Il·lustre.
0: Ja vindrà en algun moment.
1: Il·lustre competència.
0: Que, de fet, li hem de contestar el missatge. Bueno,
1: ah, que no l'he hagut...
0: No. Escolta, prou. Començo. Per si no ho sabeu, els pastorets és una de les tradicions nadalenques més arrelada al nostre país.
3: Arrelada.
0: I mou anualment milers d'espectadors a pobles i cities. Centenes de representacions s'acumulen cada any arreu en una franja de calendari que sol anar de mitjans de desembre fins a mitjans de febrer. Quants grups? Atenció a la pregunta. Quants grups teatrals fan pastorets aquest any sense comptar els infantils?
1: Jo què sé.
0: Llavors, jo us tiro un tipus test. El primer que aixequi la mà, el primer que respon. El segon no podrà respondre. Gràcies. 68 grups teatrals, 78 grups teatrals, 48 grups teatrals o un grup teatral?
1: Un grup teatral.
0: Tu ets imbècil.
3: 75.
0: Sort que hi havia 78, 48, 68 o un.
3: Ah, 78.
0: Són 68 grups teatrals.
3: No puede ser.
0: Segon, quin any es va documentar per primera vegada la figura del nostre il·lustríssim caganer en un pessebre català?
1: The Shitter.
0: En el segle XV, segle... XVII, segle XVIII o segle XIX?
3: Ai.
0: Joan.
1: XVII.
0: 17 és...
1: Correcte.
0: Incorrecte.
3: 18.
0: És segle 18.
3: God damn!
1: És que m'he confós. Pensava que era el 1700. Sí. Era el segle 17.
0: Sí, sí. Quin poble és conegut per representar un pessebre vivent considerat el més antic de Catalunya?
1: Quatalolles.
3: No, jo hi he
0: Gombrèn, Corbera de Llobregat, Brunyola o Castell d'Aro? Genís.
3: Brunyola.
0: Mentida.
1: Corbera.
0: És Castell d'Aro. Sort que hi havies anat, Genís.
1: Quants?
0: Qui va impulsar la creació del joc que originaria l'original? Queto! El relat tradicional. Segons el relat tradicional, qui va originar el... Queto! No, Joan, no es pot buscar a Google...
1: Estic contestant un WhatsApp.
0: Vale. Napoleó Bonaparte... Francesc I de Catalunya / Aragó, Lluís XV Palito, de França.
1: Lluís XV Palito.
0: O Lluís Palito V de França.
3: XV Palito.
1: La B.
0: La B era Francesc I de Catalunya, Aragó.
1: Ah, no, Francesc no. Francesc no n'hi no ha d'aquest. El primer, la...
0: Napoleó Bonaparte.
1: Sí.
0: Sí. És Lluís Palito V de França. Ah.
1: Lluís Palito V.
0: Claro.
1: Lluís IV.
0: Sí. Què? Amb quin objectiu Lluís IV hauria demanat inventar aquest joc?
1: Per això de quin any és?
0: Això és d'un any, perquè després ho pregunto.
1: Ah, amigo, va.
3: Pillin, quasi, te pillamo. Quasi.
0: Entretenir a la cort, recaptar més recursos per l'Estat, sorprendre la seva família o millorar l'educació matemàtica del noblesa.
3: Sempre són els recursos. Sempre són els
0: recursos. Recaptar més recursos per l'Estat. Joan, tu què dius?
1: No, deixa aquell.
0: Això és Espanya i Espanya en roba. Per tant, recaptar més recursos per l'Estat és correcte.
3: Però ja ho he dit abans, tio.
0: M'és igual, aquí no guanya cap punt.
3: La mateixa al quadrat, no?
0: Aquí va demanar Lluís IV que creessin el joc persecutor del quinto. No, ho vaig llençar, eh?
3: Ai, cal temerari, nano.
0: A dos monjos benedictins, amén, però després el 1, el 2, el 3.
1: Paguen.
0: Dos militars... Militars... Dos aventurers italians que passaven per allà o dos mercaders francesos que diguin croissant i ho van muntar.
1: Militars.
0: Joan.
1: Militars.
0: Militars.
3: Mercaders francesos.
0: Aventurers italians. Home, van dir...
1: Que passaven per allà.
0: Pasta, pasta, boniato, boniato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, chede.
0: Creite este juego. I ja està. Bé, ara canviem una mica de... Bueno, de tema, perquè us preguntaré quants milions d'euros es van gastar l'Ajuntament de Barcelona amb les llums de Nadal aquest any.
3: Ah, no, sí que hem canviat de tema, eh?
0: Bueno, ja us he dit que he canviat de tema. Joan, tu sabries dir una xifra sense tindre el tipus test?
1: Sí.
0: Quants? És aquest any, eh? 2025.
1: 8 milions.
3: Quants s'ha gastat el Cuello Bueno?
0: Genís.
1: El Cuello Bueno. Què?
0: 100 milions. Baixeu.
1: 4 milions. 2 milions.
0: Genís.
3: Ja, vaig jo.
1: 2 milions.
0: Genís.
3: 1,5 milions.
0: Més.
3: 2 milions.
1: 3 milions.
0: Més.
1: 4 milions.
0: Menys.
1: 3 milions i mig.
3: No, toca a mi. 3 milions, coma... No, 3 milions 250.
0: Això és incorrecte, perquè ho sapigueu, s'han gastat 3,9 milions.
1: Coño, 4.
0: Bueno, escolta.
1: 4 milions.
0: Llavors.
1: Collons.
3: Són molts milions, eh?
1: Lot of million.
0: Les, sumant les 20 ciutats catalanes amb més habitants, quants milions d'euros s'han gastat amb les llums de Nadal aquest any?
3: Doncs,
0: Si Barcelona
3: 40...
0: s'han gastat 3,9 milions...
1: Tinc una base matemàtica.
0: Quina?
1: 200 milions.
0: 200 milions, Genís?
3: 300 milions.
0: Heu de baixar molt més, però moltíssim més.
1: 70 milions.
0: Molt menys.
3: 30 milions.
0: Molt menys.
1: 10 milions.
0: Efectivament. 10 milions 907.536 euros, sumant tot. Ara us faig una mica, perquè ho sapigueu, una pregunta.
1: One question. One question.
0: Que Sant Cugat del Vallès no se sap quants diners s'estan gastant, tots els altres sí.
1: Josep Maria...
0: Però Sant Cugat del Vallès és l'únic que no se sap quants s'han gastat. Però ara us faré una pregunta que és... El cost per habitant.
1: Cost per habitant.
0: A Barcelona, el 2025 s'han gastat 12.777 euros.
3: El Martí, quan parla, se li mouen els orificis nasals.
0: Quants cos per habitants...
3: Ho has vist?
0: Vale, un moment, prou. Quant s'ha gastat cada habitant?
3: Oi que sí que se li mouen? Sí.
0: Prou, ja, respon.
1: Vale. Jo ho tinc.
0: Què?
1: És que no vull dir a voleo, perquè ho sé, tipo, sé l'operació.
0: Bueno, no, però et faig tipus test. 2,3, 4,8, 1,1 o 4,6?
3: 4,8.
1: No. Menys. 2 o 2 i alguna
0: cosa. 2,3 és l'única que 2,3. Hi ha 2. Sí. És correcte. 2,3 ha pujat un 355% del 2019.
1: Això en euros.
0: En euros. Parlem de Badalona.
1: Badalon. Albiol!
0: Perquè ho sapigueu, 2019 va ser 25.000 euros. És molt
3: que,
0: poquet.
3: És que aquest arbre de Nadal...
0: Molt poquet.
3: L'arbre de Nadal...
1: Ara l'arbol de Navidad més grande de Catalunya.
0: Ara són 1.029.393 euros.
1: Albiol! Albiol!
0: Ha pujat un 3.864% del 2019 al 2025.
3: Deuen tindre un grup de WhatsApp tots els alcaldes?
0: El cost per habitant de Badalona. Quin deu ser? 2,3, 4,8, 1,1 o 4,6?
1: 4,8. No. 4,6.
0: 4,6? Genís.
3: Idem.
0: És correcte, 4,6 euros
1: el
0: per habitant.
1: El ingeniero está hablando.
0: I acabem amb un que ha aconseguit reduir un 58% al cost de les llums de Nadal.
1: Josep Maria Vallès.
0: Parlem del Prat del Llobregat.
1: Ah, va.
0: Que el 2019 va gastar-se 118.000 euros i ara es gasta 49.000.
1: Bueno, està lo cost.
0: Quant creieu que és per habitant? Us dic opcions. 1,9...
3: 1,9.
0: Un euro clavat, 0,8 o 5,8.
1: Un euro.
3: 1,9.
0: És 1,8.
1: Ah, va.
3: Escolta.
0: Escolta, no.
3: 1,9.
1: Colta.
0: Perquè ho sapigueu, d'aquestes 20 ciutats més poblades de Catalunya, la que menys gasta, ja ho he dit... De fet, no ho he dit, perdó. És... Sí. Viladecans.
3: Ai, m'he emocionat per un moment, eh?
0: No. No és la més poblada de Viladecavalls. Ja. És 38.000 euros.
3: Quants habitants?
0: Que també és molt heavy. I la que més es gasta, a part de Barcelona i... Barcelona, perquè és la que més té habitants, és l'Hospitalet del Llobregat amb 1.304.000 348.184 euros.
1: Va, puc dir una rebaçada?
0: Sí.
1: Que allà no celebra el Nadal.
3: No.
1: perdó.
0: No, això està resistada,
1: perdó,
0: però no volem.
1: Perdó, ho sento. Aquí. No.
0: No volem.
3: Ja bueno. Vaig sortir de l'estudi i faig de tècnic. Bueno. Però una cosa. O sigui, el que dic em sembla que Sant Cugat no sabem què collons
0: Sant Cugat és que ho he estat buscant. Hi ha una... Bueno, tot això jo ho he estat buscant, tal, Pasqual... Sant Cugat, no són públiques les despeses de les llums de Nadal.
1: Blanqueo de capitales. Totalmente. Sí, jo crec que hi ha un blanqueig per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. Però bueno.
3: Ara ho preguntaré aquí la redacció, a veure si se
1: que ells tenen...
0: Redaction!
1: Els factos, no? Tiren... Sí. Senyors, pues... Fins aquí. No n'hi ha
0: ja
1: més.
0: Estem.
1: Clar.
3: Doncs fins aquí el programa 7 de la temporada 4 de l'Hora dels Joves. Ha sigut un programa... bastant calmat, bueno, com que ens falta el Pedro bastant, doncs és un programa calmat, però bueno, espero que us hagi passat bé.
0: Bueno, és que quan el Pedro no està, és millor.
1: Ala, no. Això...
0: Dic que no.
1: Infacto.
0: Dic que és millor perquè no estem tan esverats.
1: Bueno, clar, és que el Pedro li dona ritme a les coses.
0: El Pedro esvera. Doncs, Pedro, t'estimem.
3: Doncs una vegada dit aquesta apologia al nostre company no present el dia d'avui, s'acaba el programa 7 de la temporada 4 dels Joves. Espero que passeu molt bon dia, molts petons i bones vacances.
1: Bon Nadal.
3: Ens veiem a la cavalgata.
0: Apa, cavalcada.
3: Cavalcada.
1: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Puto despertador.
3: Puto despertador.
0: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem del despertador?
5: Oh, vinga, va.
0: Museu particular.
4: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Tassibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes. I això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió, doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no, saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixis, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
5: Almenys fer-ho bé, no?
4: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera, doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem, doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració, o, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, just al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i, doncs, rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció, després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment, l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba, doncs, també incorporat. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs potser és el moment de, més enllà de resar l'Àngelus, doncs també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això, doncs, s'anirà aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no dir res del despertador. Per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell. Ell era rellotger i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar, doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador, que es podia ajustar a qualsevol hora. Per tant, ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis,
5: ja malament.
4: Malament, havies de...
5: O a les 5 o a les 6.
4: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però, que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix, i va crear, doncs, també, a partir del 1876, el que es considera com el

0: aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: què era. Doncs aquell
1: car,
0: mateix
1: no?
0: Any, una barra de un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
1: Mare
0: i
1: meva.
0: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja. No? I un despertador te'n valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els hi és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
1: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
0: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
1: Una persona humana anomenada despertador.
0: Efectivament.
1: Que no dormia mai.
0: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
1: Que agradable.
0: Perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
1: Clar, no... Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja
0: clar,
1: va...
0: Arribes a la feina, no? És que no ha passat el despertador. Bueno, senyor... Exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
1: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig, sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
0: doncs
1: ho veig.
0: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Mm-hmm. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
1: Soc visionària.
0: No? I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, d'aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, mm-hmm. Eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora i
1: sonar
0: quan tu els programes. doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa.

0: dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera, doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
1: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
0: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que, o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
1: Jo és que a casa meva, bueno, tu ja has estat a casa meva, i, bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
0: Sí, com n'han de tenir la resta, si els tens tots tu.
1: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
0: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
1: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest xula.
1: Sí, sí.
0: La gent
1: sí,
0: no pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però de bona.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuca, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps. És dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que vaig posar Diccionari que Sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat, vai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
6: Hola, com esteu?
5: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, xules per fer amb residus o consells que ens poden
6: sí,
5: anar
6: fàcils,
5: bé, no?
6: Sí, sí.
5: Fàcils, fàcils, perquè sobretot ho hem de posar fàcil. Mm. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
6: Oh, ja venia molt de gust, eh?
5: Per tant, balcons, terrasses...
6: I és que al mínim...
5: Jardins, però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta sí. i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
6: Exactament.
5: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser.
6: Exactament.
5: Doncs vinga, som-hi.
6: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
5: Vinga, primer pas.
6: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
5: Sí.
6: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
5: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
6: sí,
5: oi?
6: Sí, sí, una mica...
5: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
6: Que no tens espai ni per seure, sí.
5: Per tant, com ho fem, Marta?
6: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, I això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
5: Uh-huh.
6: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
5: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten
6: sí.
5: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen... que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
6: és així,
5: transforma-me'l,
6: sí.
5: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
6: sí.
5: com estanteries, com a bases per plantes. És a dir, que imaginació al poder.
6: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA, i així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
5: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
6: important
5: que no eren tan fàcils de llançar, Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte de taxa de residus, perquè ja saps que els visitants de la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
6: Exacte.
5: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
6: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
5: Ah.
6: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
5: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, estaven meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
6: també
5: on pots trobar cadires que algú no vol. de vegades la gent es desfà de dues cadires.
6: També.
5: A xarxes també?
6: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
5: Fatal. Haurien de trucar avises, al telèfon.
6: Sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i... o aplicacions també.
5: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Pensar,
6: també.
5: Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
6: Exacte.
5: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
6: Sí, això és un tema, el DIY, que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no?
5: Uh-huh.
6: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, empalets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
5: Carai.
6: I vas penjant les plantes.
5: I deuen haver molts tutorials, no?
6: Sí.
5: A internet.
6: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
5: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el
6: temps. Hem de trobar temps per ser més creatives.
5: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi?
6: Mm-hmm.
5: I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
6: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
5: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi. Dues perfeccionistes aquí,
6: sí, oi? Per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
5: És un autoconvenciment.
6: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
5: Molt bé. Quan ja tenim l'espai dissenyat, amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost, que sempre
6: hi
5: expliquem.
6: Sempre hi és el compost, no?
5: Què fem amb el compost?
6: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
5: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
6: El teu llibre...
5: Exacte.
6: No?
5: Ai, anem cap allà?
6: Sí.
5: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
6: Adéu, que vagi bé.
4: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta que ara sentíem era Emmylou Harris, una dona que entre els anys 70 i 90 va ser una de les figures més grans del country rock nord-americà. Actualment té 79 anys i d'uns anys ençà no para de rebre homenatges. El darrer va ser l'any 2025, quan va ser inclosa al Saló de la Fama dels compositors de Nashville en la categoria de compositora i cantant. El cert és que té discos formidables. Ella és del sud dels Estats Units, d'Alabama, i va néixer el 1947 i de jove volia ser actriu. Va aconseguir una beca per estudiar art dramàtic a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en diferents muntatges, com ara La Tempesta, de Shakespeare. Però també era una apassionada de la música folk i una enamorada de les cançons de Bob Dylan i Joan Baez. I com que tenia formació musical, va començar a cantar en alguns bars. La resposta va ser tan bona que va deixar els estudis d'actriu. Se'n va anar a Nova York i es va dedicar de ple a la música com a cantant folk. Tot això mentre treballava fent d'hostessa, de cambrera o de llibretera. Però era tan bona que finalment li van publicar un disc. Se'n va anar a Washington i allà va passar una cosa curiosa, pur atzar, d'allò que se'n diu estar al lloc adequat en el moment adient. No va ser ella, però, qui era el lloc adequat, sinó la noia que li feia de mainadera de la seva filla. Aquesta noia estava una nit en una discoteca i va sentir com el cantant Grant Parsons buscava una veu femenina. La noia li va donar les dades d'Emmylou Harris, Parsons la va trucar l'endemà i van iniciar un magnífic vincle professional. Quan Parsons va morir prematurament, als 26 anys, Emmylou Harris va començar una carrera en solitari. Era molt jove i encara no sabia que arribaria tan lluny que serien moltíssimes les pel·lícules que incorporarien les seves cançons a la banda sonora. Aquí canta una cançó escrita per Hank Williams, un dels grans pioners del country, Jambalaya.

La versió que Emmylou Harris va fer de Jambalaya de Hank Williams. Williams la va escriure el 1952 i gairebé s'ha convertit en una cançó tradicional. El nom de Jambalaya fa referència a un plat de la cuina criolla de Louisiana que prové de diverses cultures. En el terreny cinematogràfic, l'obra musical d'Emmylou Harris la trobem en un munt de pel·lícules. Us en diré algunes. El darrer vals, de Martin Scorsese, on ella també hi apareixia, en companyia de Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Diamond, Eric Clapton i Van Morrison. Rowdy, d'Alan Rudolph, al costat de músics com Deborah Harry, Alice Cooper i Roy Orbison. Honeysuckle Rose, de Jerry Schatzberg, amb Willie Nelson. Millor sol que mal acompanyat, amb Steve Martin. Texas Bill, de Peter Bogdanovich, que era la segona part de The Last Picture Show. O Essència de dona, amb Al Pacino. Quan tenia 40 anys, Emmylou Harris va formar un trio musical amb dues amigues seves, les cantants Dolly Parton i Linda Ronstadt, que van gravar un disc que es deia així, Trio, i que es va convertir en el disc més venut de la discografia d'Emmylou Harris. Té una veu de soprano que sona molt neta i clara, i la revista Rolling Stone la va classificar en el número 79 de la llista dels 200 millors cantants de tots els temps, especificant que és probablement la millor cantant d'harmonia americana dels darrers 50 anys. Americana és com es coneix la música que reflecteix l'esperit musical dels Estats Units, la música amb arrels pròpies. Aquesta és una altra de les cançons d'Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me, Guarda'm el darrer ball.

Guarda'm el darrer ball, una cançó inclosa en el sisè disc d'Emilio Harris. En total n'ha fet 22, en més de 40 anys de carrera. L'últim va ser el 2011, quan tenia 64 anys. El cinema, com deia abans, va ple de cançons seves. Martin Scorsese va escollir la seva cançó Sweet Dreams per a la pel·lícula Casino, amb Robert De Niro i Sharon Stone. I Billy Bob Thornton va seleccionar el seu tema Shenandoah per al film L'altre costat de la vida. La veu d'Emilio Harris també forma part de la banda sonora de films com La força de l'amor, amb Natalie Portman, O Brother, amb George Clooney, La terra promesa, amb Angela Bassett, Brokeback Mountain, amb Heath Ledger, o Nits de tempesta, amb Richard Gere. En el terreny personal, el pare d'Emilio Harris, que ja és mort, era un oficial del cos de marins dels Estats Units que va servir durant la Segona Guerra Mundial a Corea. Allà el van fer presoner de guerra i Estats Units el va donar per mort. Però era viu, i quan va ser alliberat no va voler parlar mai més del que havia viscut en el seu captiveri. Emilio Harris és molt activa políticament i ha participat en concerts per recaptar fons per ajudar les víctimes innocents dels conflictes mundials o de les mines antipersones. Nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Ayman Trique a les vies de so, i que tancarem amb la cançó Geneva Cantel, una de les més famoses de Chuck Berry. Emilio Harris ha dit: "Els animals tenen una actitud molt millor que la nostra davant la vida i la mort. Saben quan ha arribat el seu final. Nosaltres patim quan ells es moren, però és un dolor sa, perquè ens prepara per a dolors que vindran molt més difícils d'assimilar." Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Sabies que...
2: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

no les gràcies pel que ens han donat. I ho faré per tu. Dóna'm les ales, fes-me tocar els núvols. Si no ets tu, ningú. Seguim la pista.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja en salta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

És un cas curiós, perquè l'estudi del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Teatro. Sempre en el nostre record. El mestre,

Qué bonito. Batiato ens va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar. He's a

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: And got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy.
0: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn me on.

0: el programa rival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say they rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. I don't want half-hearted love affairs. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deia en Fair Brown Attraction. I promised myself. I won't do that again. Aquest era un tema perfecte.

Sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics dels Rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterrani va ser el seu número 1, la cançó d'aquella...

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir... Tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: No, t'ho deia perquè ja ha passat una estoneta, des del 89.
1: Una oscura habitació, la guarida del león.
0: Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

0: seguir? Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves.
1: Fingir que existe alguien más que haurà ocupat tu lugar.
0: Per això està el Coco.
1: Mi calle es lleva hacia ti.
0: Per refrescar-te la memòria auditiva.
1: Sé que tengo que elegir.
0: Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals. Good Thing.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de...

Sí, la lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sospeta solitària.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must live as a man insane. You broke my will, what a thrill. Grits, balls of fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta.

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ben, devora.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 va treure la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papá, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Nai no, los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir, amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo. Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Per al 1991... començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció de...

0: niños. Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra y al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No, no era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió d'Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax, sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: los que hay,
1: de los que hay,
0: han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química. M'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: No, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Pelo Cardonales.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
2: Ahí vamos.
1: Procura ser feliç, Coco.
3: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fill de l'Hospitalet, el nostre convidat d'avui va néixer en el si d'una família creient, però no practicant. Va estudiar física perquè volia ser home del temps, però va ser més tard quan va descobrir la seva veritable vocació i va cursar teologia. Avui transitem per la vida de mossèn Emili Merlès, capellà de la parròquia de Sant Cugat. Benvingut, bon dia.
1: Benvingut, moltes gràcies.
0: Com era l'Emili nen, aquell que circulava pel mercat municipal de l'Hospitalet i ajudava els pares a la parada familiar?
1: Doncs un nen molt alegre. La veritat és que jo tinc la sort de néixer en una família molt bona. Tinc uns pares que m'agrada dir que no me'ls mereixo, eh? I sempre jo tinc el meu record de la meva infància molt feliç, molt content, no? Inclús al mercat, que a mi m'ha marcat molt, eh? Inclús que per ser capellà al mercat ha estat molt important, perquè, clar, és estar de cara al públic, eh? I diguéssim, i la vida de mossèn, doncs, també és molt estar de cara al públic. I aquí, doncs, m'ha ajudat molt el clima de família que hi havia en el mercat, no? Perquè entre els venedors, doncs, hi havia molt de carinyo entre nosaltres, no? I també el gust del contacte amb les persones, que això m'ha marcat. I després també tinc, bueno, la meva mare realment és una dona que de cara al públic és una crac.
0: Quines eren les inquietuds que tenia en aquella època?
1: Bé, jo, bueno, clar, tot depèn, si ets un nen, doncs de nen, eh? Però de més gran sí que volia, bueno, o sigui, m'agradava molt l'Alfred Rodríguez Picó, no? I per tant, allò de ser home del temps era una cosa que m'agradava, no? I per tant, bueno, vaig a estudiar física perquè m'agradava molt les matemàtiques i la ciència, però també una mica d'entrada com a home del temps, tot i que després no vaig acabar a l'especialitat d'home del temps, no? Pues que potser no és tant lo teu.
0: I a casa quants germans eren?
1: Som una germana i un servidor. Una germana que és un any més petita, de la qual tinc molt bona relació. Ens estimem molt. O sigui, tinc molta sort de la família.
0: I de petits també? Era una relació fraternal?
1: No, la meva germana i jo sempre ens hem entès molt bé. I a casa meva hi ha una altra cosa, que és que tenia les dues àvies. O sigui, que això vol dir que la meva mare, doncs era una dona que tenia molta paciència. Sí, sí.
0: Però si hagués de definir aquell Emili nen, ens ha descrit una mica com actuava, però interiorment com era?
1: Bueno, seria un nen bastant normal, no? Clar, és que és que un nen potser tampoc no tens tanta
0: consciència,
1: consciència. Si dius a nivell, per exemple, creient, nosaltres a casa nostra érem, bueno, el típic creients no practicants. Jo vaig fer la primera comunió i l'última durant molt de temps, eh? I llavors, amb l'adolescència, sí que potser jo ja anava a discoteques i així, llavors els meus pares em van canviar de col·le. Jo anava a un col·le que estava a Esplugues, no? La Miranda, que no era un col·le religiós, encara que es feia religió, però no era un col·le religiós. Llavors em van canviar a un altre col·le més religiós perquè volien posar-me així, eh? O sigui, i coneixien un noi que anava a aquest col·le, que el van canviar, que el veien molt educat, no? I llavors em van dir, doncs, el posarem aquí. I aquí, quan em van canviar d'escola, vaig anar a una escola religiosa, va ser com per primera vegada, diguéssim, el tema de Déu va entrar com més a la meva vida, o va entrar, eh? O sigui, o va entrar d'una manera com més profunda. Però, bueno, jo anava al col·le i jo no volia ser, bueno, jo era un nen normal del col·le, tampoc estava tan vinculat, diguéssim, amb la pastoral de l'escola i així, no? I recordo l'escola, que és una anècdota divertida, que per exemple, a col·le aquest, bueno, pues feien missa, no? I a vegades hi havia confessions. I un dia em vaig anar a confessar al col·le. I llavors el mossèn em va dir que si em volia fer capellà. Però jo vaig pensar, avui li toca vendre la moto de ser capellà, no? Em va fer estar, dic, bueno, per fer conya. I vaig estar darrere, no? I mirava els meus companys que anaven darrere meu a veure, però qui anava per després a l'hora del pati fer conya del tema de ser capellà, no? Però resulta que només m'ho va preguntar a mi. I a mi això va ser una cosa que d'entrada em va quedar com molt així, eh? Tot i que jo no volia ser capellà, això ho tenia clar, eh? I mira, una cosa d'això de fer-se capellà, bueno, jo el que sí que havia pensat molt era casar-me, fer feliç amb una dona, això ho havia pensat moltes vegades.
0: Fer una família, crear
1: una família. Fer una família, sí, això és una cosa que... Sí, i fer feliç una dona, eh? No només tenir una família, sinó volcar-me, no?, per buscar la felicitat dels meus fills i de la meva esposa, no? Però llavors, lo de la vocació és una cosa que et ve... És com, no sé, és com un run-run que et va venint. Jo me'n recordo que jo anava, caminava cap al col·le, que potser des del meu barri eren uns 20 minuts així caminant, i de tant en tant em venia la idea aquesta de fer-me capellà. I jo deia, uf, o sigui, això em molestava molt, eh? Perquè encara tindré tanta mala sort que mira que hi ha nois en el món i Déu voldrà que jo sigui capellà, perquè jo tenia clar que jo no volia ser capellà. I això va anar passant així com a, al col·le, no, diguéssim. I després vaig anar ja a la universitat, que jo estudia física. I dic que, bueno, la física va ser un moment també de decidir si volia continuar com ser creient. Perquè, diguéssim, a l'escola tens un ambient propici, no?, al ser creient, i dic que jo aniré a física, allà seran tots uns ateus, que no va ser així. O sigui, cap professor, jo anava a totes les classes, eh?, en cap assignatura que va parlar del tema de Déu ni a favor ni en contra, eh? Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. I llavors, aquell estiu va ser un estiu important de dir si volia continuar com a creient o no, no? I llavors, aquell estiu vaig anar a la Catedral de Barcelona un dia a confessar-me, també, eh? I allà vaig parlar amb un mossèn que em va ensenyar a pregar com prendre un cafè amb Jesús. I això va ser el gran canvi, eh? Perquè, diguéssim, jo tenia una visió de Déu una mica més teòrica, i aquí, fent aquest cafè, és quan Déu es fa com més present. No sé com t'ho dir, és com una pau, com un canvi interior, no? I a partir d'aquí, Déu, que és punyetero, o sigui, em va anar com guanyant el cor. I al final, una cosa, jo poso a vegades l'exemple, és com, jo què sé, una noia que no et diu res i que al final t'acabes bojament enamorant, no? Doncs aquí el mateix, la vocació, no? Doncs una cosa que al principi doncs no em cridava gaire, no? Més aviat el contrari, però al final doncs és una cosa que veus que et crida molt i al final doncs fas el pas.
0: I en la seva època més rebel, quan els pares decideixen canviar-lo d'escola, no sé quin era el nivell de rebel·lia.
1: No, tampoc era tant. No era molt exagerat, eh? No, potser anava a discoteques en 14 anys, que és doncs, l'època d'anar-hi, no? Però, bueno, com que jo era alt, i així, doncs, colava. Eren discoteques, em sembla que eren de 16 anys, o així, o fumava una mica, o coses d'aquestes. Però, bueno, però és veritat, bueno, el canvi em va anar bé.
0: I ha parlat de fer feliç a una dona, també era una vocació. Va tenir novietes?
1: Jo vaig tenir una nòvia, vaig sortir un temps amb ella, no? però ho vam deixar-ho doncs, molt abans d'entrar jo al seminari, eh? Sí. Bueno, va ser una experiència maca, també estic content, eh? O sigui que sí. L'únic que després també, ja quan el nostre senyor ja posa la quinta, diguéssim, eh? Doncs a vegades pots conèixer noies que, bueno, que són molt bones noies, eh? Noies com per casar-se, eh? Però que després tens com una consciència en el cor que no, saps? O sigui que, bueno, això en aquella època, no? Quan la vocació, perquè això, clar, des que aquell mossèn em va dir que això devia tenir 15 anys, jo vaig entrar, clar, quan feia quart de física, o sigui que ja van, o sigui que van ser uns anys que també, doncs, això, bueno, doncs, bé, o sigui, bueno, és com un procés.
0: I a casa, quan acaba confirmant que es vol fer mossèn, quina és la reacció de la família?
1: Bueno, va haver-hi de tot. O sigui, és veritat que ja es vaig anar preparant, eh? Perquè, clar, després vaig començar a missa cada dia, i també això, i clar, a casa meva, com que teníem la botiga, tothom ens coneixia del barri, no? I a la meva mare ja li deien, com és que el teu fill va a missa? O sigui, la vam veure a missa, no? La meva mare deia, però tu vas a missa? La que li va sentar fatal va ser la meva àvia. La meva àvia es va enfadar.
0: Quina de les dues?
1: Bueno, o sigui, una molt contenta, perquè havia tingut un tiet capellà, que ella, la seva mare va morir a la grip de l'any 18. No, de l'any 10, perdó, de l'any, no, del 18, de la grip espanyola, allà va morir i va estar vivint molts anys amb un tiet capellà, i

0: De que fos cap allà, era típica que si sortia algun dia per a una revista o un diari, o si ho retallava o explicava, saps? Vull dir que va haver-hi un canvi a la meva àvia.
1: Va estar uns anys al seminari de la diòcesi de Terrassa, Valldoreix?
0: Sí, bueno, primer vaig anar a Barcelona, perquè clar, no existia el bisbat de Terrassa. O sigui, la meva formació de capellà va ser a Barcelona, perquè és que bueno, tot això d'aquí era bisbat de Barcelona, i per tant jo vaig estudiar al seminari de Barcelona, i després vaig estar a Caldes de Montbui, i de Caldes de Montbui vaig anar a Roma a fer el doctorat en teologia. I quan estava a Roma fent el doctorat, va ser quan va haver-hi la divisió del bisbat, no?, de Barcelona, i el criteri dels que estàvem a fora, que no sabíem de quina banda havien caigut, era de l'última parròquia. I a mi, Caldes de Montbui em va marcar molt, perquè el Vallès Oriental em va encantar, perquè era una mida molt humana. O sigui, Caldes de Montbui era un poble que tenia 15.000 habitants, i tu com a mossèn és que coneixies a molta gent, eh? O sigui, i era, em va agradar molt. I aquesta experiència del Vallès Oriental, doncs, bueno, va fer que em decidís per quedar-me aquí al bisbat de Terrassa. Llavors, quan vaig tornar de Roma, llavors sí que vaig anar com a formador al seminari de Terrassa, que estava a Valldoreix, i allà vaig estar 11 anys de formador del seminari de Terrassa, que bueno, feia classes a la facultat, que encara ho faig, i també doncs, anava, col·laborava amb la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.
1: Se n'ha parlat sovint de que l'Església està en crisi, no? Això passa també amb el món de la ràdio, amb el món del teatre, el món del cinema, o sigui, hi ha moltes crisis. La de l'Església és... Bueno, és crisi?
0: Sí, bueno, a veure, estem en un moment difícil. És veritat, els números baixen, no? Però també és com un repte, és com la ràdio. O sigui, la ràdio també, no? Doncs s'ha hagut de readaptar, ara m'estàs gravant aquí, no? O sigui, per fer un reel i coses d'aquestes. Doncs jo el que he fet, o sigui, la meva... Potser ve de la botiga, saps? De buscar... O sigui, jo sempre he buscat els llocs del món en el qual es fan millor les coses. I per exemple, doncs als Estats Units he descobert un gran filon. I jo he fet viatges i estic en contacte amb moltes coses als Estats Units per veure com ho estan fent en parròquies catòliques o protestants o coses que funcionen a l'Església, com per exemple Lifting. Jo vaig portar Lifting, que és una cosa...
1: Què és?
0: Lifting és un, com un mètode per a adolescents que als Estats Units ja fa 40 anys que existeix. I ho van canviant, són supercreatius. Treballen 80 persones per Lifting. O sigui, fan uns campaments per joves increïbles, o sigui, perquè la cultura dels joves és la cultura que més canvia. El que està de moda, o sigui, el que està de moda aquí 5 anys ja ningú ho coneix, eh? I llavors ells són capaços d'adaptar el missatge cristià a la cultura dels joves que va canviant tant, no? Si no només amb el contingut, sinó amb els formats que es van fent nous, no? I això són supercreatius. Bueno, així com als Estats Units, no?, que hi ha molta creativitat amb empreses, doncs en aquest àmbit de la pastoral també. I això ho vaig conèixer de casualitat, perquè vaig anar... jo volia, per millorar el meu anglès, que encara l'he de millorar, eh? O sigui, vaig anar a una parròquia a Atlanta, però imagina que tu vols anar a Barcelona i et toca una parròquia a la Seu d'Urgell. O sigui, que estàs al quinto piro, del que tu creies, però això és la providència, perquè és la parròquia en la qual havia els campaments de Lifting, que mira que als Estats Units és gran, i tenen dos campaments. Doncs jo anava a aquella parròquia. I vaig anar allà i ho vaig veure, el tipus de música, que feia una música més la música... que diuen Praise and Worship, que està molt als Estats Units, i que també l'hem adaptat al català, que hi ha inclús un canal web de YouTube que es diu worship.cat, que han traduït moltes cançons d'aquestes al català, i ara continuen traduint-se moltes més, no? I tot això d'aquí va fer que després jo adaptés al món català, no?, doncs totes aquestes inspiracions. I a partir d'aquí és anar tirant del fil. I aquí la parròquia fa moltes coses i molts programes, que alguns de Londres, per exemple, hi ha una cosa que estem fent que es diu Sicòmur, que és per la gent que està com més allunyada de la fe i que s'apropa, no? Que és com, jo poso com una escola d'idiomes al nivell A1, i això tenim, bueno, aquest any tenim 50 adults que s'han apuntat a aquest nivell, eh? Vull dir que són 50 persones que han redescobert la fe. Alguns joves, alguns altres ja són adults, i això vaig treure de Londres, un mossèn de Londres que ho fa molt bé i que a la càmera li estima molt. És un tio que comunica superbé, fa uns vídeos superbé, m'encanten.
1: I amb aquesta renovació de l'Església, amb aquesta modernització, readaptació... es veuen els resultats? Es dona
0: sí,
1: fruits?
0: Sí, jo sí. Home, és veritat que la parròquia, jo porto 8 anys, i home, doncs, o sigui, és veritat que és una obra coral, jo sempre ho dic, això, primer, partim del que teníem abans, perquè un no comença de zero, sinó que hi ha un passat que s'ha d'honorar, i que s'ha d'estar agraït, i moltes persones que m'han ajudat, però sí que, home, jo crec que la parròquia han crescut en molts aspectes, et poso alguns números, jo què sé, la missa de cada dia, per posar una cosa així,

0: Llavors la fèiem amb una nau lateral i podien venir 40 persones. Doncs ara al matí venen 100 persones, a la tarda 200 persones, a la missa de cada dia. O sigui, a les misses dels dominicals doncs, bueno, poden venir unes 2.200 persones. El tema dels joves, els joves quan jo vaig arribar estava molt en crisi aquí. O sigui, i ara doncs, potser joves vinculats a la parròquia, home, 200 i pico, 300, segur que n'hi ha. O sigui, i després grups de matrimonis, doncs ara hem fet grups, hi ha una cosa que li diuen Amoris Letizia, que al principi eren matrimonis, i seria com el grup d'adults de la parròquia, que hi ha 400 persones vinculades. Sempre que fem alguna, jo què sé, ara farem una peregrinació, les peregrinacions i tots els viatges que fem s'esgoten, sembla la Rosalia, o sigui, ho dic tal dia, tal hora, sobre les entrades. En una hora, pum, s'acaben les entrades, no? O sigui, i després també, i lo maco és també que va venir un clima de fraternitat també a la parròquia.
1: Li preguntava per la crisi en l'Església. Ja hem fet una mica un recorregut per aquesta suposada crisi i les fórmules,
0: sí,
1: per...
0: La crisi està,
1: Allí és, sí.
0: I jo crec que la cosa és ser creatiu. O sigui, dintre d'un moment de dificultat, doncs ser proactius per buscar solucions.
1: S'estan buscant fórmules. Sí. I la fe? La fe està en crisi?
0: La fe a nivell... Jo crec que no, que... En general, vols dir, de la gent? O sigui, clar, diguéssim...
1: La fe com a concepte, o sigui, la fe que podem tenir com a persones... En...
0: Bueno, jo crec que, a veure, hi haurien... Si ho parlem més a nivell social, la recerca de l'espiritualitat jo crec que és una cosa que està present. O sigui, hi ha moltes persones que busquen... Bueno, perquè, de fet, és del cor de la persona, Som uns éssers, uns animals una mica curiosos, no?, que sempre ens preguntem per al més enllà, per al transcendent. Jo aquesta set sí que la veig. I hi ha gent que ho pot buscar, saciar aquesta set, en altres àmbits que no són l'Església Catòlica, Però jo veig la set. Jo això ho veig com una oportunitat, I llavors, jo sí que crec, bueno, humilment, si no seria mossèn catòlic, O sigui, diguéssim que jo crec que l'Església Catòlica, no?, el cristianisme pot oferir una solució molt bona, per mi és la millor, O sigui, respectant les altres, d'aquesta set de la persona humana. Però sí que veig jo, o sigui, jo una cosa que sóc especialista, que m'agrada molt, és la gent allunyada, m'encanta. O sigui, i he vist, amb els anys que porto de capellà, moltes persones, centenars, que tornen a la fe i veig com canvien la cara. Et fas més guapo, perquè la fe, bueno, una mica t'ajuda a que interiorment, doncs, bueno, encaixis millor. Nosaltres a la parròquia tenim ara un curs que es diu Lliures en Crist, que també tractem molt el tema de les ferides. O sigui, ferides tots en tenim, I veure com la fe també guareix les ferides, t'ajuda a reconciliar-te amb les persones, et dona una pau, no?, si t'estabilitza com a persona. I això, jo sempre dic que aquest és el repte de l'Església Catòlica, perquè això d'aquí jo puc... O sigui, no he de dir-ho com si fos un venedor de fums, no?, que dic aquestes coses perquè a tothom li agrada. No, s'ha de veure després en la pràctica, que això passa, Si això no passés, seria un farsant, Però com que jo això ho veig, ho primer ho he vist a mi mateix, doncs per això a mi això em dona molta seguretat i moltes ganes de fer-ho, i ho veig a diari, ho veig molt. O sigui, a la nostra parròquia de Sant Cugat apareix una persona, diguéssim, que retorna a la fe. Ara, abans era quinzenalment, ara és setmanalment. De veritat, Sí. I casos curiosos, que l'altre dia, per exemple, estava sortint... Jo sempre, al final de la missa, sortim a fora a saludar la gent, no? I em ve un jove, que tenia 28 anys o així, i em diu, hola, mossèn. Diu, mira, jo fa 4 setmanes que vinc a missa, com he de fer per batejar-me? Saps? O sigui que casos d'aquests en tenim molts. I ara, inclús alguns, una noia l'altre dia parlava amb ella, que em deia, jo ara estic redescobrint la Bíblia. O sigui, ella, bueno, no està ni batejada, ni la seva família creu i tal. I diu, i quan tinc un dubte, li pregunto a ChatGPT. Saps? O sigui, ChatGPT sap bastant de la Bíblia, He de dir, o sigui que... Perquè sí? Jo li he provat, sí.
1: Uh-huh. Quan es treu l'hàbit i és Emili Marlès, Què li agrada fer en el seu temps lliure?
0: Bueno, en tinc poquet de temps lliure, O sigui, que jo puc tenir un matí de temps lliure, però hi ha una cosa que m'agrada molt, que es pot fer a l'hivern, que és anar a esquiar. M'agrada molt esquiar, perquè és una cosa que la faig des de petit, no?, i és el que més em desestressa, el contacte amb la natura, i moltes vegades faig un sube-baja així de matí. Surto d'aquí a les 7 del matí, de Sant Cugat, i arribo per l'hora de dinar. I sí.
1: Però esquia sol?
0: Puc esquiar sol, o també tinc amics mossens... tinc diverses varietats, O sigui, tenim un grup de mossens que som esquiadors i anem quedant. Però molts dies esquio sol, també, i també és un dia com de recés. O sigui, m'encanta. I torno superdesestressat, molt content, m'encanta.
1: Algun altre esport que practiqui?
0: Jo havia... Bueno, puc jugar a pàdel, però molt poquet, no? I però sí, o caminar o fer una miqueta d'esport a casa, això sí que ho faig, he anat fent així de... Més així com de fer taules d'aquestes a casa, no? I caminar. Caminar m'agrada molt, també. Però altres esports així amb equip no em dóna la vida per practicar-ne. Havia practicat el futbol i així, o el bàsquet també, no?, quan era més jove, i, però bueno, però ara estic així.
1: Digue'm un racó de Sant Cugat que li agradi, que sigui un racó especial.
0: Bueno, clar, el fàcil és dir el monestir, no?
1: Però aquest no serveix.
0: Aquest no serveix. A mi m'agrada... Mira, jo tinc a mi m'agrada molt passejar-me per Sant Cugat i tenim la sort, o sigui, jo crec que som una ciutat privilegiada, de que sortint... Jo, per exemple, un passeig que el faig moltes vegades és anar fins a dalt de Coll Favà, no? O sigui, aquest és un dia que estic així com molt cansat i la gent em pot veure si vaig pujant per l'avinguda, no? fins allà de Coifaba, on poso pels barris del costat, que es veu més arbres i així, no? I està molt a prop, potser no és un lloc molt idíl·lic, però és un lloc que a mi, saps, em distreu molt.
1: Mm-hmm. I quins altres temes, quines altres inquietuds té?
0: Ui, en tinc moltes.
1: Hem parlat de les inquietuds de quan era petit. Ara mateix, quines són les inquietuds?
0: M'agraden moltes coses, eh? Soc bastant youtubero, he de dir, eh? O sigui, i segueixo molts temes molt diversos que m'agraden. Coses d'empresa m'agraden molt, eh? O sigui, i sempre penso coses d'empresa, com això puc aplicar-ho a nivell de la parròquia. La música, jo toco el piano, des de petit que toco el piano, i també és un instrument que, bueno, que m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? I que també m'ajuda molt, molt així, literàries. Jo què sé, aquest any he llegit Els Miserables, El Quijote... O sigui, sóc una persona... I quan m'agrada alguna cosa, jo m'ho estudio a tope. O sigui, quan hi ha alguna cosa, jo què sé, per exemple, ara, Rosalía, treu un nou disc. No?
1: Li agrada?
0: M'agrada molt, Rosalía, molt. Jo des d'abans que fos famosa, eh? Tinc un article d'aquí, del Tot Sant Cugat, ja parlant d'ella molt al principi. Perquè és una noia que té molt de talent, i ara que té el nou disc, doncs, per exemple, m'he fet un estudi del nou disc. I
1: quina és l'anàlisi que en fa?
0: No, m'agrada, o sigui, a nivell musical m'agrada molt perquè és pop, no? però és un pop enriquit, no? Enriquit amb altres, bueno, músiques, els ritmes, com els canvia i tot, les lletres. És veritat que en aquest cas també a mi se'm fa atractiu perquè és un disc que és molt personal i també el tema de Déu o de l'espiritualitat. Jo crec que Rosalía està buscant, eh? O sigui, està buscant i llavors, doncs... Però, bueno, però surten molts temes d'aquests, no? I també perquè ella, les seves lletres, tenen un punt que no sempre és clar. O sigui, perquè són molt personals a la seva vida, no? I llavors, doncs, algunes coses és més difícil de saber per què ho diu d'aquesta manera i no d'una altra, no? Per això m'encantaria un dia, o sigui, si me la trobés, li faria una entrevista perquè li preguntaria moltes coses.
1: I la convidaria a fer un concert al monestir de Sant Cugat?
0: Bueno, un concert, és veritat que potser un concert de Rosalía no pega tant al monestir, no? Però, bueno, però podríem fer una cosa més íntima. Ella també és una noia que canta moltes coses, eh? O sigui, que té... O sigui, per exemple, hi ha una de les que més m'agraden, que és un poema de Sant Joan de la Creu, d'on està la Fonda, que és dels primers discos que va fer, no? No surt els discos, és d'aquestes que va treure així com un single, no? I que va musicar Que bien se yo la Fonda, no? De Sant Joan de la Creu. Bueno, però ja ho parlaríem, eh? Perquè seria molt... El que passa que no sé què passaria, eh? Perquè si ara amb les entrades ja s'han venut de seguida, això seria una locura, eh?
1: Exactament. Quins són els temes que li preocupen ara mateix?
0: A nivell social, per exemple? Bueno, preocupa molt, per exemple, doncs, la pobresa, no? Bueno, el tema de la immigració, no? El tema de l'habitatge, bueno, és que va tot com molt, molt lligat, no? I també el tema que molts joves de Sant Cugat hagin d'anar a viure fora de Sant Cugat, doncs també és un tema que a mi em preocupa, no? O sigui, és veritat que tampoc no tinc la solució. Nosaltres intentem com pal·liar, eh? O sigui, sobretot amb el tema de la pobresa, amb Càritas. Clar, Càritas continuen atenent a moltes persones. Clar, aquest any van ser 1.500 persones, gent de Sant Cugat, eh? O sigui, a Sant Cugat hi ha una bossa de pobresa que és important i que, bueno, i que en una ciutat, doncs, bueno, doncs on hi ha persones que són benestants, doncs és fàcil oblidar-se, però tenim aquestes persones i són. També he de dir que Sant Cugat és una ciutat que és molt solidària, que quan demanem ajuda sempre la gent respon. I aquest, jo crec que aquest és un tema, el tema dels pobres és un tema que nosaltres, vull dir, no l'hem d'oblidar, és un tema que l'hem de tenir com present. I, bueno, jo crec que jo el pobre, la persona amb necessitat, el puc tenir, que es ven a Càritas, però també gent que ve a la parròquia, que m'expliquen les seves dificultats. I també jo crec que hi ha una cosa que està passant a nivell d'Espanya i de Catalunya, que és aquest davallament de la classe mitja. Aquest és un gran problema, perquè la classe mitja soluciona moltes coses. i dona estabilitat a la societat. I estem perdent, o sigui, tenim gent més rica i cada cop gent amb sou...
1: És la que dona equilibri.
0: La classe mitja jo crec que sí, perquè és el coixí social, diguéssim, i això, aquest coixí, o que les persones tinguin cada cop menys capacitat de poder estalviar, això és una lacra, perquè després de la vida, o sigui, la gent que cau en situacions, a vegades inclús de pobresa, és perquè, clar, no tens un coixí, et passa alguna cosa a la vida, no tens en què reaccionar, i és quan ja entres amb la situació de vulnerabilitat. I la vulnerabilitat, com més anys estiguis i més profund entris, més costa de sortir. Hi ha casos que són molt difícils de sortir. O sigui, per això l'ideal és que la gent estigui, a la que entren, intentar-lo ajudar que surtin a fora el més aviat possible, perquè són gent que té capacitats. Però si ja vas entrant i vas baixant i es va cronificant, després costa molt de sortir.
1: Som a les portes de Nadal. Una celebració que no sé si... El sentit actual que li dona la societat és bastant diferent al que podia tenir temps enrere. L'espiritualitat, el sentit mateix de la celebració de Nadal.
0: Nosaltres, el Nadal, per mi és una època molt maca, i també com a parròquia, és un dia que ve molta gent que normalment no ve a missa. O sigui, les misses del Pollet, o així, si el dia de Nadal ve el doble de gent de missa que ve un diumenge normal. I aquest doble vol dir que ve molta gent que habitualment no ve a missa. I nosaltres pensem les misses d'aquest dia especialment per a les persones, doncs, que habitualment no venen a missa. I fem unes celebracions molt maques, les preparem moltíssim, i també fem coses per a aquestes persones. Per exemple, cada any editem un minillibret, no?, sempre seguim una mica el papa, aquest any ha sigut el Nadal segons el papa francès, o Déu maneres de viure el Nadal segons el papa francès, i escollim textos que són molt macos, i que són textos que li poden parlar a una persona tan creient com una persona que potser no és molt creient, però que aquest dia ve a missa. Inclús subratllo una greta les frases que li poden tocar més al cor a una persona així com més allunyada. I d'aquests fem una edició de 1.500, i els regalem a cada família, no?, i portem llum de Betlem, que els escoltes d'Àustria van a buscar-la a Betlem, o sigui, encenen una llum a Betlem i la porten per tot el món, i aquí també ens arriba aquesta llum, i els donem amb els nens una espalmeta. I jo crec que són unes celebracions que, pel que em diuen els feligresos, que no els importa convidar el cunyat o el germà, que potser no és molt creient, però que aquests dies va a missa, no?, i jo crec que li ajuda a viure el Nadal d'una manera diferent. Perquè d'aquestes misses surts, que bé, saps? O sigui, perquè aquest és el meu desig de totes les misses, que la gent surti i digui, que bé aquesta missa, no?, que surto en pau, que m'han donat un missatge que em fa pensar, no?, que em donen esperança. L'esperança és superimportant. És ens fa falta molta esperança, Jo a la parròquia intento donar molta esperança, perquè això és el que dona el futur a la vida, I per tant, nosaltres, si ens escolten persones que normalment no venen a la missa, m'encanta. Jo tinc una dita, en català no està molt ben dit, m'encanten els allunyats, ¿vale? O sigui, que vinguin, perquè és casa seva, tenim l'església, és quan està més maca de tot, perquè la decorem supermaca, tenim l'arbre, tenim el pessebre, que cada any el pessebre és preciós, no?, i després també l'ambient i la gent, que jo els dic a la gent de la parròquia, que hem de ser superacollidors, no?, i que la gent que quan vingui, que se sentin com a casa.
1: Com ha estat aquest 2025? Fem balanç.
0: Jo molt bé. Jo, per mi, gràcies a Déu, cada any és el millor. O sigui que... jo crec que la fe això ens ajuda a fer-ho, i per tant ha sigut un any, molt maco. O sigui, cada any té els seus reptes, i també jo cada any a la parròquia... Nosaltres a la parròquia tenim un grup que seria com un grup que pensem el futur de la parròquia, no?, i una mica cap a on volem anar, què volem fer, no?, i cada any a nivell de la parròquia anem organitzant coses noves. Aquest any una cosa que estic molt content d'haver-la iniciat és una escola de teologia per laics, no?, que l'hem començat i que hem fet una plataforma online també, he comprat com una acadèmia online, i pugem els continguts, gravem les classes, i amb la idea de que cada any fer 3 assignatures, i en 5 anys tindríem 15, porto professors molt bons, no?, i hi ha molt d'interès, perquè s'han apuntat 150 persones i vam tenir que parar, perquè és que no hi caben. I això vol dir que hi ha un interès, no? I ara farem, per exemple, al gener començarem una que és Introducció a l'Antic Testament, un mapa per no perdre's. Jo quan vaig entrar al seminari, l'Antic Testament jo deia un taco monumental, I vaig fer aquest curs, i aquest curs et dona com un mapa, no?, de la història d'Israel, d'on va cada cosa, i t'orientes. Llavors, a partir d'aquí, ja l'Antic Testament ja va ser molt, molt diferent. I això, i cada any anem fent cosetes, no?, i per tant, jo estic molt agraït al 2025, I espero que el 2026 serà millor, cada any millor.
1: És això el que li volia preguntar. Quin és el seu desig per al 2026?
0: Bueno, jo, com que Déu sempre em sorprèn molt, també em deixo sorprendre, perquè el senyor... Bueno, a veure, o sigui, jo puc pensar coses, però després ell té d'altres idees a vegades, i també me les fa veure, no? I això, com a parròquia, el 2026, per exemple, un projecte també que és maco, i que jo li tinc... restaurarem la capella de Santa Escolàstica, que és la capella que està a l'entrada, no?, on està la pila baptismal, que és la ventafocs de la parròquia, perquè és l'única que no ha estat mai restaurada, és una capella que està sempre molt fosqueta, la pobra, no?, i és molt maca, i és una capella molt de, bueno, de les dones, perquè tots són santes que tenim allà, no?, de l'ordre benedictina, i serà una capella que quan la il·luminem, perquè el projecte és restaurar tot el retaule, que se l'emportaran a principis de gener, estarà 6 mesos fora, I després també pintarem les parets, que també hem trobat pintures noves. He trobat aquí, el bo del monestir, el bo i el dolent, que vas descobrint coses noves. O sigui, i aquí doncs, hem descobert doncs, unes pintures del segle XVIII i del XIX. I bueno, il·luminarem i quedarà molt xula. I farem un llibre, també, perquè ja tinc una noia de la parròquia que està estudiant Història de l'Art i dic, mossèn, de què puc fer el treball final de màster? Dic, home, per què no el fas de la capella Santa Escolàstica, que ara la volem restaurar? I ha fet un treball molt maco i aquest treball, amb fotografies noves de com estarà la capella, farem un llibre de la capella Santa Escolàstica, que serà molt interessant i que hi ha coses molt xules. Molt xules. Per exemple, que va ser el bar de la penúltima de les Corts de la República, ho van fer-ho aquí, i allò era el bar. I, de fet, la part de dalt està tallada perquè hi van fer el bar. I, bueno, totes, hi ha moltes historietes allà.
1: Mm. Fa regals?
0: Sí.
1: A la família?
0: Sí, a la meva família i entre els mossens. Nosaltres aquí, a la parròquia, doncs, vivim 4 mossens, bueno, encara l'ordenaran, no?, que són bastant joves, O sigui, tinc el mossèn més jove de Catalunya, o sigui, tinc 26... Ara un que s'ordenarà que té 28 o 29 i un que té 33. I jo sóc el senyor gran que viu amb ells, que tinc 52. I sí, i també ens fem un regal entre nosaltres. És un regal, no puc dir qui m'ha tocat, o sigui, ens sortegem així, posem els noms i fem un regal i per Reis doncs fem regal de Reis. No puc dir quin és, perquè és sorpresa.
1: Ja. Però quin regal li agradaria rebre? No cal que sigui material.
0: Ja, bueno, a mi, de fet, en aquest sentit, m'és igual. Sí, mira, l'estimació. L'estimació és una cosa que a tots ens agrada, no? I és veritat que aquí a Sant Cugat em sento molt estimat, però que continuï. Que això és, i crec que és maco per treballar amb les persones, Crear la parròquia que la gent se senti estimada, i tots, jo, mossèn, a la feligracia i a la gent de Sant Cugat, i viceversa.
1: Doncs, mossèn Emili Marlès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig per la seva vida i per haver-se deixat conèixer una miqueta més a fons.
0: Molt bé, moltes gràcies. I mira, potser les entrevistes més maques que m'han fet han sigut aquí al Cugat.cat.
1: Doncs, molt bones festes.
0: Gràcies.
1: I bon Nadal.
0: Igualment, molt bon Nadal a tots. Adéu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem començat amb un tema de la pel·lícula italiana Lo Scatenato, estrenada entre nosaltres com El Bello Giorgio, que va ser protagonitzada per Vittorio Gassman amb una banda sonora composta per l'argentí Luis Bacalov, que serà el nostre convidat en aquest cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics. Bacalov ja no és viu. Va néixer a Buenos Aires el 1933 i va morir a Roma el 2017. En realitat es deia Luis Enríquez Bacalov i va ser gairebé tan prolífic com Stelvio Cipriani, de qui vam parlar dies enrere. Bacalov va superar el centenar de llarg de bandes sonores. La primera la va fer quan tenia només 21 anys. En aquesta primera fase va compondre música per a pel·lícules comercials, però també per a títols de més pes, com per exemple El Teddy, de Damiano Damiani, amb Horst Buchholz, Catherine Spack i Betty Davis, basada en la novel·la d'Alberto Moravia sobre un xicot de mare rica que voldria ser pintor però que no pinta i que s'avorreix fins que coneix una noia que ha estat l'amant d'un pintor madur. Altres films rellevants són l'impressionant L'Evangeli, segons Sant Mateu, de Pier Paolo Pasolini, pel qual Luis Bacalov va rebre una nominació a l'Òscar en l'apartat musical, i Una qüestió d'honor, de Luigi Zampa, amb Ugo Tognazzi i Nicoletta Machiavelli, que situa l'acció a l'illa de Sardenya a mitjans del segle passat. I parla de la conspiració de silenci d'aquella societat que encobreix els crims que s'hi cometen i de la importància que dona aquella societat a l'hora de salvaguardar l'honor masculí quan corre la brama sobre el comportament alegre d'una esposa. Aquesta és la banda sonora de Luis Bacalov per a Una qüestió d'honor.

La música de Luis Bacalov per a Una qüestió d'honor, una pel·lícula que la seva estrena al cinema Alcàsser de Barcelona l'any 1967 va tenir molt bona acollida. Els anys de joventut de Luis Bacalov van ser, si fa no fa, molt semblants als de Silvio Cipriani, perquè Bacalov també va ser el pianista de cantants famosos. Concretament va acompanyar Milva i Claudio Villa, i també va fer arranjaments per a Nico Fidenco, Gianni Morandi, Gino Paoli, Ornella Vanoni i Domenico Modugno. Quan es té una obra tan extensa com la de Bacalov, és difícil que tota la producció sigui brillant. L'obra de tot artista té alts i baixos, coses bones i d'altres no tan bones. El cas de Bacalov no és diferent. Però el que imprimeix caràcter a la seva obra són les petites obres mestres que va crear, com ara la música del film d'Elio Petri, A cadascú el que és seu, amb Jean-Maria Volonté i Irene Papas, sobre la màfia siciliana. No elevo pas Luis Bacalov a la categoria de Nino Rota o Ennio Morricone, ni molt menys, però s'ha de reconèixer que Bacalov té obres notables. Entre els directors de cinema rellevants que li van encarregar una partitura hi ha Ettore Scola, Alberto Alatuada, Francesco Rossi, Mario Monicelli o Federico Fellini. En el cas de Fellini, amb la pel·lícula La ciutat de les dones, va ser fruit d'una circumstància adversa. Com sabem, el músic habitual dels films de Fellini era sempre Nino Rota. Però Rota va morir als 67 anys, just mentre treballava la partitura de La ciutat de les dones. I Fellini va demanar a Luis Bacalov que se'n fes càrrec. Ara sentirem aquesta partitura i veurem que, fent bona la dita que diu allò de ser més papista que el papa, aquí Bacalov va ser més Nino Rota que Nino Rota.

La música de Luis Bacalov per a la ciutat de les dones, una música que recorda molt més Nino Rota que Bacalov. Va ser una de les darreres pel·lícules de Fellini. Després ja només en va fer quatre. A la ciutat de les dones, Fellini mostrava la caiguda de la figura del mascle atàvic, de l'home que només veu a la dona un objecte sexual, una figura materna o un ésser feble que no pot viure sense la seva protecció. Mastroianni, alter ego de Fellini, era el mascle ideal per interpretar aquest personatge. En relació al Luis Bacalov, Quentin Tarantino és un fan de la seva obra, fins al punt que en el film Django desencadenat va utilitzar temes seus. La mort de Bacalov es va produir el 15 de novembre de 2017 a l'Hospital San Filippo Neri de Roma, on l'havien ingressat dies enrere després de patir un vessament cerebral. Tenia 84 anys i ja en feia 5 que estava retirat. Ens va deixar, com he dit, més d'un centenar de bandes sonores i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem el tema pel qual va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora, el de la pel·lícula Il Postino, El carrer, el carter i Pablo Neruda, protagonitzada per Massimo Troisi, que va morir d'un infart amb només 41 anys, just un dia després de finalitzar el rodatge. Està basada en una novel·la del xilè Antonio Escàrmeta i narra la fascinació que sent un humil carter d'un petit poble italià per la figura de Pablo Neruda i les converses que manté amb ell quan li porta les cartes. Neruda li explica què és la poesia i quan el carter ho entén, diu una frase sublim. La poesia no pertany als qui l'escriuen, pertany als qui la necessiten. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. El 21 de març celebrarem la 19a edició del Dia Mundial de la Poesia i ho farem amb el poema Foc d'ocell d'en Blai Bonet, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Nascut a Santanyí, fou poeta, narrador, dietarista i assagista d'art. Es dona a conèixer amb 4 poemes de Setmana Santa l'any 1950 i ha estat guardonat, entre altres, amb el Premi de la Crítica i el Carla Riba. La seva obra ha estat qualificada de visionària, mística i sensual. Ens deixà el 1997 i pòstumament es publicaren els seus sonets i el volum de poesia completa. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
4: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'oceà dels corrents de les històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Podeu trobar-ne més al meu blog paraulademisha.com i em podeu seguir a totes les xarxes com a misha-ql. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.